0: Així protestava la plantilla de Freixenet, que també denunciava que hi havia altres culpables més enllà de la sequera en aquests acomiadaments. En qualsevol cas, estem parlant d'un ERO a la Casa de les Bombolles Daurades que ha afectat a 150 treballadors. I tot està connectat perquè, abans d'això, el 2024, un dels principals fabricants d'envasos de vidre del continent, Verallia, frenava les seves expectatives de creixement perquè la falta de pluges al conjunt d'Europa es va traduir en una menor producció de begudes i, per tant, menys botelles a fabricar. L'exemple és la planta d'aquesta companyia, la Conca de Barberà, que va congelar l'ampliació de la fàbrica, que hauria d'estar ara construint-se i que encara es manté en l'aire. Inversions frustrades, però avui també parlarem de noves apostes, per exemple, a la indústria paperera de l'Alt Camp, que també ha patit la sequera. I parlarem de regeneració d'aigua perquè és l'aposta en dos punts del Camp de Tarragona. Quins? De seguida us ho expliquem, però abans obrirem les portes d'un parell d'ajuntaments del territori que ho han passat realment malament.
1: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua més cara és la que no es té. És una de les referències que, fent aquest programa, s'ha anat repetint i qui també ens la pot confirmar és l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Benvingut al Quatre Gotes.
2: Bones, què tal?
0: De la sequera meteorològica a la sequera econòmica, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en aquest context del 2019 fins al 2025, en el qual ha acumulat diversos anys de sequera, d'escassetat de pluges, un municipi que s'abastia amb els seus aqüífers locals i aquesta escassetat d'aigua es va traduir en un excés de despesa, un extra de costos per poder portar aigua primer amb camions cisterna i després desplegar finalment la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Parlem realment d'una hipoteca econòmica per culpa de la sequera?
2: Realment sí, perquè estem parlant de que anualment, quan hi ha hagut sequera i hem fet aportacions amb camions cisterna, estem parlant d'una despesa aproximadament d'un milió d'euros anuals. O sigui, l'Espluga Francolí és un poble molt gran com perquè no hagués tingut solucionat el tema de l'abastament d'aigua aclarit, no? I clar, el fet de que una sequera tan severa, no?, s'hagi perllongat en tant de temps, doncs això ha afectat molt. O sigui, al final, sí que l'Espluga vam fer aquests talls d'aigua per almenys garantir durant unes hores de subministre d'aigua, però això, sumat a l'estat que teníem de la xarxa, que teníem un rendiment aproximadament d'un 50%, i sumat, diguem, a també, evidentment, doncs, que les cases no estan preparades per la sequera, la xarxa no estava preparada per la sequera i molts condicionants, no?, o la cultura de l'aigua encara no anem conscients, no?, que sobretot al començament de la sequera no anem conscients que això duraria temps i que tindria aquestes implicacions, doncs clar, és una despesa que al final aquesta frase que deies, no?, a la introducció és del tot, bueno, és un millor exemple segurament serà el de l'Espluga, no?, que tant de bo, no?, ja haguéssim tingut aquesta infraestructura, que el poble hagués tingut aquesta infraestructura de connexió de l'aigua, tant de bo, doncs, el rendiment de la xarxa d'aigua hagués sigut superior, perquè al final t'ho acabes trobant, no?, i tota la feina, diguem, que no es fa amb anterioritat o que els deures que no es fan llavors acaben tenint unes conseqüències, han sigut unes conseqüències molt dures, perquè realment la sequera ha sigut molt perllongada en el temps, molt, molt sostinguda en el temps, i perquè sempre ha anat a més aquesta sequera. No, aquesta sequera no hi ha hagut períodes, diguem, d'alleujament, no? Ha sigut concretament dos anys i mig del primer dia a l'últim, que han sigut talls restrictius d'aigua amb, bueno, viatges ingents, no? Un nombre de viatges ingents que fèiem amb transport, i això, evidentment, doncs es paga.
0: Abans has dit una xifra que, clar, si no ho posem en context és difícil de calcular o de veure de quines dimensions estem parlant. Un milió d'euros pel que fa al pressupost de l'Espluga de Francolí és molt?
2: És molt, i més quan no ho tens previst, no? O sigui, el primer any de sequera nosaltres no teníem previst gastar-nos un milió d'euros per transport d'aigua, i per tant són diners que no estan en el pressupost i per tant que no existeixen, i quan no existeixen els diners, què passa? O que acabes gastant els diners d'altres partides, o que acabes tancant l'any amb números vermells, que són les dues coses. Al final no pots absorbir un millor d'una manera ni de l'altra, sinó que el que acabes fent és, bueno, arrossegues, ja comences amb números negatius, i el següent any pressupostari parteixes dels números negatius de l'any anterior i, a més, li sumes que tornes a estar doncs, un any amb falta d'abastament d'aigua.
0: I aquesta factura de l'aigua, una vegada acabada la sequera hidrològica, quants anys creus que s'arrossegarà? És a dir, el que es va gastar de més, aquesta inestabilitat, aquests problemes econòmics, encara s'arrossegaran durant molt temps a l'Ajuntament?
2: Faig números rodons, eh? d'aquest milió anual, uns 250, o sigui, una quarta part sí que s'acaba subvencionant amb les línies de subvenció corresponent. Això, per tant, ho dic, per anar reduint aquesta xifra, no? Acabes deixant de fer coses, aquesta xifra es va reduint, però hi ha una part d'aquesta xifra que no la pots reduir, no la pots absorbir en el pressupost, perquè de despesa corrent normalment l'Ajuntament té uns 4 milions i mig, a part inversions, que això és fluctuant i en funció de les subvencions que tinguis, per tant, estem parlant de gairebé una quarta part de la despesa, no? Jo ho dic, és com si a l'Espluga haguessin fet, perquè en un mandat, diguem, fa dos mandats es va fer la construcció d'un pavelló esportiu, que en aquest cas el seu cost és d'un milió, no? és una inversió d'un milió, doncs és com si haguessin fet dos pavellons i mig, però sense tenir-los. I ara ens ho trobem, no? Com bé deies, clar, això són 2-3 anys que tanquem malament els números, ara que evidentment doncs, hem hagut de demanar un préstec a través de l'Institut Català de Finances per poder doncs, equilibrar el pressupost i poder tenir disponibilitat. I clar, això s'arrossegarà uns quants anys, s'haurà de pagar aquesta quota, que no serà molt elevada, però evidentment hi haurà aquest tema que cuejarà encara, no? Però fort, el que ha afectat han sigut els anys 23, 24 i 25. Ara hem de veure l'any 26 si això ja comença a revertir o encara arrosseguem, no?
0: En qualsevol cas, aquest sotrac sí que ha marcat un canvi de mirada. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, algunes inversions s'han destinat especialment en l'aigua i també s'han creat noves ordenances específiques per projectar el municipi cap a un futur on la consciència en relació a l'estalvi de l'aigua sigui present i també pel que fa al cost, no, d'aquesta aigua.
2: O sigui, el ramal del Cat no acaba de ser un mini trasbassament de l'Ebre, és un mini trasbassament a l'Ebre que està alimentant doncs, els municipis de Tarragona. Per nosaltres és l'última opció, però al final l'hem acabat executant i és l'última opció en quant a recurs. No? Nosaltres el que, evidentment, hem obert pous nous, hem arreglat, diguem, comptadors, hem fet la xarxa, hem estat canviant la xarxa, hem arreglat més de 4 quilòmetres de xarxa en baixa, ara n'arreglarem també 2 quilòmetres més. Hi ha una xarxa que s'està començant a digitalitzar, s'està començant a sectoritzar, per poder detectar ràpidament més les fuites i també hem fet actuacions a nivell tarifari. El que hem volgut fer és que el servei de l'aigua sigui sostenible i la millor manera de fer-lo sostenible és que tot el que recaptem amb l'àmbit de l'aigua, no? Amb els rebuts de l'aigua, s'acaba invertint en despesa d'aigua, ja sigui en despesa corrent o en despesa d'inversions. Això ho tenim equilibrat i això va sumat, com bé digués, amb dues ordenances concretes, no? Una pel tema de la sequera, per tenir més eines per lluitar contra la sequera, no? I l'altra, que és l'ordenança per millorar el que són, diguem, les construccions, no? Que això que ens permet és, bueno, fem una exigència més del que les normes actuals et diuen del que ha de ser l'edificació, no? I el que demanem és que hi hagin sistemes de reaprofitament d'aigua en els habitatges, en els edificis nous, que es facin nous o de gran rehabilitació, establir uns criteris de com més superfície té un habitatge o més superfície de jardí o de pati tingui, doncs més mesures d'estalvi d'aigua, no? De reutilització d'aigua, doncs ha de tenir. Són totes aquestes actuacions que el que hem de fer és, al final, que l'Espluga de Francolí estigui en una situació d'afrontar sequeres molt millor que no pas fa uns anys. O sigui, estiguem en una situació de molta més resiliència, de moltes més opcions en quant a captacions d'aigua i que l'estructura, no? L'ús que se'n faci de l'aigua sigui molt més responsable. Això també ha ajudat a que la gent faci un ús més restringit de l'aigua.
0: Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, gràcies per sumar la vostra visió aquí al Quatre Gotes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I no abandonem l'administració pública i, en concret, la gestió municipal, perquè potser recordaràs que quan parlàvem de saurins i d'aqüífers en el tercer capítol vam mencionar un cas prou sorprenent com el d'Alforja, al Baix Camp, on un misteriós saurí va trobar una veta d'aigua. Aquell cas, tot i donar un bon titular, no va acabar de resoldre del tot la situació de sequera i havíem deixat una conversa pendent amb l'alcalde, com us dèiem. Joan Josep García, benvingut de nou al programa.
3: Bon dia, Gerard.
0: Les trucades del saurí van tornar més enllà d'aquella primera trucada que ens explicaves perquè els problemes d'aigua tampoc van acabar d'abandonar el municipi.
3: No, no, la veritat és que ens va ajudar molt quan el pou que vam fer amb el saurí, però clar, la situació, doncs, després de setmanes estirant l'aigua de l'aqüífer del pou, doncs se van aixugant. Llavors, sorprenentment, Gerard es va posar en contacte amb mi, el saurí, i em va dir, escolta, veig que l'aqüífer que tens s'està aixugant, hauries de fer el que ja et vaig dir la primera vegada, que és anar més enllà dels 150 metres que tens la veta més bona. I així vaig fer, vaig tornar a fer un altre segon pou, bàsicament alineat on ell em va comentar la veta, i evidentment la veta més bona era la de 150 metres perquè llavors podíem començar a treure doncs, aquests de 9 a 10 metres cúbics hora, de passar de 2 metres cúbics vam passar a 10 metres cúbics hora, i ens va ajudar també doncs, a abastir el municipi d'Alforja. Vam creure que durant aquesta sequera havien d'intentar optimitzar que els usuaris optimitzessin el màxim possible l'aigua. Ells van fer una molt bona feina. Nosaltres teníem una mitja de 120 litres per usuari dia, però tot i amb això, doncs, creiem oportú, nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions. Entre aquestes actuacions, no només són les cubes, sinó és la captació. Nosaltres també distribuïm el tema, diguéssim, l'aigua d'ús de boca amb l'aigua de rec. L'aigua de rec porta nitrats i la d'ús de boca la portem, diguéssim, amb una canalització totalment diferent, per descomptat. I és evident que la factura que nosaltres hem pagat és molt alta. Estem parlant que un municipi d'Alforja, doncs la sequera ens ha pujat gairebé 1 milió d'euros.
0: I, alcalde, el futur el teniu garantit pel que fa a l'aigua?
3: Bé, el futur, Gerard, vull dir, és complexa perquè, segons la meva experiència, això és cíclic. Per tant, ara estem en una situació, a data d'avui, estem en una situació no aquí en Forja, sinó jo crec que tot el territori amb el qual les pluges que n'hi ha hagut, que han estat molt ha plogut molt bé, vull dir, sense fer masses estralls, en aquest cas aquí al Baix Camp, ens ha permès doncs, respirar una mica, però la situació, doncs, això ens tornarà a passar. En el municipi d'Alforja, doncs, juntament amb les Borges i també amb Cridacols, el que estem treballant és portar l'aigua del CAT. Creiem que el projecte per fer és portar l'aigua de l'Ebre. Nosaltres necessitem l'aigua de l'Ebre perquè és el que al final donaria estabilització, diguéssim, en aquesta zona, perquè entre que plou poc i estem molt afectats amb nitrats, doncs tenim poca aigua i de mala qualitat.
0: Doncs gràcies, Joan Josep García, alcalde d'Alforja. I avui la cosa va d'alcaldes, però no només, perquè també donarem pas a altres protagonistes, però ara el que fem és saltar del Baix Camp a l'Alt Camp i per parlar del passat i, sobretot, del futur de la indústria paperera. I és que ha hagut de fer mans i mànigues també per fer front als darrers anys a aquesta falta d'aigua i per això ara plantegen canvis importants.
4: Estàs escoltant el 4 Gotes.

0: Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera, molins, el que fos, però bàsicament indústria paperera. La indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la séquia, encara bé, del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per a les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper, continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, doncs és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni amb el segle XVIII, ni amb el XIX, ni el XX, perquè hi havia una època que tots recordem que es tintaven les aigües marxaven de la Riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del camp de Tarragona, a través del Francolí, vull dir, això es va acabar, i, a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que s'anava anys enrere, no?
0: En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
1: Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament, una trentena, per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar amb dues màquines, només treballaven amb una màquina de paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria paperera a la Riba i al terme de la Riba, perquè hi ha alguna indústria anant Francolí avall, que és prou potenta també, doncs ja estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la Riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
0: Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
1: No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no... superficial no apareix el Brugent com pareixia doncs, 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd perquè els dos patíem sequera l'any passat i tenim un projecte més o menys embastat a parlar amb les restes d'administracions com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
0: De circuits tancats de reprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i per tant podem dir que teniu força experiència.
2: Des de fa 13 anys, pràcticament, que vam començar ja una explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha en la indústria química, no? I aquí és una part molt important, la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas, la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenents de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que a comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre, que tenim, i tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per altres usos del territori.
0: I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
2: Si penséssim en el consum que vam tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
0: El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
2: El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant. Pensem una cosa, partint d'unes dimensions, més o menys la ciutat de Tarragona en un any consumeix uns 7-8 hectòmetres cúbics. Per tant, quasi és el consum de la ciutat de Tarragona que estem reaprofitant en aquest moment. I, per tant, com he dit abans, no estem agafant de l'aigua de l'Ebre. Això ho ampliarem un 50% per arribar a 9 hectòmetres cúbics, que aquesta és una inversió que esperem tindre-la enllestida a començaments de l'any que ve. I l'altra és una part molt important, és la gran inversió que tenim damunt de la taula i que ja està aprovada pel Consell d'Administració d'Aitassa, d'aprofitament, en aquest cas no de les aigües urbanes de Vilaseca i de Tarragona, sinó de les aigües industrials que està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta, en aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més. Ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
0: Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pesa més per sobre de les altres.
2: És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua. Està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre, Però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan en cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que, en aquest cas, a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és de... Home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar que no hem de pensar a si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix. Jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a ITASA i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir. Vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc. I això és molt important, i si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
0: La tecnologia existeix, però la trava, en essència, és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
2: Sens dubte. A mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té ser una despesa. Però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, amb moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que... tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit a aquesta aigua. Que això té un cost... Dieu-nos a nosaltres que l'estem pagant íntegrament, aquests costos, per poder regenerar aquesta aigua, que, per altra banda, això també ho vull posar en valor, el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que tindríem que pensar, no tan sols en les administracions locals, sinó en l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
0: Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. La avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
4: Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas la de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
0: El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
4: Que la sau no la tolera a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part de que després té toxicitat amb el tema dels clorurs, que aquesta aigua regenerada em porta, tant, perquè al final se desinfecta amb clor, i llavors I el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? O sigui, la planta ja està produint, perquè clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua però no ens servirà per bo i res, no?
0: Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
4: I l'agricultura, com és el nostre cas, Vallaners i Olivers, doncs pràcticament la utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca, i aquesta aigua d'una estació de regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. Llavors se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua, si reuneix les condicions per poder regar el Vallaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
0: Ara bé, s'ho haurem de prendre amb paciència perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
4: I evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no o sigui, no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
0: Ja ens hi referíem en el tercer capítol que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un 4 gotes.

0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: I acabarem el capítol d'avui del Quatre gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I, de fet, ens reben a l'hotel Blau Mar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar, volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
2: És cert que tenim aquesta etiqueta, però gens al contrari. Potser la etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler, llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet, el nostre exemple és un exemple que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys, i em consta que el sector hotel està treballant també en això.
1: Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que una posa en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
2: D'acord, passem.
1: Entrem a l'hotel. Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
0: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa.

0: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu, no passa res, fes-ne una altra. Ella encara plora més fort i el pare respon, no hi ha per tant, Laia. I ella segueix pujant cada vegada més el plor, perquè el pare hi torna. Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica? La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu, ja està bé, només són uns blocs, filla.
1: Ni mama, ni mom.
0: Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que digui que no menteix. És quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
2: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem

0: respira. Llavors, en el moment en què pots intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
1: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
0: Per què creus que ens en surten aquestes frases?
1: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
0: I perquè ens ho han dit.
1: És el que ens han dit a nosaltres.
0: Perquè normalment ens ho han dit, no? Si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant no, que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és mira que lletja et poses quan plores. Ahir, justament, una mare a consulta em deia és que la meva nena ja està treballant molt al com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir, ui, que lletja que t'estàs posant. No. Clar, i això que és mala fe? És una mala persona? No. Repetim, no, allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lleig al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria. Què puc fer perquè pari això?
1: Perquè pari ja.
0: Puc cridar, puc a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humiliar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
1: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple, quan estan tan disgustats i que realment, al final, ens afecta més és el plor. Sobretot el plor dels infants petits, que se'ns fica aquí, just aquí, i d'aquí no surt, i et posa molt nerviós. No? Realment és bo deixar-los plorar tant?
0: A veure, no és deixar o no deixar plorar. No és dolent que un nen plori. Això és el primer que hem de saber. Que un nen plori, no passa res. El que és dolent és que ho faci amb una sensació de solitud. Per què? Perquè el per a què de nosaltres acompanyar o no un plor és les habilitats que anirà adquirint per quan aquesta emoció sorgeixi sense nosaltres i la pugui anar transitant d'alguna manera. Llavors, que un nen plori no és dolent. Que un nen plori sol sí que ho és. Llavors, quan una nena o un nen del 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular. Perquè del 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora al bressol i aquell famós mètode Estiví, no? Que els deien no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res? Això no és una idea o una creença que sorgeix perquè sí. Això ho aprenem des del bressol. Llavors, no passa res si se't cau el bloc de peces i per tu és algo important, no? O potser no té que veure amb el bloc de peces, pot ser que estàs supercansada, tens un mal dia, no? I allò és com la goteta que ens ha passat quantes vegades a nosaltres. Uh-huh. Me'n recordo l'altre dia que se'm va cremar el sopar i em vaig posar a plorar. Clar. Perquè havia tingut un dia de merda. I només faltava això. Doncs als nens també els hi passa això, el només faltava això. Què necessitava jo quan se'm va cremar el sopar? Que algú em digués, prou ja, sempre estàs igual, és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
1: No és res.
0: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Estàs sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és, ostres, veig que estàs molt enfadada.

0: quedada. I si no tenim clar o segur la certesa de que està enfadada, diem crec, perquè no hi ha res. O almenys jo estic pensant en situacions meves, no? Que em faci més ràbia que algú vingui i em digui ai, que trista estàs, i dic no estic trista, estic molt enfadada. No? Perquè estigui callada mirant cap a baix no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig, que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí. Presència.
1: Clar, això, en plena enrabiada, sí, que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon, sí, que et faria el mateix cas, sí, és millor callar.
0: És millor callar.
1: Però
0: hi ha
1: no
0: nens...
1: marxar en el cas dels
0: no,
1: petits.
0: De 0 a 6 anys no marxar mai.
1: I més grans?
0: I més grans, preguntar-los en aquell moment, perquè clar, a partir dels 6 anys, normalment, l'enrabiada es manifesta de manera diferent. Sí. En el cas dels més grans, clar, si pensem en actuar el moment, no serveix de res. Hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació em refereixo a conversa en què necessites tu quan que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, eh? Vull estar sol. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
1: I cop de porta.
0: I cop de porta i tal. No, perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no per com et sents. I això, aquesta frase de quíreme cuando más lo necesite, que será... No, quíreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber, si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé, quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem, jo per exemple tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat, jo m'havia de posar a uns metres, llavors em sentava i li deia si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb uns anys, es calmava, feia allò de...
1: I no cal dir res, a vegades.
0: És que la majoria de vegades no cal dir res.
1: És a dir, si una, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com sí, en el cas de la teva filla, sí, per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat,
0: no,
1: estava desbordada...
0: No, per favor, i estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant, podem crear un diàleg, no? De, ostres, he vist que abans ho has passat molt malament. Vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho. Però simplement el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
1: I si tu en aquest moment no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser perquè heu tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada, què fem?
0: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè l'afecte, l'amor, no s'hauria de retirar mai.
1: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
0: Clar, a veure, quan són més grans, sí que tu pots expressar ara mateix, no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el jo t'estimo molt, però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, ja, jo diria que com a adult, no, encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota, no? Perquè sí, hi ha edats, no? Ets idiota, mal, o deixa'm en pau, o coses que ens fan mal. I...
1: Ets la pitjor mare del món.
0: No? Topicazo. Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que... segons Adler, no? El que diu és que hi ha quatre comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un, i de l'adult també.
1: Val.
0: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és incrementar tot aquest malestar per les dues parts.
1: Casos pràctics, el PCR, que
0: PCR,
1: que funciona.
0: Total, teràpia, si cal. És a dir, si tu te n'adones que hi ha situacions a casa que no les pots acompanyar, una revisió. Una revisió, és a dir, no pots acompanyar allò que no pots sostenir. Si tu no tens una bona tolerància a la frustració, no podràs acompanyar la frustració del teu fill. Si estàs molt incòmode amb la tristesa, no, l'evites de tota manera, quan el teu fill estigui trist, no podràs acompanyar la tristesa. No? Una pregunta que llenço, no, a totes les persones que ens escolten és quines emocions realment caben a casa teva o a l'aula, si ets mestre. Perquè, no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No? Al final, és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió. I un plor és una expressió. Què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final, els nens no necessiten ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber... què passa amb cadascuna d'elles.
1: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí dos minuts no me'n recordo. Això passa molt amb els germans.
0: Total.
1: Que s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
0: S'estima,
1: s'abraça. Sí.
0: I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles, de tu hijo ha hecho, o mira qui li ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadat amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues, clar, això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors el que necessiten és una persona que no li faci por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta... falsa creença de que no, jo ets sempre feliç pel meu fill, no? No em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill, jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre.
1: Pobreta, Cindy.
0: Ai, ja. Pobreta aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah, penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí? Que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat, saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que de regula molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
1: Sí,
0: vull
1: sí.
0: dir que tots ens arreglem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és que és un tema que m'afagina, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sense això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
1: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes,
0: sí.
1: Una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als, als fills.
0: Sí.
1: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada uno de su libro.
0: Total.
1: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars, eh? Quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva vida en aquell moment, clar, no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre, doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor? Quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que el que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia.
0: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
1: exacte.
0: No?
1: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
0: Clar.
1: Jo ho faria, eh? Jo tinc facilitat,
0: jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt, clar. No? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
1: Correcte.
0: Si jo, se'm cauen les llàgrimes perquè veig que estàs molt trista, per poder verbalitzar, m'emociona, no?, veure't així perquè em sap greu. Però sí que hauríem de controlar la por que tenim en que, perquè si li donem moltíssima importància, no?, o sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyar els nostres fills i filles és, veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure't trista a tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt al foco en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar com t'has sentit amb això? Què en penses ara? Si tornessis, no?, amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11 anys,
1: correcte,
0: 11 anys,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? No? Preguntar-los molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los, vols que et digui què faria jo? I has d'entendre que pot haver un no. Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
1: Jo, ens poses una quantitat de deures que
0: molts.
1: Jo no sé si...
0: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
1: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement... I que també és un comportament que ens funciona també amb adults.
0: Totalment.
1: Que moltes vegades el que deies tu, a mi no em diguis com que sento ni com estic. Simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera. No? I al final, que anem donant voltes, abans em deies, és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix.
0: Sí.
1: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, de com estàs tu, llavors, com estem nosaltres, reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
0: Clar,
1: per tant...
0: és que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar. I acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació i hem d'anar de ment a actuació. Llavors, per això és tan important l'autorevisió, no? Això que li deia, no?, de repetir-me tant, però és que és bàsic fer aquest treball.
1: Molt bé. Estem treballant.
0: Tant.
1: I per tant, fem el que podem, oi? Que sí?
0: Sempre amb compassió, sempre amb vulnerabilitat i que el procés és molt més enriquidor que el resultat.
1: A vegades no ho farem bé.
0: No ho farem bé, però estem fent, o estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
1: Ens veiem en el proper capítol, ens veiem, ens escoltem, el que vosaltres vulgueu, en el proper capítol d'Animam, Animam, no us el perdeu, perquè és que és superinteressant tot això. Gràcies.
0: Gràcies a tu.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
1: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... De, vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... Bueno, saps? Que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? i clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
0: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares.

0: Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens les enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent, on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua, encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior. Fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb, amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com... amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador, tot el dia, saps, treballant temes que si sortís a fora, saps, podria com, vull dir, no sé, saps, que és com... podria estar fent mil altres coses, saps, que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja la coneixies, l'escola, però?
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinyó mateix, que és on hi ha l'escola, pues, hi ha el RISPA, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors, pues, després d'aquestes setmanes de teoria, marxem uns primers dos mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors, pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica, pues, tot combinat, pues, ens acaba donant, pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extensos, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes de Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors, pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones salariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, en tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps, que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps, si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com, tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor, perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, pues, aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars, la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com... Evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions de la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix. És la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor, la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis, perquè viure-hi sola és inassumible.
1: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora, que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els llogaters, els que renden, pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una, que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta cara de, altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, o com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
1: Clar, jo crec que és, al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també bueno, amb meia, i això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre al Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa, és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
1: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
2: Bon dia.
1: Avui entrem a l'Hotel Majestic. Habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
2: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
3: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació. Es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà. Val? El que no sabem és a on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
1: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
3: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
2: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
3: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos, o sigui, penseu un calendari amb les nits, em podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
1: Vale, ens deixes jugar o què?
3: Sí, i tant. A veure,
1: molt bé.
3: Prova.
1: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
3: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
2: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
3: Per què? Amb tres.
2: Perquè hi ha tres portes. I si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar...
3: Clar, us podríeu creuar.
2: Se'm podria creuar.
3: Exacte.
2: D'acord.
3: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les tres habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1. I llavors tu després, el dia següent, te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
1: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
3: Exacte. Amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig... Si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera, però segur que com a màxim el trobaràs amb dos.
1: Sí.
3: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
2: Clar.
3: I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai
1: que
3: perquè
1: es vagin
3: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest us sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria... Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè, per
1: aquí
3: exemple, la
1: teva estratègia,
3: Cristina, ja no el... potser no el trobem. trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no
1: I
3: el
1: no
3: trobes.
1: Ha, sí.
3: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que, per tant, es pot
1: clar,
3: moure...
1: també es complica.
3: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
1: Fent taules i dibuixant, jo crec.
3: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb 4 portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una cosa de l'altra.
1: Una bogeria de papers que necessitaríem.
3: Clar, llavors fer l'arbre o la taula et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
1: Demanem reforços.
3: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els hi llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
1: Aviam com reaccionen, no?
3: Clar, i a més, tindrem un munt de dades perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què.
1: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
3: Exacte.
1: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
3: La primera pregunta és, ¿cuántas habitaciones teniu a l'hotel?
4: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo mire. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
3: Vale, i si li preguntem...
4: Perdóname, 214.
3: 214. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
1: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
4: ¿Cuánta ocupació jo podria tenir? ¿Cuántas personas?
3: Sí.
4: Pues bastante. tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 365, imagínate.
3: Vale.
1: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
4: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
1: Déu-n'hi-do.
3: I com ho renteu, això?
4: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4.
3: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
1: Servei de bugaderia
3: sí.
1: Intern?
4: Sí, tenemos lavandería propia, sí. El hotel consta con su lavandería y, aparte, pues, una lavandería externa también.
1: Alguna anécdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
4: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
1: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
4: Correcto.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: A la hora de siempre.
1: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles per habitació.
2: Sí.
3: Clar,
1: 600
3: dues
1: tovalloles.
3: De dutxa.
1: Clar, i després de cap
3: clar,
1: o de mans.
3: Clar, després hi ha les de mans, la del terra...
1: També.
2: No, i n'han de tenir més, perquè sí. Mentre en renten algunes... N'han de posar d'altres de netes.
3: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia, això perquè sí. Podríem voler pensar quan trigaran a rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quan trigarien, jo què sé, no? Doncs podríem
1: val, doncs
3: posar...
1: Comencem a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
3: Vale, 4 tovalloles hem dit, més o menys.
1: Són dos de cos, dos de cap i una de mans. Exacte. I la de peus. O sigui, són 6.
3: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
1: Sí. Sis tovalloles per habitació.
3: Vale.
1: Vale, 6 per 300.
3: Vale.
1: I llavors hem dit que quantes rentadores.
3: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui, clar. Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però clar, una d'industrial...
1: La rentadora barateta, aquesta... la de 10 quilos.
3: Bueno, no sé.
1: 20-30, no?
3: Però una rentadora industrial, quan vas allà...
1: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
3: Sí, aquestes
1: no sé.
3: Tira.
2: 10, 15...
3: No, més.
1: 60
3: quilos, sí. Una industrial.
1: Vale, 60 quilos. I quant pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si
3: clar,
1: si s'han fet servir...
3: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
2: Una
3: a veure...
2: de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més la tovallola, l'ampolla.
3: ampolla, per fer menys d'un quilo.
2: Menys d'un quilo.
3: Total. I algo que, una ampolla petita, o sigui, una pesa ampolla d'aquestes de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
1: tovallola.
3: Tovallola. A veure, el que hi ha sis tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
1: No,
3: per tant,
1: les
3: podríem
1: petites...
3: fer que tenim quatre tovalloles per habitació.
1: Val.
3: Perquè les petites, sí, les dues petites compten com a una, la d'alterna, no sé què, podem fer quatre. Llavors això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
1: Vale, i hem dit que van bèstia, 60, no?
2: Gros.
1: 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
3: Exacte.
1: Per 10 tant, rentadores.
3: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel... Potser
1: i quan,
3: si té
1: quan
3: dos
1: trigues,
3: rentadores,
1: no?
3: Si té dos rentadores i, per tant, necessiten fer 5 torns.
1: Sí, sí.
3: Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
1: Rentadora 5... secadora o rentadora sola?
3: No sé, això ja.
1: Perquè rentadora secadora, 4 hores, eh?
3: Però vull dir que ja poden estar...
1: Tot un dia.
3: Tot un dia rentant-lo del dia. O sigui que... Clar, per això diuen, sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu estar una d'aigua.
1: Clar, sí, sí.
3: És bèstia, eh? Molt bé, molt bé. Doncs pues, per tot això es necessiten les mates, al final.
1: Mates aplicades.
3: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit.
2: Uau!
3: Ara direu, a veure, Laura, l'hotel infinit... Doncs sí,
1: ara
3: sí,
1: ens farà calcular coses que no sabrem calcular.
2: Ara suarem.
3: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions, vale? I totes estan plenes. Sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions, totes estan plenes, i li arriba un nou hoste per dir, bueno, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
2: Home, així, a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
1: Però infinit, o sigui, sempre... Sí, no?
3: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
2: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
3: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és, com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
1: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
3: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig dir

0: Quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
1: A la segona.
0: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de... El conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
2: Vale.
0: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què, no sé quantos, sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què, no sé quantos, més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, ni, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
2: tothom
0: habitació
2: té
0: a la dreta.
1: I alliberem la primera
0: alliberes
1: habitació.
0: La primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
1: Uau.
2: Molt bé.
0: És guai, eh? Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te... Una persona et venen cinc. Què faries, llavors?
2: El mateix, no? Cinc cap allà.
0: Exacte.
2: Li cinc a la dreta.
0: A tothom que es mogui cinc a la dreta. I així alliberes les cinc primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
1: Oh.
0: Ara, en comptes de venir cinc persones, venen infinites persones.
1: Vale. Aviam.
0: Bueno, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es
2: que
0: mogui
2: infinits nombres, perquè no sabran on anar.
0: Exacte.
2: Això és llavors, un problema no de la regidoria de l'hotel molt greu.
0: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, aquí sí, us ho explico, perquè és una mica de uau... O sigui, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
2: L'altra meitat.
0: Clar, quina és aquesta meitat?
1: Els nombres senars.
0: Els nombres senars, els senars perquè, clar, sí. Al fer el doble...
2: Tots són parells.
0: Partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop, has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
1: Quin recepcionista, eh?
2: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
2: Això és però filosofia.
0: També és filosofia i mates. O sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates. Però és xulo també pensar aquestes coses. I no és repalpable. Evidentment no aniràs mai a un hotel infinit. Però, bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
2: La lògica infinita.
0: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui primer hem començat resolent aquell problema de les portes on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre el concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot el de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
2: I a casa tampoc, eh?
0: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre, i caben infinites persones, i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
2: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
1: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles fins i tot en situacions incertes.
0: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
1: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
2: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Laura.
0: Moltes gràcies.
2: Fins la propera.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on repassem els grans èxits de la dècada dels 80. Avui recuperem alguns dels èxits més destacats del
0: 1981.
1: Un any en el qual hi va haver el primer informe mèdic sobre malalts de sida de la història, malaltia que fins llavors era desconeguda. També un any en el que Grècia va entrar a la Unió Europea. Un any on també van néixer l'actriu Natalie Portman i el tenista suís Roger Federer. I un any en el qual hi sonaven èxits com aquest Get Down On It de Kool & The Gang.

0: passata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andate.
1: Un dels representants de la música spaghetti de principis dels 80, Pino D'Angio, amb aquesta veu profunda tan característica. Ma quale idea, va ser tot un èxit aquell 1981.
2: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
1: Continuem amb un altre èxit que encara avui sona a les emissores de ràdio, de la mà de la parella Men at Work. Va ser un dels seus temes més celebrats. How can it be now?

0: Els britànics en van més des d'un celebradíssim treball que es deia Seven i que van publicar aquell 1981. La banda d'escà, que també sabia tocar temes més relaxats, com aquesta espècie de reggae que es diu It Must Be Love. Seguim amb més èxits al Rock and Classics.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

El 1981, Michael Field va iniciar una fructífera relació de col·laboració amb la cantant Maggie Reilly, que a partir d'aquells moments va començar a cantar alguns dels millors èxits de Michael Field fins a la data. Com per exemple aquest Fat Millie Man, que formava part del seu treball Five Miles Out, Michael Field. Un altre èxit d'aquell 1981, en clau de rock, Jesse's Girl, de la mà de Rick Springfield.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: El 1981, Phil Collins iniciava una fructífera i interessant carrera en solitari. El seu disc de debut en solitari va ser molt celebrat i realment és el millor de la seva discografia al marge de Genesis. Un disc que es diu Face Value i que comença amb aquest grandíssim tema que segur que heu escoltat i que posa els pèls de punta. In the Air Tonight, Phil Collins.

0: Hem escollit un altre dels singles d'aquest fantàstic Face Value de Phil Collins per a seguir disfrutant de la música del rock and clàssics. I Missed Again, un altre dels temes que més va sonar d'aquesta llarga durada, publicat el 1981 pel britànic Phil Collins.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara una nova regressió en el temps. No us heu equivocat, no esteu escoltant José María García, però això sí que està clar que era la sintonia d'un dels seus programes més famosos. I era un tema de Simple Minds, ni més ni menys, des del treball Sons of Fascination, publicat aquell 1981. Love Song amb Simple Minds.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llull.

Prince anava fent el seu camí cap a l'estrellat. El 1981 publicava un nou treball. Aquest era el tema que li donava títol. Es deia Controversy.

0: Fantàstics els primers Iron Maiden, encara amb Paul Di'Anno a la plaça de vocalista abans que entrés Bruce Dickinson. Aquest era el seu segon llarga durada, es deia Killers, es publicava l'any 1981 i aquest era l'èxit Rothschild.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
0: I ara amb els Police, que treien un nou treball també aquell 81, que començava amb aquest Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Estem escoltant ja els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
2: twitter.com/rocknclassics.
1: facebook.com/rockandclassics.esteballó.
0: Per acabar, us deixem amb una banda que va començar a despuntar just aquell 1981 amb un treball anomenat senzillament com ells, Level 42, i que ens portava temes funky molt interessants. Donaria molt que parlar durant aquella dècada. Love Games. Amb ells marxem. Adéu-siau, que vagi molt bé. Gràcies per estar al nostre costat.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa. Doncs atents, atentes, que ara us ho expliquem. Carolina Purpurina. Com que aquesta setmana és la setmana de Sant Jordi, avui parlarem amb la Isabel Plantinet i la seva mare, la Laura Rivera Casares, autores de la saga infantil Carolina Purpurina. Una trilogia que narra les aventures de la Carolina, una nena amb leucodistròfia, que es desplaça en una cadira de rodes màgica i viu el món amb optimisme i molta purpurina. La Marvico ens portarà un reportatge del concert de Rosalia a Barcelona. Amb l'Assumpta Vitòria parlarem, com sempre, de la història de la tele. En aquesta ocasió parlarem de la Lluna. Sí, sí, de la arribada de l'home a la Lluna, però ja de fa una mica de temps. I com sempre, el racó del Toni Rovira i tu hi passarà de tot i més coses. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, no ens donarà temps de res. Benvinguts, benvingudes a La Caixa Tonta.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: I avui us portem una secció especial, com a vegades fem en moments, doncs, així concrets, com a aquest cas, eh? I és que aquesta setmana us portem un petit reportatge del que ha estat el concert de Rosalía, els concerts de Rosalía a Barcelona. I ho farem amb la nostra col·laboradora, la Mar Vico, que hi va ser present. I tot seguit, doncs, l'anem a escoltar. Endavant, Mar, quan vulguis.
1: Bueno, estem aquí a la cua de, pel concert de la Rosalía i anem a fer-li algunes preguntes a persones que veiem aquí que van a veure-la. I tenim aquí a la Inés. Hola, Inés.
2: Hola.
1: Estàs nerviosa?
2: Sí, molt.
1: Vinga, et farem algunes preguntes i a veure què penses de la Rosalía.
2: Vale.
1: Quina és la seva cançó que més t'emociona i per què?
2: Jo crec que la de Magnolias. És com la que més m'agrada i com les notes i la melodia és el que més m'emociona.
1: I si poguessis escoltar només una cançó seva avui, en el concert, quina triaries?
2: Jo crec que aquesta, la veritat.
1: Sí?
2: Sí, és la que, com la que més m'agrada.
1: I de la Rosalía, què creus que la fa única, per, o sigui, respecte a altres artistes?
2: Jo crec que la seva manera d'innovar i de buscar coses noves, crec que és el que li fa única.
1: Quina cançó seva creus que representa millor la teva vida ara mateix? Si creus que
2: doncs,
1: cap,
2: ara mateix no sabria molt bé, no, la veritat és que crec que cap, ara mateix.
1: Molt bé, bueno, és, també està bé. Aquesta resposta, no pot ser que sempre ens identifiqui una cançó. Has plorat mai amb alguna cançó seva?
2: Sí, bueno, l'altre concert, amb la de Dolerme, també era una de les que més m'agradava dels altres discos i crec que és amb la que vaig plorar més.
1: I amb qui has vingut al concert avui, a veure?
2: Amb unes amigues he vingut, que són molt fans de la Rosalía.
1: Molt bé, molt bé. I si et pugés a l'escenari, què faries, a veure?
2: Ballar.
1: Ballar?
2: Sí, és que ballem nosaltres.
1: Ah, sou ballarins, eh?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé. I si li poguessis dir una cosa allà sobre l'escenari, què li diries, a veure?
2: Que l'amo, és la millor.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies, Inés. Doncs seguim aquí, a la cua, per entrar al concert de la Rosalía, al Lux Tour. Estem a Barcelona i tenim una altra persona aquí per fer-li una petita entrevista. Com estàs? Com et dius?
3: Molt bé, em dic Hugo. Estic amb moltes ganes d'entrar ja i veure, perquè no tinc ni idea de res, no volia fer spoiler, i a veure què tal.
1: I de la Rosalía, quina és la cançó que més t'emociona? A veure.
3: Per mi, Dolerme, jo crec que és la que més em toca i més sí, de les meves preferides.
1: I no és d'aquest àlbum, no?
3: No, d'aquest àlbum no. Si fos d'aquest àlbum seria Magnolias, probablement.
1: Ah, molt bé. L'altra persona que m'ha entrevistat també ha dit aquesta, fixa't.
3: És que és la més trista.
1: I avui imagina't que només pogués cantar una cançó. Quina t'agradaria que fos?
3: A mi m'agrada molt el Malquerer i crec que diré alguna del Malquerer, que no vaig poder veure en directe perquè vaig anar al Motomami, però no al Malquerer Tour. Llavors diria Maldición.
1: Molt bona, molt bona. Parlant dels seus diferents àlbums, quin creus que és la cosa que fa la Rosalía que sigui tan única respecte als altres artistes?
3: Jo crec, bueno, no seria propi de Rosalía, però jo crec que la seva estètica sempre, com ella diu, ella se transforma i jo crec que cada vegada que fa un tour diferent agafa una estètica molt potent i que la diferència de molts altres artistes.
1: Molt bé, molt bé. I tenim diferents àlbums que la representen a ella, però a tu, quina creus que és la cançó o potser l'àlbum que et representa més?
3: El que més em representa, jo diria que és el Malquerer. Jo crec que és el que més em va, és el que em va introduir a Rosalía i el que, sí, el que més em representa.
1: I m'has dit que has anat a un concert seu del Motomami, no?
3: Sí, vaig anar 2022-23, no me'n recordo.
1: Molt
3: sí,
1: bé, i vas plorar amb alguna cançó seva,
3: sí,
1: o què?
3: Sí, vaig plorar amb Genís,
1: sí.
3: I Dolerme també em va emocionar molt.
1: Has vingut al concert amb qui?
3: He vingut amb la meva germana, la meva mare, unes amigues del ball i del seu pare també, una d'elles.
1: O sigui, que balles?
3: Sí, soc ballari.
1: I si avui et pugés a l'escenari?
3: Uf, em donaria un llullo, la veritat.
1: Ballaries o et quedaries parat?
3: No, segurament em quedaria parat, però després m'arrepentiria de no haver fet alguna cosa, òbviament.
1: Imagina't que puges a l'escenari allà amb ella, no sé què, estàs tot parat, però li pots dir una cosa, què li diries?
3: Que la amo, que lo es todo. No sé, és que em ficaré molt nerviós, només t'ho podria dir halagos.
1: Clar. Doncs moltes gràcies, Hugo, que t'ho passis molt bé en el
3: gràcies.
1: Concert.
3: Gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies, Marvico, per aquest superreportatge dedicat als concerts de Rosalia, que realment doncs, van marcar i moltíssim.

programa d'aquesta setmana. Gràcies per ser-hi. Avui acabem amb Operación Triunfo T2025, amb aquest Será porque te amo, perquè ja ha començat la gira i, a més, Tinet Rovira ha anunciat que es prepara un especial 25 anys d'OT. Gràcies a Isabel Plantinet i la seva mare Laura Rivera, que ens presentaven aquesta saga infantil de Carolina Purpurina. Gràcies també a la Mar Vico, que ens ha portat aquest reportatge del concert de Rosalía a Barcelona. A l'Assumpta Vitoria, que com sempre ens porta a la història de la tele. I al Toni Rovira, amb la seva secció, que és, com sempre, una caixa de sorpreses. Porque te amo, si estoy al mundo. Recordeu que ens podeu seguir buscant la Caixa Tonta Ràdio a les xarxes socials. Així de fàcil, així de senzill.

0: tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més cosetes aquí a la Caixa Tonta. Apa, que vagi molt bé. Adéu-siau!
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Els docents volen mantenir viva la flama de les reivindicacions amb protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. De seguida anirem a fons els motius de la vaga en conversa amb Anna Belén Cebrián, portaveu del sindicat USTEC al Penedès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 8 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que el problema s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Gioacchini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències a la xarxa viària catalana, però sí que parlem de retencions habituals que ja es formen amb intensitat. Tenim retencions al vessant Vallès i Besòs en direcció a Barcelona per la AP7. Hi ha retencions intermitents a Barberà del Vallès en sentit sud i també a la C58 amb circulació intensa des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. El Nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles i efecte de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la B20, a la ronda de dalt, hi ha cues en direcció Llobregat fins a Mundet i a la ronda litoral, retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta, també en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Encara aquest dimarts ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament la temperatura. De moment, aquest matí, amb un temps més aviat tranquil, alguns nuvolets tindrem dispersos, deixant el sol emblanquinat, també núvols un palet més gruixut a les comarques de la costa, sobretot la Daurada, i ja al matí que comença una altra vegada molt xafogós, molt càlid. Aquesta tarda començarà a bellugar-se una mica l'atmosfera, amb algun ruixat al Pirineu, la Catalunya central, també l'interior de Tarragona, i ja amb una temperatura més alta momentàniament que no pas ahir, de fet, a l'Ebre, i sobretot a l'interior de Girona, tornarem a fregar els 40 graus. Ja diem demà, canvi sobtat de situació. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El curs escolar comença amb una vaga i amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació. I n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
4: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
1: Aquestes són les xifres, però el cert és que el curs comença amb un primer dia de vaga. Així és que, tot i la crida a la treva que hi va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, els sindicats convocants mantenen l'aturada el primer dia de classe. A aquesta hora volem entendre què esperen d'aquesta jornada i com s'ha de llegir el conflicte que s'obre a partir d'ara. Ens acompanya Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès. Senyora Cebrián, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com preveieu des d'USTEC la vaga d'avui? Quin nivell de participació espereu? I com us plantegeu les mobilitzacions que, si no vaig errada, estan previstes a les 11 demarcacions educatives del país?
5: Doncs, tal i com va acabar el curs i veient que, tot i cridar ben fort les nostres demandes, no se'ns va escoltar, comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord. Celebrem tot el que es va aconseguir, però no és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals i van més enllà de tots els nombres que es van donar a l'acord.
1: Per tant,
5: la participació...
1: Digui,
5: perdoni. Sí, la participació, tenim ganes de tornar a reactivar totes les mobilitzacions i, per tant, es preveu elevada.
1: Deia, per tant, que aquesta vaga que arriba el primer dia de curs no ha servit de res, d'alguna manera, la treva que demanava el president Illa apel·lant al dret a l'educació dels infants. De moment, per tant, si més no avui, aquesta treva, aquest parèntesi que demanava el president, no serà, eh?
5: El 13 de juliol vam estar reunides amb la consellera. Del 13 de juliol fins al dijous de la setmana passada, jo crec que ha estat un bon parèntesi com per haver reactivat certes negociacions o, si més no, certes reunions que no han estat. Per tant, aquesta treva a hores d'ara no era el moment.
1: El president també parlava de mà estesa, de voluntat de diàleg, defensava que el sistema educatiu té ara més recursos que mai, anunciava també mesures com el pla de climatització. Què seria necessari, segons aquests sindicats convocants de la vaga, per reconduir la situació?
5: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística... Va més enllà, per això no, a tot el que es va assolir el curs passat ho celebrem, però són petites pinzellades. El tema va molt més enllà.
1: Anna Belén Cebrián, acabo molt ràpid. USTEC i els altres sindicats dieu que la vaga és un avís del que pot venir. Què voleu dir exactament? Serà una tardor calenta? Es preveu una tardor calenta en el món de l'educació?
5: Si no podem negociar, nosaltres continuarem demanant-ho. Al final es tracta de l'educació pública catalana i el fet de donar-li l'esquena no ho comprenem.
1: Anna Belén Cebrián, portaveu d'Ustec al Penedès, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia. Estarem pendents de la jornada d'avui, sens dubte. Gràcies.
5: Gràcies, igualment.
1: Hores abans de l'inici del curs amb vaga de docents, aquest dilluns ho dèiem suar, amb ella li preguntàvem, el president de la Generalitat demanava als sindicats convocants fer un parèntesi, una treva, i anunciava un pla per resoldre la calor a les aules. Ho deia en una entrevista al 3CAT.
6: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano, la consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, que discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a enraonar i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos es fan falta.
1: Les escoles rurals també arrenquen avui un nou curs amb les particularitats d'aquest tipus de centre on s'han d'adaptar cada any els grups i les metodologies a les necessitats dels alumnes. Des de Lleida Televisió ens expliquen el cas de l'escola de Vilanova de Segrià, integrada a la zona escolar rural de l'Alt Segrià.
7: El centre forma part de la ZER Alt Segrià, juntament amb les escoles de La Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu.
8: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre l'alumne.
7: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant.
9: El nostre desig, el que voldríem assolir i aconseguir, és que cada infant, cada alumne, cada persona que entri per aquestes portes deixi la seva petjada, una petjada d'amistat, de companyonia, d'ensenyament, d'aprenentatge.
7: Una preparació que manté l'essència del model rural, proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada.
1: A 7 i 12, el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa la Carina Bellvé.
10: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
11: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
10: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
12: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
10: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
1: Avui també us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura del president Josep Tarradellas en l'acte inaugural de l'any dedicat al 50è aniversari del seu retorn a Catalunya i del restabliment de la Generalitat. Els expresidents Pujol, Mas i Montilla, així com el president del Parlament, Josep Rull, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han sumat a la sessió en què Illa ha reivindicat la defensa de Tarradellas per la seva visió de la unitat del poble al servei d'una causa comuna més enllà dels debats ideològics.
13: president Tardelles tenia un projecte polític senzill i clar, un projecte de país que es deia Catalunya. Tarradellas, coneixedor de la necessitat que té Catalunya de la unitat política que suma tota la força possible i de la unitat del poble que fa la nació, va tenir la intel·ligència de plantejar un projecte de país que anava més enllà de les cicles polítiques i de les ideologies. Dos ingredients són imprescindibles: democràcia i bon govern.
1: Quan fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa, amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la UAIP i Moviment Popular.
14: Llavors, proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver aquest dilluns en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta, al Montsià. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determini l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals. Segons fonts coneixedores del cas, la víctima tindria al voltant de 50 anys. I els tres ferits en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona estan fora de perill. Els fets van passar a un laboratori de pràctiques per un vessament d'àcid nítric. Els tres treballadors universitaris estaven preparant les pràctiques per a l'inici del curs que podria arrencar amb normalitat. Ens ho expliquen des de TAC12.
15: L'incident ha estat provocat pel vessament d'una ampolla d'un litre d'àcid nítric, un compost molt comú en el sector químic que provoca cremades en contacte amb la pell. Els tres treballadors de la URB han reaccionat de pressa i han activat el protocol per a aquests casos, fent servir les dutxes d'emergència i abandonant l'espai i trucant al 112. Així doncs, han pogut sortir pel seu propi peu, però se'ls ha traslladat al Joan 23 i a Santa Tecla. Des de la Universitat Tarragonina subratllen que tant abans com després de l'accident s'han seguit totes les mesures de seguretat i protocol al peu de la lletra.
16: Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió.
15: Des de la URB s'espera ara que l'informe dels mateixos bombers aclareixi què ha passat exactament, tenint en compte que l'àcid nítric no explota quan contacta amb l'oxigen. L'incident no ha produït afectacions a les instal·lacions. Així doncs, l'alumnat podrà començar les classes amb normalitat.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques especialment del nord de la Catalunya central. Però, malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla, deia, que la calor no afluixa. Per ara, les temperatures es mantenen encara molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
17: Massa calor. No havia passat mai això.
18: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresqui ja una miqueta.
19: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir on està? Diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
20: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
18: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
17: Encara anem passant les nits com podem.
20: Bastant bé. El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
2: A mi me gusta el calor, sí. Pero también influye en la salud porque le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.
1: Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Gioacchini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
21: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
1: I avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. D'altra banda, el Club Blaugrana ha volgut mostrar el seu compromís amb la llengua amb la campanya Parla Blaugrana, Parla Català. L'acció inclou diverses entrevistes amb jugadors i jugadores dels primers equips en què expliquen la seva relació amb la llengua catalana i la importància que té com a eina d'integració social.
22: És una llengua que m'agrada parlar-la i intento parlar bé. Tothom que vingui aquí hauria de fer l'esforç d'intentar parlar, d'aprendre. I bueno, crec que jo ho intento fer i crec que és una cosa molt bona per tu també.
23: No hi ha una professora com a tal, perquè no és algo que es vulgui imposar. Jo crec que quan algú vol aprendre una nova llengua d'un lloc on està, el més important és la predisposició de la persona que la vol aprendre.
1: I parlem ara de waterpolo, perquè Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallesà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adéu a Sabadell. Maica García ha estat 2 temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. És un altre dels temes que us hem destacat en els titulars. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Cirque du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del Teatre Català, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada, en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens amplia tota aquesta informació el David Navarro.
0: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
3: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
0: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
1: I reprenem ara el tema de portada perquè els docents preparen un matí de mobilitzacions per estendre al carrer les seves principals reivindicacions. Ara mateix els manifestants han tallat la Ronda Litoral a l'altura del barri de la Barceloneta. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, explica'ns l'última hora.
4: Bon dia, Helena. És el primer tall del matí que els docents despleguen en aquesta convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici de les classes. Som en aquest punt de la Ronda Litoral, entre la Barceloneta i Port Olímpic. En aquests moments, desenes de docents tallen, com veieu, la Ronda de Dalt en tots dos sentits. Recordem, a Helena, que aquest és el desplegament de les mobilitzacions, actes de protesta que els sindicats USTEC i la CGT, els dos sindicats de la convocatòria de vaga d'avui dimarts, estan desplegant ja a primeríssima...

0: de tenir altres mesures de seguiment que no s'han adoptat. No estic, evidentment, acusant a ningú. Dic que cadascú té la seva responsabilitat i tots hem d'exercir la nostra i, sobretot, fer un treball compartit, que és imprescindible.
1: Marc Aloi, alcalde de Manresa, gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia i, evidentment, a posar-se a la feina perquè, com deia vostè, aquesta responsabilitat és compartida. Gràcies, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons, doncs, aquesta previsió, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, atenció, a les comarques del nord de la Catalunya central.

0: Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt bellesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Gioacchini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la festa major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
1: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
0: I encara parlant de futbol, avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal.

0: Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Botzó, Mariona Escoda i el Circ du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Però més enllà d'aquesta gran festa del teatre català, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens n'amplia els detalls el David Navarro.
1: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria, i el Fantasma de la Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner, i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
2: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
1: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
0: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema inclourà en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Portlligat, que parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El Simon Cardona, de l'Escola Ítaca de Vilanova i la Geltrú, recita un poema que ens explica com la natura ens dona a cada espècie la força per poder viure. I com ell diu, aquest poema és molt interessant. L'escoltem?
3: Hola, em dic Simon Cardona Romero. El meu poema és de la Lola Casas i he triat aquest poema perquè és molt interessant. La sàvia mare de natura, a cada un amb tota cura, ens regala una estructura de potent musculatura.
2: Moltíssimes gràcies, Simon. Ens has ensenyat que la poesia serveix per omplir-nos el cor de sentiment i també per interessar-nos per com funciona la vida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i des de primera hora un grup de docents ha tallat la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en una acció que ha acabat fa pocs minuts. És una de les accions de protesta que els convocants han previst avui per mantenir viva la flama de les reivindicacions amb protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Ara es mantenen els talls a la ronda de dalt a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, així també com a la Gran Via. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. El portaveu d'Ustec al Barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
2: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
1: Doncs tenint en compte les circumstàncies, volem saber com estan afectant a la circulació aquestes protestes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, explica'ns l'última hora.
3: Bon dia, Elena. Doncs repassem primer les vies que continuen tallades, que en aquests moments encara estan tallades a causa de manifestació. Ho comentaves anteriorment, encara tallada la C31 a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I ara tenim tallada, per una banda, l'autopista AP7 a l'altura de Granollers i en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha una cua ja de més de 5 quilòmetres des de la Roca del Vallès. Per tant, tallada l'autopista AP7, com et deia, a Granollers i en sentit sud, en sentit Barcelona. I també tenim tallada ara mateix la C60 a l'altura de Mataró. Aquests són els punts que continuen tallats. En canvi, ja tenim reoberta, per una banda, la Ronda Litoral, però encara hi ha aturades importants en tots dos sentits de la marxa, i també tenim reoberta la Pota Nord, la B20, el tram de Santa Coloma,

0: No, era, bueno, fer un tall de carretera.
1: I ara, una vegada... Ah, quin és el vostre destí? Serveis territorials? Sí. I una vegada allà, què teniu preparat?
0: Durem a terme una assemblea docent.
1: I què tractareu en aquesta assemblea? Quin resultat espereu?
0: Fer una valoració de com hem iniciat el curs i després a veure com continuem en relació al Departament d'Educació, que no està responent com ens hagués agradat.
1: Entrareu a dintre dels serveis territorials?
0: No ho sabem encara.
1: No ho sabeu encara, però la qüestió és fer soroll, Lídia?
0: Sí, sortir als mitjans, que la societat entengui que això ho fem perquè ho veiem necessari. A ningú ens agrada estar aquí allò perdent diners, distorsionant a l'inici del curs escolar, però és que ho veiem una necessitat, no ens queda altra.
1: Doncs amb aquesta resposta ens quedem. Una necessitat per part dels docents de seguir reivindicant aquesta educació pública de qualitat. Nosaltres ens quedarem aquí per seguir informant amb més detalls.
2: Gràcies, Laura. Doncs això, pendents d'aquestes mobilitzacions, mestres i professors que han de fer mans i mànigues doncs, per sortejar aquestes traves policials, com mans i mànigues també les que es trobaran els pares i mares per poder avui també accedir al primer dia de classe dels seus fills.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Tres minuts per arribar a 3:15. Us ho estem destacant en titulars. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Els documents es faran públics demà, després d'aquesta desclassificació. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, o sigui, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per suposats homicidis imprudents. I quan ja fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu. Justament, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha explicat que l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament de la setmana passada per reforçar els aspectes que es puguin millorar. Aloi ha assegurat, en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, que a la capital del Bages hi ha detectats una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa en d'altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
4: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, avui doncs ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques, sobretot, del nord de la Catalunya central. Però, malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla que la calor no afluixa encara. Per ara, les temperatures es mantenen molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
5: Massa calor. No havia passat mai, això.
6: Esperem que ja baixi una miqueta la calor,
5: que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresquia una miqueta.
6: Les nits caloroses

0: De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic, on està? Dic, diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
1: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
2: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
3: Encara anem passant les nits com podem.
1: Bastant bé. El ventilador ho vaig aguantant bé, sí, sí.
4: A mi me gusta el calor.
5: Sí, sí.
4: Pero también influye en la salud porque le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.
6: I comencem els esports. Avui, Cristina Álvarez, molt bon dia.
7: Bon dia.
6: Doncs destacant aquest nou triomf del Sabadell, eh?
7: Sí, per 3-2 davant el Còrdoba. Va superar els vallesans i es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. Tots just s'havien disputat 10 minuts de partit quan un doblet de Joaquini ja havia situat el 2-0 al marcador. Els andalusos, però, van empatar el segon temps i ja al minut 89 Urri va fer de penal el gol de la victòria, davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la festa major. Amb els 8 punts sumats, fins ara els de Ferran Costa són tercers a la taula.
8: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
7: Avui arrenca la fase Lliga de la Champions, amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben a la cita en bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell s'entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. L'AEM i l'Europa se citen avui a la Copa de la Reina de Futbol. Tots dos conjunts es retroben després que el curs passat les gracienques eliminessin de la competició l'equip lleidatà. El duel, que arrencarà a les 7 al municipal de Requesens, arriba amb els dos equips havent començat amb victòria la Lliga de Segona Federació. L'entrenadora de les escapolades, Nani Aces, explica com afronten aquest partit.
9: De jugar una Copa de la Reina, això sempre il·lusiona. És una competició que volem estar, que no volem sortir a la primera ronda i que l'equip, jo crec que només per ganes, traurà forces per poder afrontar els tres partits. M'espero una EM diferent del Vila de Gràcia, segur, més semblant a el que es va veure a la segona part, que va ser dos equips de competir, i òbviament una EM a casa seva, que això sempre ha estat la llei d'EM, que és que a Lleida es fa molt forta.
7: Aquesta temporada el Club Natació Sant Andreu, després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallesà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. La waterpolista ha estat dues temporades senceres inactives per ser mare. Ara iniciarà la nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2020. Doncs nova etapa per a Maica García.
6: Doncs que li vagi molt bé, també.
7: I tant que
6: molta
7: sí.
6: Sort. Gràcies.
7: Gràcies, que vagi
6: demà.
7: Bé.
6: I parlem ara del teatre. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda o Joan Lluís Bozzo són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades, es van recaptar més de 115 milions i l'ocupació va ser del 67%. I més coses, a Olot tanquen avui les festes d'altura amb el dia gros, Santa Tura, la patrona de la ciutat. Els actes festius d'aquest dimarts han arrencat amb la missa, just a la sortida d'aquest acte litúrgic, i tenim els companys d'Olot Televisió, el Marc López i el Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard. Entenc que tot és a punt ja per aquest darrer dia de festes.
5: Exacte, sí, bon dia. De fet, avui és dia 8 de setembre, avui és el dia de la patrona de la ciutat, Santa Tura. Han estat 5 dies de festa major. Avui finalitzaran amb actes sobretot de cultura popular, amb el Ball Pla, amb el Ball dels Gegants i molts altres que haurem pogut anar veient, però molts han estat els actes que hem pogut veure aquests dies. De fet, ara en Marc us ho pot ensenyar, estem a la sortida de la missa, d'aquesta missa d'avui aquí al Santuari d'Altura. És una missa molt especial i podem parlar amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Cellabona. Daniel, bon dia.
10: Molt bon dia.
5: Avui els actes més tradicionals, d'entrada amb aquesta missa, però amb molts altres que vindran.
10: Bé, avui el dia gran de la nostra festa, de les festes d'altura, i per tant un dia molt especial per tots els olotins i les olotines, començant amb aquesta primera missa i tot el que ens acompanyarà, molt vinculat amb els balls de Faràndula també, i la recta final tancant amb el ball de les Espelmes.
5: De moment, bona valoració de les festes?
10: De moment és una valoració positiva. Crec que són molts els olotins i les olotines que han pogut gaudir de la ciutat, de tots els actes, de les places i carrers, i per tant doncs, la valoració a hores d'ara és positiva.
5: Fins ara n'hem patit per la pluja, més aviat per la calor, i no sé si de cara a pròxims anys potser es podrà mirar de fer algun canvi pel que fa a les hores d'alguns actes de més calor, o si s'està pensant.
10: Bé, per festes d'altura, tradicionalment sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions, i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
5: Molt bé, Niel, doncs moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
5: Doncs ja ho veieu, aquest és l'ambient que hi ha ara mateix aquí al Santuari d'Altura. Tots els feligresos, tota la gent que ve a missa, aquesta missa de 8, els més fidels, venen sempre aquí. De fet, fins i tot tenim el mossèn, el tenim molt ràpidament, un dia molt especial avui, no?
11: I tant, doncs tot el dia, però l'hem començat ja com a dia especial i dia dedicat doncs, a la Mare de Déu. Això.
5: Doncs que vagi molt bé aquest dia de la Mare de Déu, mossèn.
11: Doncs molt bé, molt agraït.
5: Doncs ja ho veieu, els hem agafat pràcticament al vol al final d'aquesta missa de 8, que seguirà amb altres actes, sobretot al Ball de Gegants, es pot veure, per cert, a través de la xarxa Més, i de molts altres que es podran anar veient fins al final d'aquestes festes d'altura que finalitzen avui.
6: Doncs gràcies, Gerard. Tindrem en compte la suggerència. Que vagi molt bé aquesta final de festa. Adéu-siau. I avui hem centrat bona part d'aquest informatiu, ja ho sabeu, en les protestes dels docents en aquesta jornada de vaga que ha arrencat amb diversos talls de carretera. Ara, però, volem posar el focus en la tornada a l'escola de l'alumnat. I ho fem des de Mataró, a les portes d'un centre escolar de la capital del Maresme. Allà hi tenim el Jaume Dormuà i la Beti Doñate, de TV Mataró. Bon dia, Beti. Com estan els infants? No sé si gaire nerviosos per aquest primer dia de classe i no sé si gaire accidentat. Bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, ara comencen a arribar uns quants nens, n'hi havia molt pocs fa una estona i és que sí que la vaga s'està notant aquí, almenys per les afectacions al trànsit, perquè sí que hi ha alguns alumnes que no són d'aquí de Mataró i han trigat una mica més els que han decidit venir que altres dies. Com podeu veure, es comença a omplir aquest espai que hi ha aquí a les portes de l'escola Camí del Mig. És un centre que imparteix des de I3 fins a 6è de primària i sí, els nens nerviosos per retrobar-se amb els seus companys, per doncs, reprendre la rutina d'haver d'anar a classe cada dia i també per poder estrenar doncs això, l'estoig, la motxilla, etc. Aquí també hem de dir que el centre estrena part del mobiliari perquè s'està treballant perquè hi hagi més espais d'ombra a partir d'aquest curs que comença ara. Tenim aquí ara, hem pogut parlar amb elles abans, la Cristina i la Carla, que viuen a Canyamars i que han trigat una mica més en arribar, ha estat així, no?
13: Correcte, sí. Sempre que hi ha una vaga ens suposa una mitja de 20-25 minuts extras i això ens comporta una mica d'enrenament.
12: I tot i així heu decidit venir, sabent que hi havia, que hi hauria segurament afectacions. Per què? A veure, suposo que la Cristina, ai, la Carla, la Cristina és la seva mare, la Carla tenia ganes de començar, no?
14: Sí, perquè m'agrada conèixer professors nous i també vull estar amb els meus amics i també estudiar coses noves.
12: Carla, quin curs faràs ara?
14: Sí, sí.
12: Sí, sí, doncs que vagi molt bé aquest inici de curs. Nerviosa, no entenc?
14: Sí.
12: I què estrenes, alguna cosa o no?
14: potser gimnàsia.
15: Ah, una activitat extraescolar?
16: Correcte.
15: Vale, va.
16: Una activitat extraescolar extra.
15: Molt bé. Doncs que vagi molt bé aquest inici de curs. Ja s'obren les portes, comencen a entrar aquests nens i nenes que han vingut avui aquí a l'escola, perquè hem de dir que és un dia una mica diferent per aquest inici de curs marcat per la vaga. Sí que ens ho han comentat tant pares com alumnes, que s'estranyaven de veure menys companys en aquest primer dia de classe després de les vacances d'estiu.
6: Doncs gràcies, Beti, per aquesta última hora. N'estarem molt pendents, evidentment, d'aquest inici de curs escolar, per doble partida, per la part dels mestres i docents que han decidit secundar la vaga, però també per aquells pares i fins i tot per aquells mestres que han decidit no secundar-la i, per tant, donar, com aquell qui diu, el tret de sortida, aquest nou curs escolar, aquest primer dia de classe. Molta sort a tots vosaltres, els que comenceu avui les classes. Nosaltres tornarem demà a les 7 en punt. Que vagi bé. Bon dia. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació...
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Aquest dimarts els centres escolars tornen a obrir les portes per iniciar un nou curs. Ho faran amb la primera vaga educativa convocada per diversos sindicats, USTEC, la CGT, la Intersindical i la COSA. Rubí, 9.163 alumnes de centres públics i concertats estrenen avui nou curs. La protesta es materialitzarà en manifestacions, assemblees arreu de tot el país. Aquí a la ciutat els docents rubirencs ja han fet un esmorzar a primera hora del matí i també ara mateix estan concentrats als ferrocarrils per anar cap a Sabadell, on a les 10 està prevista la manifestació a nivell comarcal i després hi haurà assemblees per debatre sobre les pròximes accions a fer. Pel que fa als serveis mínims decretats, hi haurà una persona de l'equip directiu a cada centre, educació infantil i primària i secundària, un docent per cada 3 unitats o aules, educació especial al 50% de la plantilla i a les llars d'infants al 33% de la plantilla. També s'ha establert que es mantingui el 50% del personal dels serveis de monitoratge al que són els menjadors, la cuina, acollida, activitats extraescolars, cases de colònies i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials. I seguim parlant d'educació, però en aquest cas d'altres qüestions, perquè un total de 15 escoles rubinenques no faran ni excursions ni colònies durant aquest curs que avui comença. És una de les principals novetats, de fet, per tots aquests alumnes. En el cas de la ciutat, la Xola sí oferirà colònies i la Ramon Llull i el Joan Maragall no han pres una decisió en ferm encara. Per tant, escoles com Torre de la Llebre, el 3 del Tet, Ribarroveu, Mossèn Cinto, el 25 de setembre, el Bosc Montessori, Canal Zamora, Pau Casals, també el Centre d'Educació Especial de Can Oriol i els instituts L'Estatut, el Duc de Montblanc, el JB Foix, Torrent dels Alous i La Serreta han decidit finalment no fer aquest curs colònies. I en esports, el municipal del 25 de setembre ja està en marxa. Els equips del 20 es poden entrenar amb normalitat al recinte esportiu després de finalitzar les obres de col·locació de la nova gespa artificial. Uns 350 jugadors i jugadores treballen ja en el nou espai. A qui li resta una setmana per estar actiu és el Camp de Can Rosers. La gespa artificial de la pista d'atletisme entra en la seva recta final. Encara, però, resten serrells per finalitzar la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol. La penya blaugrana Ramon Llorenç no ha pogut començar encara amb normalitat els entrenaments dels seus 8 equips.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Toni, ja ho tenim tot a punt?
2: Jo sí.
1: Els micros?
2: Preparats.
1: Les notícies?
2: També.
1: I tu?
2: Jo què?
1: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
2: Home, ja era hora que em presentessis.
1: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
2: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
1: I tot allò que passa, Rubí.
2: Durant 3 hores.
1: De 9 a 12 del migdia.
2: Així que ja ho saps.
1: Tornem.
2: Torna al Rubí al dia.
3: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
1: Per saber què passa, per entendre què passa.
3: Els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
4: Bon dia, són les 9 i 3 minuts d'aquest dimarts 8 de setembre. En aquesta primera hora recuperarem un contingut al voltant de la crisi migratòria a Ceuta i el debat sobre el control de les fronteres. Però també hi trobareu el podcast sobre agricultura en el qual vam parlar de l'avançament de la collita de la Pera Conference i arribarem a les 10 del matí amb una entrevista sobre la síndrome postvacacional.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emon Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal, bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'Estat? És a dir, com reacciona l'Estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'Estat al veure's en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de dir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora a ningú, val? El primer és identificar, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar, en el seu cas, l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil, que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i cossos de seguretat de l'Estat han de fillar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta filiació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posterior.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de dir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor, en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra Fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
1: O sigui, això, la regla, digues.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència, que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment de devolució o d'expulsió, en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, però no és ben bé així, o sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar. Se li pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no hi ha, que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda, i el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, pues automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, pues hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de ingressar en un centre, amb un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector, o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la Fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas allà a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han hagut de fer han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no? Del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de 1.000 de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No, a veure, és el que comentava. Aquí intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat, que fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió, a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria. Intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que eren tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma. Fiscalia de menors també, però és tot és... Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no l'estatal. Lo qual sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hercúlea, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: Hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim, del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: És que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no per Itàlia, no? No, sí, sí. No, semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica la tendència, una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes, que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? De la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passa a l'illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics, no deixen de ser la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera... O sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... Estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I clar, som nosaltres mateixos els europeus que hem implementat aquest sistema i és que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema clar, que és complicat. No?
0: Aquí ve l'última...
2: No és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, la pregunta del milió.
2: Sí, dígame.
0: Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquestes situacions, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè tot forma part del capitalisme imperant, de dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i els seus... hem fet l'extracció dels seus minerals, hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, doncs clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta a països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres els que hem anat ahir a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució, i les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cobrir fenyes i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les prevencions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, no les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes esperats sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació, i segur que ens en direm a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: A vosaltres.
0: Adéu. I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Mona FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

0: ja ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general. I ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tan, per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes. Ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, vull dir, nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, vull dir, de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents entades o les diferents camarçades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps que sobrepassàvem les 15 camarçades, enguany estem al voltant de 5 o 6 camarçades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: Uh-huh. A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem de números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hi hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits de terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025, parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida. I aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havíem patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, vull dir, llavors, nosaltres, què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran, a part d'això, que ens ha declinat? Amb una baixada de calibres de 5 a 8 mil·límetres de calibre. Llavors, nosaltres ja fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que han invertit en plantar aquesta espècie de peres. Llavors, donar una sortida, hem sentit que si es volen reconvertir cap a d'altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. A fruita seca estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molts preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Avui en, però va ser una cosa, que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix, tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima fa, avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes d'antipedra, que ens abaixen perdent 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar en què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateix o de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estem parlant de 50-60 mil euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, bé... les decisions finals han de prendre els pagesos. Les decisions finals que en el moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si n'hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prous ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sempre que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració hi ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció o allò, poder apagar un foc. I llavors l'administració hem de jugar amb les cartes adelantades. Hem de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores. Llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'ho pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de la pagesia, des de fora de l'agricultura, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. quan qualsevol petita estació de metro de Barcelona estaríem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros, seria una petita estació de metro de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no ho sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar com ho notarem al mercat, això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara, sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes, avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus, estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la pera, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcolins i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, al mercat no ho trobareu. Gustativament, si ha bona igual. La pera, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint oferta de €1,50. Quan hem tret dos costos de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. Llavors, a les grans superfícies, un tràfic d'€1,50 vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent de les grans superfícies són aquestes preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, la gran distribució, només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, i la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga. La venda de proximitat costa molt augmentar de juros, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Ja veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble. Vull dir, la gent, les grans compres ja estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat. Potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més del 90% de venda directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita? Què és el que, més o menys, cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia, amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir... no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de caó, però aquestes 3 o 4 onades de caó estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps... s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'ha assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, ha de un estrès que ha de traure la seva... el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cala marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic ho tenim aquí i ha vingut per quedar-se. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada i al final... unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric en una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

0: Aquest estiu les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar. I qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per la nostra salut mental o

0: I aquests cicles ens regulen, també de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com es pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
0: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé, no? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines, no? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no? A tornar a agafar atenció per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I, bueno, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no?, quan tornem a la rutina. És un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
0: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre, sempre, sempre un petit malestar, no? Un petit malestar, o que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no? Com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressiu, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques, i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I, bueno, ja abans de la tornada a les rutines, ja l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
0: Sí, de fet aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades és, per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes de totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible, i per tant, que a més, que volem passar-ho excepcionalment bé, i a més compartir-ho en xarxes socials, etcètera, etcètera, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això deia abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà, l'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin, direm, no, ostres, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
2: Roger, bon dia. Escolta, una...

0: una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera. Això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera? Ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible?
1: Sí, sí. Clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais no, d'aïllament fins i tot per superar més aquests problemes, però és un clàssic, sí, ja sabeu també, no, que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no? Perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
0: I de fet hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
1: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no? Perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions. I en alguns casos, quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
0: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. Mm-hmm. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
1: Sí, perquè solen ser poc realistes, no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que en les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagin aquestes alternances del cicle entre tensió i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etcètera, etcètera, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos. No, hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
0: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu o depèn de la patologia?
1: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades, quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
2: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes? Així, molt, molt, molt ràpid. Tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia. Tres exemples.
1: Tres exemples. Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre, també, gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria, així ràpidament.
2: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
0: Molt interessant, teníem pendent.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Roger.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
0: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
2: Fins ara.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. El ple d'agost debatrà demà dimecres l'aprovació del preu públic per fer servir la xarxa municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids que fins ara han estat gratuïts. El govern municipal va començar a desplegar aquests el 2019 dins del programa municipal Rubí Brilla de promoció de l'eficiència energètica. Fins ara han estat gratuïts, però l'executiu local ha decidit fer-los de pagament, com en altres grans ciutats. El govern proposarà al ple establir un preu públic unitari de 24 cèntims per quilowatt-hora a tots els punts, independentment de la velocitat de càrrega. Es tracta d'un cost similar al d'altres poblacions pròximes, tot i que moltes d'aquestes apliquen preus més cars per als punts de càrrega ràpida. Recordem que a Rubí tenim dos punts de càrrega ràpida, dos semiràpids i un lent també al Rubiforma. La resta són semiràpids i estan ubicats als aparcaments de Can Rosés, l'Escardívol, Can Fatxó i Masia de Can Serra, tot i que aquests últims es troben actualment fora de servei. Seguim parlant encara del ple, pel que fa a les mocions, només hi ha una a l'ordre del dia. És de l'Alternativa d'Unitat Popular i va sobre habitatge, concretament sobre els pisos de la Sareb. L'octubre passat, la Generalitat i el govern espanyol van arribar a un acord perquè Catalunya gestioni com a habitatge públic els 13.000 pisos i 300 solars que es calcula que encara té al territori la Sareb, l'anomenat Banc Dolent, que es va crear, recordem-ho, durant la crisi immobiliària per donar sortida als actius tòxics que van deixar els bancs després del rescat de 2012. Uns 200 d'aquests immobles són a Rubí. Aquest estiu, però, s'ha donat a conèixer que una unió temporal d'immobiliàries privades gestionarà prop d'aquests 5.000 pisos i el que demana la moció de la UP a la Generalitat és que gestioni de manera pública tots aquests habitatges, que apliqui la limitació de preus segons també els ingressos. I pel que fa als esports, el municipal del 25 de setembre ja està en marxa. Els equips del 20 es poden entrenar amb normalitat al recinte esportiu després de finalitzar les obres de col·locació de la nova gespa artificial. Uns 350 jugadors i jugadores treballen ja en aquest nou espai. Aquí li resta una setmana per estar actiu. És el de Can Rosés. La gespa artificial de la pista d'atletisme entra en la seva recta final. Encara, però, resten serrells per finalitzar la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol. La penya blaugrana Ramon Llorenç no ha pogut començar encara amb normalitat els entrenaments dels seus 8 equips.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Són les 10 i 3 minuts del matí i comença la segona hora del resum de l'Obert per Vacances. En aquesta segona part del programa us oferim una entrevista feta des de Ràdio Rubí sobre la nova llei europea de la intel·ligència artificial. Tot seguit escoltareu el podcast de Llengua Catalana i una entrevista sobre la història del Tour de França, que enguany va començar a Catalunya. I acabarem el resum d'avui amb un reportatge per viatjar a través de la música.

0: Ja ho dèiem, i de fet hem començat el programa en el nostre, la nostra entradeta, per dir-ho així, utilitzant la intel·ligència artificial, i d'això continuem parlant. I és que el passat diumenge va entrar en vigor una nova part de la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial. Sí, una llei que regula bàsicament els usos de la intel·ligència artificial. Noves directives que no afecten, però, només a grans proveïdors, com podríem pensar, com Google o OpenAI, sinó que també a petits empresaris. Avui volem saber en què consisteix aquesta Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, i ho fem en connexió amb la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tens una informació que ens interessa, eh?
1: Sí, sí. Mira, amb la intel·ligència artificial cada cop està a tot arreu i ja no ens podem amagar de la intel·ligència artificial. I la llei europea que s'ha aplicat exigeix transparència, perquè tots sapiguem quan interactuem amb aquesta intel·ligència artificial. Aquests requeriments afecten també autònoms, petits empresaris, i en parlem amb una especialista, la periodista Montserrat Rigall. Bon dia, Montserrat.
2: Hola, molt bon dia, companys.
1: Doncs explica'ns una mica. La llei de la IA ja porta aplicant-se un temps, no?, des de 2024, però què hi ha de nou des d'aquest 2 d'agost?
2: Doncs bé, d'entrada sí, és evident que aquesta llei que ens preocupa i ens ocupa molts, dels professionals, jo crec que s'ha aixecat una revolada ara de nou des d'aquest diumenge, però és una llei que ja està aplicada formalment des de fa un parell d'anys, és a dir, l'1 d'agost del 2024 ja va entrar en vigor aquesta anomenada Artificial Intelligence Act europea, la AI Act, no? El que sí que ja es va dir en el seu moment, que s'aplicava de mica en mica. Per tant, el que ha canviat des d'aquest diumenge passat és que, tot i haver entrat en vigor fa un parell d'anys, doncs ara sembla que les obligacions de transparència s'han d'identificar de forma més clara. És a dir, els continguts que generem a nivell professional, estem parlant en l'àmbit, en l'entorn laboral, doncs els continguts que generem a intel·ligència artificial, ja siguin generació d'imatges, de fotografia, de vídeos o àudios o textos, no?, quan fins i tot incloguin risc de confusió, és a dir, que tinguin una manera de manipular, una intencionalitat, etc., s'han d'informar de forma transparent. I també s'ha d'avisar quan una persona està parlant amb un sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, truques a un restaurant, te surt un chatbot, doncs has de saber que estàs parlant amb un chatbot. I això es fa justament per evitar confondre el personal. Per entendre'ns, parlàveu també d'algunes d'aquestes eines de... Però grans models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, el famós, el que potser està més utilitzat, però que ara, segons els benchmarks, segons aquesta valoració, està per darrere de Claude, no? Claude o Gemini. Ja van començar l'agost de l'any passat, el 2025, aquestes obligacions més dures per a aquests grans models. Ara el canvi més visible és que aquesta transparència és per a tothom. Saps? Per a totes les plataformes, no només per a aquest ChatGPT, Gemini o Claude.
0: Montse, per entendre'ns, perdoneu que incideixi, o sigui, la llei en general ve no a regular l'ús que en fem, amb això no s'hi posa, però sí que ens diu, escolta, facis l'ús que facis, el receptor ha de saber, has de notificar.
2: Correcte.
0: Que l'has utilitzat, seria això.
2: Sí, però... Correcte, sí, però facis el que facis en un entorn en el que tu donis peu a confusió. És a dir, és evident que tots nosaltres estem utilitzant la IA dia a dia, no? Vull dir, això no es posa en dubte. El que es posa en dubte és que si tu, per exemple, nosaltres a Ràdio Televisió Espanyola ahir estàvem elaborant i vam treure una informació molt potent d'investigació de 5.000 missatges monitoritzats i traduïts de grups de WhatsApp d'aquest moviment ciutadà marroquí per una possible segona entrada massiva per Ceuta.
0: Sí.
2: És inviable, jo no parlo d'origen marroquí i jo no puc traduir 5.000 missatges en poc temps i per elaborar una notícia veraç. Bé, jo vaig elaborar aquesta informació i en aquest text que podeu trobar a la pàgina web està identificat que hem utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Doncs per què? Per traduir, per englobar temàtiques, per discernir entre gent que és més líder de l'equip, és a dir, qui intervé més en aquests grups de WhatsApp, etc. Per tant, jo el primer que expliquem, no, com a professionals en una empresa pública com és Ràdio Televisió Espanyola, és justament, ens hem utilitzat eines d'ahir, ja no us espanteu, perquè res és per manipular, sinó per ajudar-nos a desenvolupar una millor feina. I aquí la llei, si em permeteu, fa una diferència molt, molt bona entre els proveïdors i els responsables dels qui despleguen aquesta llei, no?
1: Sí, justament et volíem preguntar, què són aquests dos perfils? Quina és la diferència entre un proveïdor i un responsable?
2: Doncs mira, és una distinció que jo crec que és molt important. Bàsicament perquè ens entenguem, el proveïdor és qui està desenvolupant el sistema DIA i el qui posa al mercat aquest sistema DIA. Parlem, doncs, per exemple, empreses d'OpenAI, no? ChatGPT, o el de Google, que tens Gemini, o l'Anthropic, que és l'empresa mare de Claude, o Meta, que és l'empresa mare de Meta AI. Per tant, tots aquests serien els proveïdors i el responsable, en canvi, del desplegament és tu i jo. Qui l'utilitza? Qui utilitza aquesta tecnologia a la nostra feina o a la nostra activitat professional, ja sigui del món de la comptabilitat, de les finances, és a dir, el món de la creació cinematogràfica. Pot ser una administració pública qui sigui responsable del desplegament d'aquesta llei, pot ser una gran empresa, pot ser un mitjà de comunicació, evidentment, o un petit negoci. Per tant, no sé si m'explico, però d'una manera senzilla seria com el proveïdor fabrica l'eina, sabeu, i el responsable la fa servir. La distinció entre Adif i Renfe, no sé si...
0: Ui,
2: això potser
0: ui.
2: Pels nostres oients, no? És més fàcil. No vull obrir aquest meló, però m'enteneu, no? En tot cas, les obligacions més bèsties cauen sobre qui la fabrica, no només sobre qui usa aquesta intel·ligència artificial.
1: Tot i així, dels responsables de desplegament has mencionat, no?, que podien ser, pues, mitjans de comunicació, pues, també negocis... Llavors, per lo que serien els empresaris locals, els petits autònoms, què significaria l'entrada d'aquesta llei? Què han de fer? Què han de vigilar? Perquè sé que els proveïdors tenen la major part de responsabilitat, però els responsables també, no?
2: Correcte. Sí. Tot i que hem de relativitzar, perquè he rebut com moltes trucades neguitoses de què passarà a partir d'ara, no? Una trobada que vaig fer d'un espai econòmic a l'Anoia, amb molts empresaris i alguns polítics d'això, petits empresaris que tenen, doncs, això, la majoria d'empreses a Catalunya són pimes, no? L'impacte serà limitat, és el primer que els hi vaig comentar. Per què? Doncs perquè un restaurant, una botiga o un autònom que utilitzin eines d'IA per redactar textos o per gestionar correus que te'ls pot respondre automàticament o per crear imatges perquè volen fer una publicitat a xarxes, no hauran d'assumir les mateixes obligacions que una gran empresa tecnològica. Ara bé, sí que hauran de ser una mica més curosos, saber primer quines eines estan utilitzant, llegir les condicions d'ús particulars de cadascuna d'aquests proveïdors, d'acord? És a dir, què diu la seva lletra petita? Si estem emparats per llei, si no estem emparats, quina governança d'edats tenen, perquè hi ha plataformes que potser s'adequen més a la nostra ètica professional, m'explico? I si s'estan protegint les dades personals, doncs dependrà també de cadascuna de les plataformes, no? I sí que se'ls demana que informin els clients quan la IA intervingui de manera important. Per exemple, si una botiga utilitza un chatbot, el que us deia, no?, per atendre clients, doncs hauria d'avisar que tu estàs parlant amb un chatbot, amb una IA. És, a dia d'avui, encara detectable quan ens surt un chatbot, perquè les respostes estan molt enfocades a unes preguntes previsibles. Recordem que estem parlant amb un robot, d'acord? Per tant, si tu surts del guió, perquè una IA no és una base de dades, i per tant, si no és una base de dades, per molt que li preguntis determinades coses, no te les pot respondre. Per exemple, què trigo a arribar al meu restaurant? Ell no sap des d'on et truco, d'acord?
1: Deixa que et pregunti alguna cosa, Montserrat. Sí, hi ha alguna eina d'IA que potser estan aplicant negocis i no saben que és IA? Vull dir, el chatbot és molt obvi, però hi ha altres eines d'IA que potser queden més amagades?
2: Home, la generació de continguts per a xarxes... Uh-huh. Pots tu no saber que allò està generat per contingut. Jo, per exemple, que m'hi dedico i estic acabant un doctorat, no?, sobre l'ús de la IA i la verificació d'informació, sí que puc detectar, me la poden colar, evidentment, com a tothom, però sí que puc detectar quan una empresa petita m'està generant contingut de forma automatitzada amb determinat llenguatge repetitiu i amb les característiques que usa la intel·ligència artificial. Al final és viure i conviure amb aquesta eina i aleshores a mi el que em fa és restar punts per aquella empresa, si no m'ho diu. Com a consumidora, si allò està mecanitzat i no m'avises, em resta punts. Mireu, jo no sé si això és un defecte que tinc perquè vinc de família empordanesa i l'avi, que era pagès, em va ensenyar a negociar una mica, però sempre pregunto com vaig a un lloc si l'empresa el tracta bé, aquell treballador, i si el tracta bé, hi torno. Si em diu, no, estic cremat, no puc més, falta personal, etcètera, jo no hi torno. Per tant, quan una IA no satisfà les nostres necessitats i una empresa no ens acaba de convèncer en qüestió d'ètica i ús de les nostres dades, doncs probablement no hi torni. Això és una qüestió molt personal de cada ciutadà.
0: Montse, hi ha una cosa que a mi m'amoïna, a tomb del que has dit abans. No sé fins a quin punt la llei trava i decideix, o sigui, qui decideix, tu has dit abans. L'empresa, clar, penso, per exemple, en un cas molt habitual, que podria ser que una botiga, un restaurant, fins i tot una associació de restauració, ja no parlem de coses de botigues petites, sinó fins i tot d'entitats o d'associacions, decideix fer un cartell per promocionar una activitat que fan, un simple cartell, i utilitzen eines d'IA. Clar, tu dius, han de notificar sempre que sigui que l'utilitzin l'IA de manera important. Qui decideix si allò és de manera important o no, i per tant cal notificar-ho o no cal notificar-ho? Perquè també hi ha una cosa, dius, avui dia tu saps si estàs parlant, és més evident si estàs parlant amb un chatbot, perquè es nota, però és que arribarà un moment en què sí. No es notarà, no? Llavors, qui decideix quan és important notificar-ho i quan, bueno, no passa res, no cal?
2: Quan hi ha una conseqüència posterior en funció d'allò que tu has manipulat. Crec que aquesta seria la clau. És una molt bona reflexió, també, i és la més generalitzada. La normativa el que no fa és regular l'ús domèstic que tu com a particular o estrictament personal puguis fer. Si tu a casa generes una imatge divertida a enviar i l'envies als teus amics, no passa res. Mm-hmm. Si ets una empresa que utilitza una imatge, no sé, d'algú manipulat, saps? Una fotografia manipulada i li està afectant, doncs, la seva reputació personal o professional. Aquí sí que pots tenir un problema. Perquè té una conseqüència, aquella imatge manipulada.
0: Entenc que aquí serà importantíssim les sentències que vagin sortint, no? De litigis i tot el que és... Sí, sí. La jurisprudència que es vagi sentant, no?
2: Exacte. El que sí que afecta, sobretot, i serà important veure què passa amb les grans plataformes que utilitzen aquests sistemes a gran escala. Això introdueix obligacions de transparència, perquè bàsicament, a partir de diumenge passat, el que cal és identificar determinats continguts sintètics, especialment imatges, especialment vídeos o àudios, perquè amb els àudios sí que jo, quan imparteixo classes, sí que reconec que és un dels més complicats de detectar, perquè no hi ha marca d'aigua. En fotografia, les plataformes com Gemini ja t'adonen una marca d'aigua, que si tu passes per un detector d'IA, oberts, open source, nosaltres en tenim una ràdio televisió espanyola desenvolupat durant 3 anys, que es diu Iberes, però la Unió Europea n'ofereix també tots els nostres ciutadans de la Unió Europea, que es diu Invit We Verify, però si busqueu Invit és open source, per tant podeu pujar una imatge i dir, ei, això és IA, no és IA, no? Amb els àudios us haig de dir que per mi és molt i molt complicat, perquè hi ha un risc molt elevat de confusió i un risc molt elevat de que ens manipulin. Per tant, a nivell familiar hauríem de tenir paraules clau que ens identifiquin. Mama, corre, fes-me una transferència perquè estic en una situació d'urgència, i la mare doncs pregunta que vam sopar ahir, no? I l'altre li contesta, doncs, el que li ha de contestar. Paraules clau d'interpretació interna de la família per evitar que ens colin un àudio manipulat amb la IA, no?
0: També se m'acord
2: que... I el que sí...
0: Digues.
2: Sí. No, que els deepfakes, per exemple, s'han d'etiquetar clarament perquè la gent sàpiga que no són reals. Per tant, la distinció bàsica, la teva pregunta seria, quan és un deepfake, que hi ha voluntat de manipular, ho has de dir? Això és el que diu la llei des del diumenge passat. Uh-huh. Si no hi ha voluntat de manipular, de fer mal, de falsificar, de confondre el personal, estiguem tranquils.
0: Uh-huh. Se m'acut que estem intentant protegir el consumidor. No sé si el consumidor té consciència a vegades de perill. Mira, m'ho donen fet i m'és igual si hi ha IA o no hi ha IA. Saps? No sé si tenim l'esperit crític que requereix.
2: No tenim. Jo inverteixo molt de temps i esforç, us ho dic de debò, i des del Col·legi de Periodistes també s'estan fent molta divulgació a les aules, i he rebut moltes peticions també de les escoles. Us sorprendria les AFAs com es mobilitzen, perquè els pares estan preocupadíssims de que la formació que reben els seus fills dintre de les escoles, no? I des de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya també hi ha programes perquè es pugui ensenyar. Fins ara parlàvem d'alfabetització mediàtica, cert? Ara jo el que crec és encara anar un pas més enllà. Més enllà de l'alfabetització mediàtica i de desenvolupar el pensament crític, cal que els nostres nanos siguin una mena de, perdoneu-me l'expressió, és una de les meves ponències que tenen com més èxit, però detectius digitals.
0: Sí.
2: A veure, primer de tot, Veiem algú, qui m'ho envia això? Primera pregunta, no? Segona pregunta, té indicis de ser fake? És a dir, les labials d'aquest vídeo me quadren, no me quadren, i això els nanos s'empoderen moltíssim, i tots nosaltres, eh? Però a mi m'encanta veure com els nens es converteixen en detectius digitals i em diuen, Rigall, jo veig que aquí aquesta mà no acaba de ser natural, o els altres, aquest moviment és molt sincopàtic, no? O aquesta cara és molt llisa, és veritat, que cada vegada més la IA ens reprodueix imatges més creïbles, menys detectables. Però sí, la primera pregunta que ens fem tots els ciutadans és qui m'ho envia i amb quina intencionalitat m'estan enviant això, si és per generar-me discurs d'odi o aparco, ja tenim molt de guanyat. Però cal formació contínua, sí senyora.
1: Bueno, sé que la llei no està acabada d'aplicar per això i que queden un parell de dates, no? Crec que són el desembre, que hi ha una nova aplicació de la llei. Que crec que és l'especificació sí. de contingut sexual, pot ser?
2: Mira, doncs correcte. Aquesta és la potser que ens afecta també, ens preocupa alhora, no? Recordeu que les pràctiques prohibides ja va entrar en vigor i l'obligació de formar-nos en IA va entrar al febrer de l'any passat, al febrer del 2025. A l'agost les normes eren per als models d'ús general, és a dir, que van anar en fases, no? I ara, a l'agost del 2026, entra aquesta altra fase d'obligació de transparència, val? I la major part de les altres normes restants, i el que, com bé dius tu, al desembre, no? Sí. Obligacions més exigents per sistemes, diguéssim, no sé, d'alt risc, en diuen. Això és el que queda pendent.
1: I, bueno, i doncs estarem atents a com segueix aplicant-se la llei i, bueno... Núria, ja ho has escoltat. Això ha sigut la Montserrat Rigall, periodista i especialista en IA. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: A vosaltres per preocupar-vos d'una temàtica que realment ens preocupa i ocupa tota la ciutadania. Gràcies, companyes.
1: Jo doncs, crec... bueno, i fins aquí.
0: Mariona, jo crec que no em deixis massa apartat el telèfon de la Montse Rigall perquè la necessitarem per alguna altra entrevista.
1: Molt bé. Tota una especialista.
0: Déu-n'hi-do.
2: Escolta, però ja us avanço. Sí? Sobretot... Sobretot és l'eina que s'utilitza i qui és el sí. propietari, eh? Sobretot evitar introduir informació sensible i confidencial. I per la resta, com que som bones professionals, la nostra feina no es veurà gens afectada, noies.
0: Gràcies.
1: Genial, pels ànims, fantàstic. Montse.
0: Gràcies. Mi Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: I nosaltres seguim endavant. Sembla que el que toca ara és posar en ordre una mica el nostre català, Despertar el català. És aquell podcast de llengua que ens fa plantejar si parlem el català com cal. Moltes vegades no en som prou conscients, eh? Quan expressem, utilitzem paraules que venen d'altres llengües. Les incorporem sense adonar-nos-en, però les hem robat d'altres llocs i aquest estiu ens hem colat a les converses del David Fernández de la nova ràdio de Reus i l'Agnès, una col·laboradora filòloga molt especialista que corre per allà i a través de les seves converses d'estiu aprendrem una miqueta a despertar el nostre català.
3: Bueno, Agnès, primer anem a comprar fruita i després ja veurem què fem, no?
4: Comencem bé, David, comencem bé.
3: Què passa ara? Què he fet ja?
4: Que aquest bueno ens el podem estalviar en català. Podem dir un bé, un doncs, o fins i tot començar directament la frase.
3: D'acord. Bé, primer comprarem fruita, doncs.
4: Ara sí. Molt millor. Així m'agrada, David.
3: Mira, agafem algú de préssecs.
4: Alguna cosa.
3: És veritat, alguna cosa de fruita. També podríem agafar un meló.
4: I síndria.
3: Vale.
4: Oh, d'acord.
3: Ostres, Agnès, no me'n deixes passar ni una, eh?
4: És que aquestes són les que més se'ns enganxen, les diem sense adonar-nos-en i cal fixar-nos-hi.
3: Ara que ho dius, m'acabo de donar compte que he deixat la cartera al cotxe.
4: Te n'has adonat, David, te n'has adonat.
3: Ja hi som.
4: No t'has donat compte, te n'has adonat, coi.
3: Doncs m'he adonat que si no vaig al cotxe, avui no dinem.
4: Has dit bueno, vale, i donar-me compte en menys d'un minut, David.
3: Ja ho sé, però també m'he adonat que parlar bé en català fa venir gana.
4: Jo sí que encara no ho havia sentit mai.
3: Mira, Agnès, aquest jersei està superbé.
4: Sí, és veritat, però fixa't que moltes vegades diem super quan simplement volem dir molt.
3: Ja, però ara tothom diu super.
4: Sí, però el molt és nostre i és més curt.
3: És veritat. I escolta, has vist el pantaló?
4: Ha de ser pantalons, perquè tenim dues cames. També diem ulleres, perquè tenim dos ulls i hi ha dos vidres.
3: Sí, sí, sí, de lògica en té. Mira aquest color.
4: M'agrada.
3: A mi també, però no sé si pega amb les sabates.
4: Hauries de dir que hi combina, o que hi queda bé.
3: És veritat.
4: Combinar també pot voler dir anar bé plegat, no només barrejar coses.
3: Doncs aquest jersei, Agnès, hi combina força bé. ja quasi que ho tinc tot, Agnès. La tovallola, les ulleres, el tub... Només tinc que trobar la crema solar.
4: Ai, mare, només has de trobar-la, David.
3: És veritat, sempre em surt això de tinc-què i mira que sé que està malament, eh?
4: I això que és ben fàcil, he de, has de, hem de... En català tenim altres opcions per expressar obligació, com també el verb caldre.
3: Doncs he de trobar la crema, o cal que trobi la crema abans d'anar-nos-en.
4: I ens l'hem de posar, perquè si no després tornem tots dos de la platja cremats.
3: I jo encara ho diria millor, ens posarem vermells com un tomàquet.
4: Veus? Això sí que és ben català.
3: M'acabo de trobar un company de feina i m'ha dit: quan tornem al setembre hem de fer un meeting per preparar com toca el briefing, perquè tenim la reunió amb els clients. Encara no he acabat les vacances i ja m'ha fet mandra.
4: Això és començar fort.
3: És que la feina sempre parlem així.
4: Però dir-ho en català és més fàcil del que sembla. Un meeting és una reunió.
3: Sí, aquesta sí que la faig servir de vegades, però...
4: I el briefing depèn del context, però moltes vegades és simplement un resum o unes indicacions abans de començar una feina.
3: Doncs dit així, fins i tot sembla més curt.
4: Veus, no sempre l'anglès estalvia paraules.
3: L'altre dia, Agnès, un client em va escriure per dir-me que necessitava el meu feedback abans de divendres.
4: I tu què li vas contestar?
3: Doncs que estava de vacances.
4: Home.
3: Però què passa? Què li hauria d'haver dit?
4: Doncs que quan tornis ja li faràs arribar el teu retorn o la teva opinió.
3: Mira, en aquest cas, en retorn no l'havia sentit gaire.
4: Cada vegada es fa servir més i és una paraula ben nostra.
3: Doncs mira, me l'apunto. Sigui com sigui, doncs, m'hauré d'espavilar i, per tant, abans de divendres intentaré fer-li arribar el meu retorn, que el pitjor és quan et diuen anem justos a timing.
4: Aquesta també té remei, David.
3: Quina? Timing? Il·lumina'm, Agnès, il·lumina'm.
4: Podem dir que anem justos de temps.
3: Tan senzill com això?
4: Sí, a vegades busquem una paraula més moderna i acabem amagant la més normal i clara.
3: Doncs aquesta crec que començaré a dir-la, sobretot perquè cada estiu vaig just de temps, per no fer res. Avui, Agnès, vinc preparat.
4: Ah, sí? Què vol dir això?
3: Doncs que no penso dir ni una paraula en anglès.
4: A veure, segur?
3: Seguríssim.
4: Com t'has connectat al bar?
3: Ja hi som. El wifi. Ja hi som una altra vegada.
4: No, no pateixis. Aquesta la pots dir tranquil·lament.
3: No m'has de corregir avui?
4: No, wifi ja és la forma habitual en català.
3: Doncs mira, començo molt millor del que em pensava. Al final m'estic adonant d'una cosa.
4: De quina, David?
3: Que moltes paraules angleses les faig servir per costum, no pas perquè em facin falta.
4: Això diria que ens passa a tots.
3: I llavors, per què val la pena intentar canviar-les?
4: De fet, jo no ho veig com un canvi, ho veig com tenir més recursos, és com portar una navalla suïssa. Si tens més eines, sempre surts guanyant.
3: Doncs avui m'enduc unes quantes eines noves.
4: De fet, les eines ja les tenies, David. Només les hem tret de la butxaca.
5: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
0: Com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
6: Jo el segueixo.
7: Normalment m'adormo.
8: El segueixo.
7: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení, veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell Tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el Tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. Va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. Ja ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
6: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdia de xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
8: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto els últims moments per mirar l'esprint i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat de que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
7: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
6: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
8: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya se li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
7: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
6: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
8: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
7: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
6: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
8: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
7: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
0: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià.
5: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
0: Però el que us convido ara és a fer un viatge, a fer-me al revés. En vés d'agafar música que ens acompanyi a la nostra tria de viatge, sense sortir de casa viatgem a través de la música. Què et sembla?
9: Fantàstic. Escolta, sí? Jo m'hi apunto, Núria?
0: És molt, molt xulo. És el report, de fet, que ens proposen, una idea molt original, que ens proposen des de Ràdio Arenys i el Josep Maria Cano. Anem a pams. Enric Rubio, home, fins ara.
9: Conegut Cano, i tant que sí. Salutacions. A reveure.
0: A reveure, fins ara. I això, ens quedem amb el reportatge que ens fa viatjar a través de la música.
10: El món es pot recórrer amb els peus, però també amb les orelles. Avui farem una volta al planeta a través dels seus paisatges, les seves ciutats, les seves societats, però també a través de la seva música. Comencem per l'Àfrica. Lagos, a Nigèria, és pura vida. Imagineu-vos més de 20 milions de persones convivint en una mateixa ciutat. Una ciutat en constant creixement, en constant desenvolupament. Una ciutat que mai descansa.

Mercats que bateguen, carrers que no descansen, joves que inventen maneres de tirar endavant. Aquí el paisatge és urbà, intens, vibrant. Una mega ciutat que mai dorm.

Quan el vaixell entra al port d'Arger, Argèlia, el Mediterrani sembla una plaça pública. Gent d'orígens diversos, soroll, colors, crits i olor a una cuina, però sobretot a vida.

Alger és una ciutat construïda gràcies a l'arribada de gent de tota la Mediterrània, però és allà, al Magrib, on al carrer d'aquesta ciutat es troben totes les cultures. El riu que travessa és tan important per a aquest país que, a més de prendre-li l'aigua, li pren el nom. Parlem de Gàmbia.

La ciutat de Banjul és petita, tranquil·la, plena de carrers que semblen camins. La vida passa a l'ombra dels arbres, en comunitats que són la unitat social essencial. Fora de la capital, els pobles s'estenen entre camps i manglars. L'aigua pinta de verd tots els racons de Gàmbia.

són petits i dispersos i la vida es mesura en quilòmetres i s'acompanya amb pintes de cervesa. Pels que us agradi la natura, Noruega és el vostre país, un indret on la natura és, a més, cultura.

Fiords que cauen al mar com parets de roca infinita, boscos que conviden al silenci, una societat que ha après a estimar la natura, a viure amb ella i no contra ella. Dels infinits racons que té aquesta ciutat, n'escollim un, Montmartre, un París que camina lent, ple d'escales i de petites places.

amics, família, artistes, un mosaic humà que manté viva l'essència d'un París íntim, un lloc on el temps encara passa lentament. Tòquio és la contradicció perfecta. Gratacels i neons, tecnologia, gent, molta gent, però també temples, espiritualitat i religió.

cada barri és un univers. Shibuya és moviment. Asakusa és tradició. Shinjuku és verticalitat. El Japó conviu amb el futur i el passat com si fossin veïns de porta.

La Xina és immensitat, desordre, creixement constant. Milions de paisatges per descobrir en un país on la principal preocupació és créixer constantment, com si el futur fos una urgència. Coneixem ara un país que us costarà trobar a les guies de viatge, el Kirguís.

Al Kirguistan hi trobareu estepes que s'estenen fins a l'horitzó, llacs d'alta muntanya, valls que conviden a fer activitat física. La vida nòmada encara és molt present en famílies que es mouen amb les estacions.

Armènia és un país petit entre Turquia, Geòrgia, l'Azerbaijan i l'Iran. És un territori molt muntanyós, amb valls profundes, llacs i monestirs que semblen sortir de la roca.

Quan hi entres, tens la sensació d'entrar en un lloc antic, espiritual, ple d'històries. Armènia és un país profundament espiritual. Els seus monestirs són autèntiques joies arquitectòniques. Els heu de visitar.

0: on conviuen piràmides prehispàniques, palaus virreinals, barris bohemis, gastronomia patrimoni de la humanitat, museus de classe mundial i una vida cultural que mai s'atura.
1: Que se llena de angustia mi corazón.
0: Ciutat de Mèxic va ser fundada pels mexiques l'any 1325 sobre un llac. Avui és la metròpoli més gran de l'Amèrica Llatina amb una combinació única d'història ancestral, arquitectura colonial, modernitat urbana i art contemporani. I així posem punt i final a la nostra volta al món. Hem conegut territoris i maneres de viure. Les ciutats, les muntanyes, els mercats, les comunitats són la veritable narrativa del nostre món. Un viatge que demostra que, malgrat les distàncies, les persones comparteixen maneres de viure, de resistir i d'esperar un futur que ens ha d'arribar.
2: Acabem el recorregut a París amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Amélie, que sempre ens hi transporta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Cano, company de Ràdio Arenys. Interessantíssim aquesta volta al món. Si heu fet com jo, heu tancat els ulls i us heu posat fins i tot a escoltar el reportatge amb els auriculars, ja ho tenim tot fet. Ja hem fet vacances, ja hem fet el viatge de les nostres vacances aquest estiu.
3: Tanquem aquí el resum de l'Obert per Vacances d'aquest estiu, un programa que hem coproduït les diferents emissores de ràdio locals de la xarxa. Ara us deixem amb els programes, també de la xarxa, Joves amb Ofici i després Estimem les Mates. Tornem demà a les 9 del matí. Passeu un bon dia!

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Rubí i CEMFormació organitzen pel proper 21 de setembre a les 6 de la tarda la tercera edició de la xerrada informativa No tinc plaça per estudiar i ara què? La sessió s'adreça a joves i a famílies per explicar les alternatives formatives i professionals existents per a aquelles persones que no tenen plaça per continuar estudiant. La trobada tindrà lloc a l'auditori de l'edifici Rubí Forma i vol oferir informació i assessorament en un moment especialment important per molts joves, l'inici del curs acadèmic. No haver obtingut plaça en l'opció desitjada no significa haver d'aturar la formació i d'aquí aquesta xerrada. Durant la xerrada, professionals del Servei d'Ocupació de Rubí, també el CEMFormació, Rubí Jove, l'Escola de Pau Casals i també el projecte Reconnecta't donaran a conèixer recursos formatius, d'orientació i d'inserció laboral disponibles a Rubí i al seu entorn amb l'objectiu que les persones assistents puguin valorar les diferents opcions existents i, per tant, trobar l'itinerari més adequat per ells. I la nova edició dels Tocs de Sant Roc arribarà a Rubí entre el 10 i el 20 d'aquest mes de setembre. La coneguda com la festa major petita de la ciutat tornarà a ser un gran aparador del que és la cultura popular i tradicional catalana amb foc, música i germanor com a grans protagonistes. Prèviament a Sant Roc, la cultura popular catalana tindrà també un fort protagonisme al cap de setmana, el de la Diada. Dijous 10 de setembre al vespre l'Ateneu acollirà la ja tradicional prediada d'Òmnium amb concert de cançons marineres. I per la Diada, la plaça 11 de setembre acollirà l'acte institucional a partir de 2:15 i 5:10 del matí, com sempre, amb l'ofrena floral dels partits, les entitats i la ciutadania, el ball d'homenatge, la ballada gegantera, les sardanes, l'aixecada del Pilar Casteller i la cantada dels segadors. Tot plegat acabarà al vespre al celler amb la glossa de Sant Roc d'Òmnium Cultural. I pel que fa als esports, el municipal del 25 de setembre ja està en marxa. Els equips del 20 es poden entrenar amb normalitat al recinte esportiu després de finalitzar les obres de col·locació de la nova gespa artificial. A qui li resta una setmana per estar actiu és el de Can Rosés. La gespa artificial de la pista d'atletisme entra en la recta final, encara però resten serrells per finalitzar la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol. La penya blaugrana Ramon Llorenç, per la seva banda, no ha pogut començar encara amb normalitat els entrenaments dels seus 8 equips.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
1: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps? Que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... Bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar a quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
0: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens les enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior. Fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat de Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra, com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com... amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador, tot el dia, saps, treballant temes que si sortís a fora, saps, podria com, vull dir, no sé, saps, que és com... podria estar fent mil altres coses, saps, que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys, sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament superheavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja la coneixies, l'escola, però?
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i joder, és com la porta d'entrada aquest món al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinh mateix, que és on hi ha l'escola, pues hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors, pues, després d'aquestes setmanes de teoria, marxem uns primers 2 mesos de pràctiques, amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat, pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens, que també és com difícil, no, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes de Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes també no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones salariades són també molt precàries, bueno, saps? És tot una roda. Bueno, no en tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laian Grill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja hi estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor, perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant-ho de la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, pues aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar que la seva àvia, el Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera, però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú, pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final, pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses, pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions de la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa, pues, més de pallaresa, pues, també és com, vull dir, que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que, clar, si tu ets una persona, pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per, per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix, és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
1: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues, vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la Geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
1: Clar, jo crec que és, al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també bueno, amb meia, això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa, és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
1: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
2: Bon dia.
1: Avui entrem a l'Hotel Majestic. Habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
2: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
3: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació. Es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà. Val? El que no sabem és a on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
1: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
3: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
2: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
3: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos, o sigui, penseu un calendari amb les nits, en podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
1: Vale, ens deixes jugar o què?
3: Sí, i tant. A veure, prova.
1: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
3: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
2: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
3: Per què? Amb tres.
2: Perquè hi ha tres portes. I si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar...
3: Clar, us podríeu creuar.
2: Se'm podria creuar.
3: Exacte.
2: D'acord.
3: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les tres habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1. I llavors tu després, el dia següent, te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
1: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
3: Exacte. Amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig... Si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera, però segur que com a màxim el trobaràs amb dos.
1: Sí.
3: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
2: Clar.
3: Val? I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai
1: que
3: perquè
1: es vagin
3: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria... Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè, per
1: aquí
3: exemple,
1: la teva
3: estratègia,
1: difícil,
3: Cristina, ja no el... Potser no el trobaria trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no el trobes.
1: Ja, sí.
3: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que, per tant, es pot
1: clar,
3: moure...
1: Clar, també es complica.
3: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
1: Fent taules i dibuixant, jo crec.
3: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb 4 portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una cosa de l'altra.
1: Una bogeria de papers que necessitaria.
3: Clar, llavors fer l'arbre o la taula et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
1: Demanem reforços.
3: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
4: Aviam com reaccionen, no?
3: Clar, i a més, tindrem un munt de dades perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què.
4: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
3: Exacte.
4: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
3: La primera pregunta és, ¿quantes habitacions teniu a l'hotel?
5: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo miro. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
3: Vale, y si le preguntamos...
5: Perdóname, 214.
3: 214. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
1: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
5: ¿Cuánta ocupació jo podria tenir? ¿Cuántas personas?
3: Sí.
5: Pues bastante. tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 365, imagínate.
3: Vale.
1: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
5: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
1: Déu-n'hi-do.
3: I com ho renteu, això?
5: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4.
3: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
1: Servei de bugaderia
3: sí.
1: Intern?
5: Sí, tenemos lavandería propia. Sí, el hotel consta con su lavandería y, aparte, pues, una lavandería externa también.
1: Alguna anécdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
5: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
1: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
5: Correcto.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: A la orden, siempre.
1: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues
2: tovalloles
1: per habitació.
2: Sí.
3: Clar,
2: sí,
3: dues
1: tovalloles.
3: De dutxa.
1: Clar, i després de cap
3: clar,
1: o
3: després
1: de mans.
3: Clar, després hi ha les de mans, la del terra...
1: També.
2: No, i n'han de tenir més, perquè sí. Mentre en renten algunes n'han de posar d'altres de netes.
3: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia...
2: Això
3: perquè
2: sí.
3: Podríem voler pensar quan trigaran a rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quan trigarien, jo què sé, no? Doncs,
1: val, doncs
3: posar...
1: comencem a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
3: Vale, 4 tovalloles hem dit, més o menys,
1: són
3: per habitació.
1: Són dos de cos, dos de cap i una de mans. Exacte. I la de peus. O sigui, són 6.
3: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
1: 6 tovalloles per habitació.
3: Vale.
1: Vale, 6 per 300.
3: Vale.
1: I llavors hem dit que quantes rentadores.
3: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui,
1: clar.
3: Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però, clar, una d'industrial...
1: La rentadora barateta, aquesta... la de 10 quilos.
3: Bueno, no sé.
1: 20-30, no?
3: Però una rentadora industrial, quan vas allà...
1: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
3: Sí, aquesta
1: no sé.
3: Estira.
2: 10, 15...
3: No, més.
1: 60
3: quilos, sí. Una industrial.
1: Vale, 60 quilos. I quant pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si
3: clar,
1: si s'han fet servir...
3: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
2: Una
3: a veure...
2: de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més l'ampolla.
3: L'ampolla. ampolla. Per tant, menys d'un quilo.
2: Menys d'un quilo.
3: Total. I algo que, una ampolla petita, o sigui, una pesa ampolla d'aquestes de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
4: tovallola.
3: Tovallola. A veure, el que hi ha sis tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
4: No, per tant,
3: podríem
4: petites...
3: fer que tenim quatre tovalloles per habitació.
4: Val.
3: Perquè les petites, sí. Les dues petites compten com a una, la d'alterna, no sé què, podem fer quatre. Llavors això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
4: Vale, i hem dit que van bèstia, 60, no? 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
3: Exacte.
4: Per 10 tant, rentadores.
3: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel... Potser i si quan, té quan dos trigues, rentadores, no? Si té dos rentadores i, per tant, necessiten fer 5 torns.
4: Sí, sí.
3: Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
4: Rentadora 5... secadora o rentadora sola?
3: No sé, això ja.
4: Perquè rentadora secadora, 4 hores, eh?
3: Però vull dir que ja poden estar...
4: Tot un dia.
3: Tot un dia rentant-lo del dia. O sigui que... Clar, per això diuen, sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu estar una d'aigua.
4: Clar, sí, sí. Sí.
3: Bèstia, eh? Molt bé, molt bé. Doncs pues, per tot això es necessiten les mates, al final.
4: Mates aplicades.
3: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit.
2: Uau!
3: Direu, a veure, Laura, l'hotel infinit... Doncs sí,
4: ara
3: sí,
4: ens farà calcular coses que no sabrem
2: ara,
4: calcular.
2: Ara suarem.
3: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions, vale? I totes estan plenes. Sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions, totes estan plenes, i li arriba un nou hoste per dir, bé, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
2: Home, així, a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
4: Però infinit, o sigui, sempre... Sí, no?
3: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
2: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
3: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és, com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
4: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
3: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si mira, un dia els diré que me la gravin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit lo de vale, el ficaria a l'última, però quina última si no hi ha última?
4: No hi ha última, clar.
3: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites. Per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
4: Llavors, a la primera.
3: A la primera, vale, però clar, la primera la tens plena.
4: Clar.
3: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, hem quedat que no.
2: Seguim tenint el mateix problema.
3: Però el primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
2: A la segona.
3: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
4: Vale.
3: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què, no sé quantos, sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què, no sé quantos, més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
4: tothom
3: habitació
4: té
3: a la dreta.
2: I alliberem la primera
3: habitació. Alliberes la primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
2: Wow.
4: Molt bé.
3: És guai, eh? Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te... una persona et venen 5. Què faries llavors?
4: El mateix, no? 5 cap allà.
3: Exacte.
4: Li fas a la dreta.
3: A tothom que es mogui 5 a la dreta. I així alliberes les 5 primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
2: Oh.
3: Ara, en comptes de venir 5 persones, venen infinites persones.
2: Vale. Aviam.
3: A veure, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es mogui
4: infinits nombres, perquè no sabran on anar.
3: Exacte.
4: Això és llavors, un problema no de la regidoria de l'hotel molt greu.
3: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, ara aquí sí, us ho explico, perquè és una...

0: Ella partissis d'un senar a fer el doble, sempre els portes a les habitacions per ells. Per tant, de cop has fet que tothom es mogui a les habitacions per ells, a les infinites habitacions per ells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
1: Quin recepcionista, eh?
2: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
2: Això és filosofia.
0: També és filosofia i mates, o sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates, però és xulo també pensar aquestes coses. I no és repalpable, evidentment no aniràs mai a un hotel infinit, però bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
2: La lògica infinita.
0: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui primer hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre allò del concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot allò de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
2: I a casa tampoc, eh?
0: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre, i caben infinites persones, i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
2: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
1: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
0: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
1: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
2: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Laura.
0: Moltes gràcies.
2: Fins la propera.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La vaga del sector educatiu, convocada pel sindicat USTEC, la Intersindical i COS, ha marcat aquest primer dia del nou curs escolar. L'Assemblea de Docents de Rubí ha organitzat accions des de primera hora del matí, amb un esmorzar, per exemple, i a més amb la participació a la manifestació comarcal que s'ha fet a Sabadell. Ràdio Rubí, de fet, ha pogut parlar amb diverses mestres rubinenques just abans de participar en aquesta manifestació. Totes han coincidit a destacar que Educació, que el Departament d'Educació no ha fet cas a la majoria de les demandes del món educatiu català. Per exemple, Laura Segovia, que és professora de l'Escola Montessori de Rubí, ha insistit en la manca de recursos a les escoles, que és cada vegada més evident i que porten reclamant des de fa molts anys. Segovia ha afegit que és essencial en aquest sentit abaixar les ràtios, augmentar el personal de plantilla i també més millores en l'àmbit salarial. I per la seva banda, la mestra de l'Escola Joan Maragall, Laia García, ha subratllat que quan va finalitzar el curs passat, les assemblees de les diferents escoles van decidir continuar amb mobilitzacions com les d'avui, per exemple, perquè tot va quedar molt obert i perquè encara manca concreció i també un calendari. I seguim parlant d'escoles, perquè un total de 15 centres educatius de la ciutat no faran ni excursions ni sortides durant el curs que comença avui. En concret, són les escoles Torre de la Llebre, el 3 Altet, Ribarrubeo, Mossèn Cinto Verdaguer, el 25 de setembre, el Bosc, Montessori, Canals de Mora, Pau Casals, el Centre d'Educació Especial de Can Oriol i els instituts l'Estatut, el Duc de Montblanc, JB Foix, Torrent dels Alous i la Serreta. En el cas de la Xola, l'escola ha decidit no fer excursions ni sortides, però sí que farà a colònies, i en darrer terme la Ramon Llull i el Joan Maragall encara no han fet pública la seva postura sobre si el seu alumnat farà sortides o colònies durant aquest curs, que, insistim, comença avui. I en esports, el municipal del 25 de setembre ja està en marxa. Els equips del 20 es poden entrenar amb normalitat al recinte esportiu després de finalitzar les obres de col·locació de la nova gespa artificial. Uns 350 jugadors i jugadores treballen ja en aquest nou espai, i a qui li resta una setmana per estar actiu és el de Can Rosés. La gespa artificial del camp de la pista d'atletisme entra en la recta final, encara però resten serrells per finalitzar la instal·lació. I a més, la penya blaugrana Ramon Llorenç no ha pogut començar encara amb normalitat els entrenaments dels seus 8 equips per l'actual temporada. Tot apunta que podria estar finalitzada de cara a la pròxima setmana.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes del primer, segon i postres al programa Foodí de Ràdio Rubí. Quan va ser l'última vegada que vau tastar una cosa completament desconeguda? Us va costar atrevir-vos-hi? Recordeu aquell dubte previ, aquella emoció, i si tot acaba bé, aquell somriure quan un cop a la boca el gust fins ara desconegut es converteix en imprescindible? Ser foodie no és només alimentar-se, també és gaudir amb el fet de menjar. I això de vegades també vol dir atrevir-se, perquè els nous gustos amaguen històries que encara no coneixes i que et poden canviar per sempre. I cal molta valentia per demanar un plat sense saber ben bé què és. Des d'aquest humil programa sempre lloem la fidelitat als locals de tota la vida, allà on ja ens coneixen i saben què volem i com ho volem. Però avui us animem també a ser fidels a la curiositat, a les ganes d'aprendre, a aquella part de vosaltres que vol descobrir el món a través de la taula. Perquè sí, els nous gustos obren la ment i també la gana. Acompanyeu-nos, que el primer, segon i postres us ha preparat la segona entrega del joc de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Abans de posar-nos en marxa, com sempre, saludem el xef del programa, el Blai Ferran. Blai Ferran, què tal, com estem?
1: Estem molt bé, i tant.
0: Quan va ser l'última vegada que vas tastar una cosa que no sabies què punyeta era?
1: Doncs potser aquests dies que hem anat de tapes. Hi ha hagut algun dia que m'estan agradant totes, però no sé si va ser l'últim dia vaig tastar una cosa, no sé el que estic menjant, però és bo.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Al final
1: sí.
0: És això, no?
1: I tant.
0: I la cosa més estranya que has tastat?
1: Cosa més estranya que he tastat.
0: Categoria de estrany.
1: He procurat no tastar coses estranyes.
0: Val, sí. D'acord. Haurem d'afinar una mica aquesta resposta, vale, però en una mica de temps. Mentre saludem la Marta Castany, la nostra col·laboradora en etapa de formació. Marta, què tal?
2: Hola, bon dia, Mariona.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: La cosa més estranya que has tastat?
2: Cosa més estranya.
0: Clar, és que estic parlant amb dos individus que tenen el cargol com una cosa normalitzada, no? Que potser per molts mortals ja el cargol tiraria enrere.
1: Oh, i tant.
0: No? Però a veure, allò de cuixetes de granota,
1: vale,
0: per exemple.
1: Les he provat.
0: Sí?
1: Sí.
0: I entraria en categoria d'estrany?
1: Potser sí, no ho sé. Segons per aquí.
0: Quin gust tenien?
1: Bueno, és una carn molt blanca, molt fina. Jo ho recordo com bé, però ho vaig tastar potser dos anquetes d'aquestes.
0: A mi allò em va semblar pollastre.
1: I s'ha acabat, sí.
0: És que té
1: una carn molt blanca, Sí, sí, molt suau, molt agradable. Però bueno, vaig tastar i prova. Així com els caragols, ves portant.
0: Ja. No,
1: amb la granota deixem-la que vagi nadant per l'aigua. Sí.
0: Granotes hem tastat?
2: No.
0: No, però ni ganes tampoc?
2: No, sí, no em faria cosa, tampoc. Però no he tingut mai l'ocasió.
0: Tampoc, eh?
2: No, és que potser així com estrany que et diria el fetge, potser. No sé si
0: es
2: considera estrany.
0: Categoria vísceres, molt interessant,
2: sí, sí.
0: També.
2: Sí. O sigui, de fet, m'agrada. No és allò que ho hagi provat i no m'hagi agradat, vull dir.
0: Era bo?
2: Sí.
0: Jo fa poc vaig estar llengua i tendons. Sí, jo també vaig obrir els ulls així, Marta, molt. Quan vam anar al Mineral, sí, que és el nou restaurant que ha obert, ja sabeu, el que va ser chef del Teatro Kitchen Bar, el rubinenc Oliver Peña, que va aconseguir una estrella Michelin per la seva proposta al Kitchen Bar, i que ara, amb la Cris Locha, que és la seva parella personal i professional, han obert un local propi, per primera vegada, que és allà al carrer Mallorca 166, es diu Mineral, i dins la carta hi tenen tendons de vedella.
1: Vale.
0: Jo us haig de dir que no us tiri mai enrere un nom. Tio, no, que no us tiri mai enrere un nom, perquè els tendons, així jo...
1: Jo vaig
0: llegir-ho a la carta i vaig pensar, mare de Déu, senyor. I vam fer un salt de fe. Vam dir, va, hemos venido a jugar, no? Provarem els tendons. Quina cosa més bona. Quina cosa més bona.
1: Crec. Però hi ha coses, el que tu dius, que el nom ja tira enrere. Mm.
0: I empresarialment és un 10, perquè els tendons no els vol ningú, Marta. Sí?
2: Sí.
0: Doncs la matèria primera és econòmica, és barata. És assequible. Sí?
1: Sí.
0: I l'Oliver el que fa és, primer els bull, després els fa a la brasa i te'ls presenta amb una reducció...
1: D'algun vi o alguna salsa o que
0: ens vols. Sí, és com una espanyola, és una salsa, una reducció de brou de carn molt negra, molt espessa. I tu et menges allò i és com si estiguessis menjant capipota amb una altra textura.
1: Vale.
0: I, esclar, t'explota una mica el cap.
2: Així. La textura bé o...?
0: Molt bé, no, molt bé. Aviam, gelatinosa. Vale. Hi ha gent que el tema aquest de gelatina li molesta. No és el cas. Però
2: com els peus de porc.
1: Això anava a dir jo, com els peus.
0: Correcte, semblant al peu de porc. Sí. I molt bé. I no m'ho esperava, el tema de tendons. De fet,
1: de l'Oliver tu pots esperar tot bé.
0: Sí, seguríssim. Sí, però em va semblar molt crac.
1: I tant.
0: Un dia d'aquests ensenyarem les fotos, que ara m'ha vingut això dels tendons, encara hi no teníem les fotos preparades. però si un dia d'aquests ensenyarem les fotos que vam fer. Aquest volum 2 del joc de tapes que hem fet, estranyes no eren les coses.
1: No, era tot molt comestible, per dir-ho d'alguna manera.
0: No, comestible ho era tot, vam acabar amb les 10 tapes.
1: Sí, però és el que diem, allò de les manies a vegades, no?
0: Sí.
1: Coses que el nom et tira enrere. No.
0: No.
1: La veritat és que no.
0: Al contrari, jo ets a dir que en aquesta etapa, justament, més aviat al contrari, o sigui, fotos que potser... mirant la foto amb què es promocionaven a la web, sí, i això, he pensat... Ai, això vols dir?
1: Això potser no tindrà gràcia.
0: Això potser no serà tant.
1: Hem tingut unes quantes sorpreses aquesta vegada.
0: I llavors, quan t'hi trobes, dius, sí. Ah...
1: Sí, sí.
0: Noi, si està millor de la pinta que tenia...
1: Sí, senyor. Sí, no? Senyor.
0: I algun local que des de fora pensaves... Ai, vols dir, Mariona, que aquí entraries de nit? Mariona, entra! Sí! De nit,
1: sí,
0: de dia,
1: sí,
0: i de
1: que
0: tot!
1: Sí, que sí.
0: Entra! Perquè a dins hi ha gent meravellosa, sí, sí, i hem tastat coses que ens han sorprès, la,
1: sí,
0: veritat.
1: Sí, sí, sí. Estem tenint sorpreses, la veritat és que sí. Allò, la publicitat que tenim a Rubí, de que, ostres, a Rubí no saps on anar o no tens cap lloc per anar. Com
0: mira,
1: que no tenim cap lloc?
0: Això és mentida.
1: Mentida total.
0: És mentida.
1: Mentida total, perquè
0: mentida.
1: Tenim llocs i molts i bons. I aquests dies ho podem justificar tranquil·lament.
0: En dues setmanes hem anat a 20 locals.
1: A 20 només.
0: En dues setmanes hem visitat 20 locals.
1: Sí, sí.
0: Que ho dic així em marejo. Però en dues setmanes hem anat a 20 locals.
1: Que sí, que sí.
0: I sortir de dir, ui, això no, m'ho menjaria...
1: No.
0: No ha passat, això.
1: No ha passat. No
0: ha agradat
1: passat.
0: Més, ha agradat menys.
1: No? No, no, i és més, allò que pots dir, ostres, aquell local que no hi hauria entrat mai, doncs mira, gràcies a l'etapa, anem-hi. Anem-hi.
0: I, de fet, hem captat alguns futurs entrevistats i entrevistades.
1: Home, de pas fem feina.
0: Correcte. Ho veiem?
1: Ho veiem?
0: Sí, ho veiem, va, Marta, després ho comentaràs.
2: Amb ganes de veure-ho, sí.
0: Amb ganes de veure-ho, eh?
1: Vinga,
0: ja,
1: va.
0: Ja, jo no sé jo molt, però bueno. Doncs això, volum 2 del joc d'etapes. Fot-li, va, Robert.
3: Dijous d'etapes a Rubí, per tant, el jurat especialitzat d'aquesta primavera d'etapes es torna a posar en marxa. Hem après coses de la primera edició. La primera, portem motxilla. La motxilla és per aguantar l'aigua, que si no després ens pesa moltíssim. La segona, això s'havia de planificar, per tant, la Xili ens ha facilitat molt la feina, ens ha portat ja un programa d'actes meravellós i estupendo, que seguirem. Els objectius d'avui són Gastrobar Distinto, el Tinglado i Salting, Bar Don Quijote, Brasaranda, la Calle Burger, Cheito, Tacón Madre, l'11, el Masat i el Bar 88. I així haurem fet les 10 valoracions d'aquestes 10 tapes que avui toca tastar. Tenim privilegi també, hem vingut amb taxi, amb un taxi que conduïa ni més ni menys que el president del gremi, l'Alfred Martí, ha tingut a bé de conduir-nos, mai millor dit, fins aquí. Comencem els tastos, aquí darrere, al Gastrobar Distinto. Aquí al Distinto anem. Vinga, som-hi, Xili. ¿Cómo te llamas tú?
4: Seu.
3: Seu?
4: Seu.
3: Ah, escúchame, escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el Distinto qué haces?
4: Nada.
3: ¿Cómo que nada?
4: Ayudar a mi hija.
3: ¿Cómo que nada?
4: Ayudar a mi hija.
3: Ayudar a tu hija.
5: Ah, bien,
3: vale,
5: ya es mucho eso.
3: Tú cuando viste que Mari la tocaba en los fogones, esta chica va a estar cocinándome bien. ¿Cuándo te diste cuenta?
4: El primer bar que cogimos. Pues le dije, yo barra tu cocina.
3: Segundo día de tapas. ¿Os ha pedido mucha gente la tapa?
4: Han venido 11 al mediodía. Todavía por la tarde no ha venido ninguno.
3: Hoy solo. ¿Y el primer día, el jueves?
4: Una locura.
3: ¿Una locura?
4: Vinieron un montón.
5: Muy bien.
4: No lo esperábamos, no.
3: Vale, doncs ja està, ja tenim a taula el canaló malós de Quadratorio i Beixamel de Porto amb un top primaveral. Canaló, canaló, eh? Ben gros.
6: Molt bo.
7: És molt bo.
6: Molt bo.
3: Bueno, que som nosaltres. Va, doncs el que dèiem, que tenim el privilegi, a més, que el president del gremi ens estigui portant en cotxe porta a porta, d'etapa en tapa. Es pot fer a peu, però és cert que aquesta primavera d'etapes ha previst diverses zones, diversos recorreguts, de manera que si voleu fer el centre trobareu oferta d'etapes, però si veniu també aquí per la carretera de Terrassa també trobareu una miniruta o una oferta a mida de les vostres necessitats. Ara l'Alfred ens està portant cap al Salting. El Salting és un d'aquests locals on la gent gran i petita ve a saltar, ve a fer exercici, ve a passar-ho bé. També hi ha moltes festes d'aniversari. I si sou pares o mares, ja sabeu que és un d'aquells llocs on els nens salten i tu, si pots, tens 5 minuts per fer una cervesa. És la part gastronòmica d'aquests locals, que també són un oasi de pau per pares i mares. Què és exactament?
8: És una base de patates braves, una carxofa, pernil del país i a sobre un ou fregit.
3: Molt bé, té molt bona pinta, gràcies.
8: Sí, sí. Profiti.
5: Gràcies.
3: Hem desafiat el Google Maps, hem desafiat els llocs per aparcar, tenim el nostre xofer, l'Alfred, que va ja a buscar aparcament, i som a un carrer amb nom d'escriptor, Lope de Vega, i venim a un bar amb nom també de novel·la, El Quijote. Són ara 3:15 de la tarda i ens trobem gent ja fent l'etapa del Don Quijote. Què tal? Com et dius?
5: Yolanda.
3: Yolanda, has venit a fer l'etapa?
5: Sí, he venit a fer l'etapa.
3: Sí, has vingut expressament a fer això?
5: Sí, perquè a més és que m'encanta la carn amb tomàquet d'aquí del Quijote, o sigui que venia expressament a fer-la.
3: Sí, mira, nosaltres som el jurat, diuen que especialitzat, pobra gent, no saben on s'han fotut. Llavors, hem de puntuar aquestes etapes, ara la tastarem, però per tu aquesta etapa del Quijote, de l'1 al 10...
5: Aquesta, no he provat la resta, eh?
3: No, no, aquesta, però aquesta.
5: Aquesta jo li dono un 9.5.
3: Un 9.5, la nota més alta que ens ha dit aquí la ciutadania que m'ha entrevistat.
6: Me parece estupenda, está muy rica.
3: Sí?
6: Sí.
3: ¿Habéis hecho alguna etapa más?
6: No, todavía no, es la primera.
3: És la primera. ¿Tenéis objetivos? ¿Us heu plantejat cap on anireu sortint d'aquí?
6: Anirem cap al centre del poble.
3: Cap al centre, eh?
6: Sí.
3: Tenen, però venen preparats... Puc?
6: No.
3: Germán, ensenya lo que llevas la... Veus? Porten el fulletó amb la ruta de primavera d'etapes. Venen preparadíssims.
6: Sí.
3: Eh? Tu com et dius?
7: Juan.
3: Juan, què tal l'etapa?
7: Molt bé, molt bona.
3: Sí? Ets client habitual del Quijote?
7: Sí, de vegades vinc.
3: La ración, bien, no?
7: Sí, està bé, molt bé. Molt bona, sí, és típica d'aquí.
3: Molt bé, doncs l'anem a tastar-la i sí? Va, som-hi.
1: Bueno, i ara estem al Don Quijote, tal com ha dit la Marione, ho ha presentat des de l'exterior. Ja tenim aquí la tapa. Aquí tenim una carn, com has dit, xili, com has dit? Carn què?
9: Amb salsa Don Quijote.
1: Molt bé, carn amb salsa Don Quijote, que té molt bona pinta també. Amb
9: pa.
1: Dos llesquetes de pa perquè suquem. Home, després al final. Em podríem demanar una altra perquè són tres. Vale? No. Vinga, anem per feina?
3: Va,
1: anem per feina.
3: Així de fort, s'ha d'estar per venir a un steakhouse com el Brasaranda, que és el local que ara de seguida ens ensenyarà la seva etapa. Som molt a propet de l'avinguda de l'Estatut, sí? I després anirem al Xeito, que està aquí baix. Va. Com es diu això, Xili? Pinxo? Aviam.
9: Aquest.
3: Aviam, què és, Xili?
9: Buqueta moruna, no porto les ulleres, però... amb ceba caramelitzada i... chimichurri.
3: Broqueta moruna, no porto les ulleres, però amb ceba caramelitzada i chimichurri. Ah. Que és que estem de ruta de tapes i ens hem trobat una institució de les tapes d'aquesta ciutat, que és la Vicky del Gómez, que a més va fer aquelles meravelloses declaracions com a venir el primer, segon i postres, que ens vam enamorar tots d'ella. Així és, és així, fantàstic. Vicky, què tal?
10: Bueno, esto de Vicky no, Katy, mejor.
3: Ah,
10: ¿no?
3: Katy! I això que hem anat d'aigua, Katy.
10: Bueno, bueno, bueno.
9: Ara començarem amb alcohol.
10: Amb alcohol.
3: Sí, ara sí.
9: Ara
3: que t'hi va, no, no. Sèrio. Has tomat tapes o no?
10: Bueno, no, no, encara no. He començat ara amb unes amigues.
3: Què sí?
10: Sembla, tu?
3: I què, qual és el plan? Què locals teniu pensat?
10: Bueno, no, jo he vingut ara per aquí per fer una cerveseta, però no...
9: Mira, tens
10: no
9: el
10: pensava
9: teïto,
10: tens jo
3: el... No, no pensava.
10: No, no, no, no.
3: La Cati, que no es diu Vicky, diu que no s'ho pensava.
10: No, no, no, no m'ho pensava.
9: L'han raptat,
10: no.
9: L'han raptat,
10: l'han raptat,
9: oi?
10: Sí, sí, sí, sí, m'han raptat avui i m'han dit, va, anem a prendre una cerveseta i aquí estem.
11: Soc la Cristina.
3: Ella és la Cristina... I estàs fent cua aquí, a la calle?
11: Sí.
3: Sí?
11: Veniu la... del Xeito.
3: Veniu del Xeito i feriu a la calle. Esteu fent ruta d'etapes.
11: Sí.
3: Què tal?
11: El dijous passat, també.
3: També?
11: Home, tots.
3: És que nosaltres som el jurat especialitzat.
11: Ah, sí.
3: El dijous passat vam fer 10, aquesta setmana també n'hem de fer 10.
11: 10? No, nosaltres vam fer 4.
3: Sí?
11: I avui 3.
3: 3. Hem dit. Molt bé. Les 3 d'avui són...
11: l'Aranda, el Xeito i la Calle.
3: Molt bé. Què tal el Xeito?
11: Bé, molt bona.
3: Quina nota li posaries?
11: Mira, més bona perquè tenen dues opcions.
3: Ah.
11: La de tonyina, però més bona la de xoriço. Sí.
3: La de xoriço, eh?
11: Molt bona.
3: Sí?
11: Molt bona, molt bona.
3: Va, doncs ja hem entrat a la Calle Burger i ens hem trobat els 3 clients més petits d'aquesta ruta de tapes. Diem que les tapes són per tothom, que no tenen edat i, de fet, ells ho demostren. A veure, com us dieu?
12: Pol.
3: Pol.
12: Biel.
3: Biel.
12: Pablo.
3: Pablo, del 25, del Barça i del Chelsea. Els agrada els esports. Està claríssim que els agrada. Heu begut tapa? Heu pres tapa?
12: Encara no.
13: Encara no.
3: Encara no?
13: No.
3: Vale. I quina demanareu?
12: Jo una hamburguesa.
3: Una hamburguesa, no? Perquè estem a la calle Burger. Llavors aquí em sembla que el nom ja ens ho va dir en tot, no? A ver, Pablo, que yo veo que tú tienes ahí alegría. ¿Mamá cocina bien?
12: Muy bien.
3: Vale, ¿cuál es el plato estrella de mamá?
12: Me parece canelones o paella.
3: Canelones o paella, muy bien. ¿Es la madre ella? La madre está ahí orgullosísima, porque en diu patat, ¿eh? Vale, Pol, ¿y els teus? El teu plat preferit quin és?
14: La pizza.
3: La pizza, fantàstic, estupendo. I tu, Biel?
15: El meu plat preferit, els llibrets.
3: Els llibrets, oh, que bonic. Macarrons i llibrets, que hi havia més bonic que això, macarrons i llibret. Passeu molt bé, això ho veureu dimarts a www.radioruí.cat, tot sencer. Sí? Apa, va, amb la família. Vinga, aquesta hamburgueseta que tenia els tres nens enamorats, anem a tastar-la també, perquè ells no hi... De bocado no, de dos, pim-pam. Ens està costant molt arribar fins al Xeito, però finalment hi hem arribat, eh? Venim gairebé tan empanats com l'empanada gallega, però venim a fer la tapa. Som-hi! Ara ho ha pillat.
16: Què
3: vols fer,
16: eh?
3: Chichi! Doncs ens anem cap a Mèxic, ara, concretament. Aquí es presenten com Tacon Madre, Nachos, Tequila i Tacos i un poco de relajo. No pot fallar res. I ens ofereixen també una tapa. Ens diu, no los mires, mejor entra, i això fem. Entra. Es comença a notar, hem passat l'equador d'aquesta segona nit de la primavera de tapes, d'aquest joc de tapes volum 2. Som al Tacon Madre. Ens anem a prendre aquest taco que ens han preparat, que la Diana ens ha preparat amb molt de carinyo, que de fet quan hem entrat ja el tenien a punt, i això sempre ajuda, perquè anem de fer 10 i anem justets de temps. Ja està. Dove mangiare è un piacere, així es presenta la cadena de restaurants La Tagliatella. Tenim un establiment aquí a la plaça Pearson, que també forma part d'aquesta primavera de tapes amb el seu, ja ho direm, panzerote fregit farcit de bolognesa coreana amb oli d'alfàbrega i alfàbrega i confitura de tomàquet. I el tastem ara mateix. Mira que allà hi ha la Marta i l'Anna, em sembla. Les patrocinadores de la tapa d'aquesta edició. Han provat la tapa, senyores?
17: Sí, sí. L'hem provada, molt bona.
3: Del 0 al 10?
17: Un 8.
3: Un 8. És de bon conformar, ella. A ella li agrada tot.
17: Vale. No, que jo suggereixo que per l'any que ve seria bé de posar el que és la tapa i després també el tipus servei. Perquè a tot arreu et donen el típic got de plàstic, amb el vi que sigui, però que no té aquest sabor. Vull dir, no és el mateix amb una copa que amb un got.
3: El ritual marca molt, les estovalles blanques marquen molt, sí o no?
17: Jo crec que seria bé poder puntuar les dues coses.
3: Fem un brindis pel programa?
17: Vinga.
3: Va, vostès mateixos.
17: Us vaig escoltar, eh?
3: Tapa de primavera, vinga.
17: Això, vinga, xin-xin.
18: Mireu, és bo.
1: Vinga, recta final, va. Anem pel postres. Estem aquí a la plaça 11 de setembre, l'11 precisament, i que fa un plat, una tapa dolça. Fa una, en diríem, torradeta Santa Teresa, bueno, una torrija, ¿vale? I després d'aquí anirem al Sant Patrick's a fer una mica de còctel i així recta final i acabem per avui perquè ja ho tenim bé.
3: Les 10 i 5 minuts de la nit, aquest segon volum del joc de tapes arriba al seu final. Aquesta hora ja ve de gust seure una estona a una terrassa a prendre un còctel i unes crispetes, per què no? Per això acabem avui aquest volum 2 del joc de tapes al Sant Patrick's. Chili, com ha anat avui això?
19: Ha anat molt bé, però és cansino, eh? No, s'ha de dir amb aquestes paraules, és cansino. 10 és molt, molt. I avui sort que hem tingut un xòfer, perquè si no, fer-te una punta a l'altra és bastant complicat.
3: I hem d'agrair molt a l'Alfred, el president del gremi. Dir gràcies a l'Alfred quan surts del cotxe com si tinguessis xofer particular. Ha estat una experiència meravellosa de fer, pobre. I sí, ha estat dur, però també ha estat molt divertit. Ara ho comentem a l'estudi, va.
0: Doncs això, que a vegades quan surts de tapes varies una mica la ruta. Hem començat dient que faríem una cosa i hem acabat fent una altra, no?
1: Bueno, al final, per circumstàncies.
0: Ni Maset, ni Mar 88, ni Bar 88, i els hem canviat per Tagliatella i Sant Patrick's. La idea era fer-ne només 9, perquè va arribar un moment que aquest jurat ja no podia més amb la seva ànima. I hem dit, mira, fem la torradeta de l'11, i com que la veritat és la veritat, jo visc a Terrassa i vindré al tren, he pensat, doncs acabem al Sant Patrick's, saps? Que està allà a l'estació. Ens va semblar que feia tant. Però quan vam passar per la Tagliatella i vam veure la Marta i l'Anna, i que vam pensar, això és un document...
1: És històric, és històric. Clar,
0: s'ha de fer.
2: Home, jo no m'esperava que us les trobéssiu.
0: Oi? Doncs clar, nosaltres tampoc. El senyor flipava, anaven acompanyat d'un...
1: Del marit d'una
0: d'elles. Del marit d'una d'elles. Sí. I el senyor deia, no, què està passant aquí? Qui és aquesta tia? Què vol de nosaltres? No, però va ser molt divertit veure-les allà. I llavors vam fer el Tagliatella al mig i així vam completar 10.
1: Sí, sí, sí.
0: I ens va quedar pendent de la planificació de la Maria Auxiliadora, el Bar 88 i el Maset.
1: Bueno, tot ho farem.
0: Tot ho farem.
1: Ei,
0: exacte.
1: Tant.
0: Què t'ha semblat tot plegat, Marta?
2: Bé, molt bé. Home, crec que hi ha hagut de santa barreja també, que si la tapa dolça, salat, amb el Sant Patrick's... Sí, una mica una barreja, bé, no?
0: Sí, estava bé. La idea de l'11 de fer una tapa dolça,
1: sí.
0: Jo reconec que a priori deia, però vols dir, no?
1: No, però està molt bé i a més era molt bona.
0: Però sí que han buscat, no? Han mirat al seu voltant i han pensat, home, tothom fa el mateix, doncs jo faig unes postres.
1: Clar, molt bé.
0: I em postulo com al final de la ruta,
1: sí, sí, sí, sí.
0: No? Perquè tu fas dues o tres tapes, acabes fent les postres... I escolta'm, fantàstic.
1: I nosaltres ho vam utilitzar com a final de ruta, fantàstic.
0: Tal qual.
1: Vam fer el postre i després vam rematar amb el còctel.
0: Tal
1: sí.
0: qual.
1: Sí, sí.
0: El Taco en Madre em va sorprendre molt, era un local que jo no coneixia, i de fet ens va sorprendre molt. Així per vista deies, ai, això, doncs estava molt bo.
1: Molt bé, molt bé.
0: Estava molt bo. I clar, la Marta ens convidava a puntuar el servei ja el puntuem. Puntuem si són ràpids, si són amables, si que la majoria de gent ho és. Es tracta de puntuar, entra bé, molt bé, superbé, sí? Però es tracta de puntuar.
1: Que sí, que sí.
0: Sí, el servei és molt... Però clar, copa de vidre i estovalla blanca en una ruta de tapes, que els restauradors el que els interessa és fer-ho el més ràpid possible.
1: El més ràpid possible.
0: I no
1: tots poden estar preparats per
0: exacte.
1: Ficar una copa de vidre quan al final de les 4 setmanes fan 1.400 tapes. Dius, home, cuidado, és una mica de feina, això.
0: I que molts ho alternen o ho barregen amb el seu servei habitual. Amb la seva clientela habitual. Mm-hmm. La Tagliatella tenia gent sopant i gent fent tapa. El Gall de la setmana passada tenia gent sopant i tenia gent fent tapa. Llavors, la idea de la tapa és que puguis demanar, pagar i marxar el més ràpid possible.
1: I tant. I
0: perquè em puguis perdre un altre. Llavors, jo no sé si copa de vidre. Però molt d'acord que un brindis amb copa és un brindis amb copa i un brindis amb gots de plàstic, doncs és un botiquet.
1: No és el mateix.
0: Això és
1: així.
2: Això és així. Jo us volia preguntar per això, a veure què n'opinàveu quan la Marta ho ha comentat. Volia saber una mica. Sí, sí.
0: Sí. Alguna pregunta més per nosaltres i de les deliberacions del jurat, Marta?
2: Veure molta aigua al final o no?
0: Vam veure molta aigua.
1: Molta.
0: Moltíssima.
2: Més que l'altre dijous.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí.
1: Ens van portar molt bé, la veritat és que sí.
0: Sí, i els mojitos eren sense alcohol.
1: Sí.
0: Bueno, tots no. El meu era sense alcohol. Els seus...
1: Tu tenies que anar amb tren, clar.
0: De fet, em vas portar en cotxe al final, però... Però el... sí, passen coses. Sí, acabes al Sant Patrick's per agafar el tren i al final dius, va, que ja et porto i acabes anant... Bueno, és igual. Sí, al final, tot plegat és així. El mojito era sense alcohol i era molt bo. I la presentació estava molt
1: feta,
0: i estava ben buscada. No? Al final...
1: Molt colorido.
0: Sí que noto que els restauradors s'ho estan corrent molt.
1: Jo ho hem dit abans de passar el vídeo, que estem tenint sorpreses, i realment sorpreses gairebé amb tots, eh? Sorpreses positives.
0: Positives,
1: totalment,
0: sí.
1: Totalment.
0: Totalment,
1: sí.
0: Totalment. Alguna curiositat de les deliberacions?
2: No. O sigui, jo sí que he vist que la del salting, que porta carxofa, m'ha cridat molt l'atenció aquesta, perquè a mi m'agrada molt la carxofa, i he pensat que potser és com una de les que més us va agradar, però no ho sé.
0: Mira, el que és segur és que és de les que més ens va sorprendre. A les fotografies no veiem exactament la carxofa, no la reconeixíem prou, i un cop vam ser allà, el tipus de local que és, tampoc t'esperes una experiència gastronòmica especial, I, en canvi, vam trobar que la tapa estava molt ben elaborada, que les patates no eren gens olioses, que la garxofa es desfeia, que el pernil era de bona qualitat, l'ou era de guatlla, no era un ou de gallina, però no es pot tenir tot. Però, bueno, és com tota la vida, Marta, al final vam segons expectatives, no?
2: Sí, totalment. I us volia dir també, el pa farcit de la tagliatella, la pasta que us van posar, era similar com a la pasta que fan normalment o creieu que era més com un detall o alguna cosa que fos més fora carta?
0: Jo crec que era més fora carta.
1: Jo penso que sí, Venia a ser com un ravioli una mica més gran de lo normal i era molt cruixent, a més. Era cruixent, no estava bullit. Estava, per mi que estava fet al forn, allò.
0: Bueno, és una idea bastant semblant a l'acompanyament de la guitarra d'aquelles mandonguilles, que ens van posar uns raviolis també fregits.
1: Uns raviolis fregits, exacte.
0: És una idea semblant.
1: Va per aquí.
0: La tagliatella havia elaborat una miqueta més, perquè són experts en pasta i en cuina italiana, llavors... Però era una idea semblant que ja havíem vist. Sí, exacte. Molt bé, doncs haureu de veure el volum número 3 la setmana que ve, si teniu santa paciència. Ara ens avançarem una mica en el temps i anirem fins a Can Ramoneda. Anirem fins a Can Ramoneda, que hi fan blues aquest diumenge, a 1:45 del migdia. Sabeu que és un espai meravellós. Les temperatures estan que volen aquest cap de setmana. L'estiu arriba pràcticament dissabte i diumenge, per tant és un bon moment per anar a Can Ramoneda i escoltar en Víctor Fuertes, que és... Puertes, no. Ja sabia jo com equivocaria. En Víctor Puertes, que serà tocant en directe això, Víctor Puertes and the Melotons, aquests, tocant a Can Ramoneda. I la cançó d'en Víctor, aquest Take Me With You, ens servirà per anar fins a Can Ramoneda a través de l'espai i el temps a fer una croqueta. Escoltem en Víctor i després us expliquem.

0: Benvinguts al primer, segon i postres. Avui, des de la masia de Can Ramoneda i amb la Consol Carceller. Anem a conèixer la Consol, a veure què ens explica. Ella és la propietària de l'establiment Umami. Tal com dèiem, estem amb la Consol Carceller. Consol, estem a la masia de Can Ramoneda. Tu, com si estessis a casa avui, oi?
1: Sí, bé, francament sí, és com si estigués a casa, realment. Sí, sí, és cert, perquè és del Dani i l'Aleix, vull dir que sí, estic a casa.
0: És jugar a casa, jugar a casa.
1: És jugar
0: bon
1: a casa.
0: Bon terreny, diguis que sí. Escolta, què toca avui? Què ens faràs?
1: Avui, com és cuina de reaprofitament, aprofitant que és al final de la temporada del calçot, farem uns bunyols de calçot. Mm-hmm. Val? Amb aquells calçots petits que ens hi sobren, o quan fem una calçotada, que et sobren uns quants que no te'ls has menjat, com poder reaprofitar-los d'una manera diferent, també. No amb una crema o amb una truita, sinó, bueno, anem a fer uns bunyols.
0: Vale.
1: Sí.
0: Els podríem fer amb croquetes, també.
1: Sí, sí, sí. De fet, jo a la croqueteria jo tinc una croqueta de calçot. Tinc la croqueta de calçot convencional, que va amb llet de vaca, i tinc la croqueta de calçot que és vegana, que no porta res que provingui de l'animal.
0: Per això t'ho deia, perquè tu ets especialista en croquetes. Escolta, quantes especialitats tens més o menys a croquetes?
1: Jo tinc unes 30 referències diferents de croquetes.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
0: són
1: sí,
0: referències, eh?
1: Són.
0: Sí, sí, fa temps que t'hi dediques ja per això, no? Doncs
1: pues fa 7 anys que estic ja a Umami. 7 anys, sí, sí, sembla que no, i fa temps, sí.
0: Que sí, que sí, que passi. Escolta, Consol, anem per feina?
1: Anem per feina.
0: Anem a la cuina?
1: Anem a la cuina.
0: Anem a fer els bunyols?
1: Vinga,
0: va, anem. Vinga, va, anem-hi.
1: Mira, ho farem, com ella, com l'Alba bé ha dit, farem bunyols de calçot. Penseu que és un bunyol que avui el farem de calçot, però el podeu fer de lo que vosaltres vulgueu, val? Inclús barrejar verdures, i jo inclús provaria hasta fer-lo hasta com una mica de lluç, una mica de peix blanc o de peix blau, segur que també quedaria bé. Mira, per fer esta recepta necessitem ous, farina de cigró, o sigui, si hi ha gent que és celíaca la podrà menjar perfectament, necessitem pebre vermell dolç, carn de nyora, sal, evidentment, i oli i llet. Ja està. Seria com fer una xus. El que passa que seria com fer-la una mica més espessa de lo que faríem si féssim un dolç o una altra cosa. Per fer, veieu, aquí hi ha els calçots que, per exemple, jo reaprofito. Que segurament vosaltres, dius, nosaltres no tenim tant accés a aquests calçots, perquè quan compreu calçots, ja compreu calçots grans per fer calçotada. Però, bueno, aquí a la masia, com sí que sobren molt, jo el que faig és, simplement els tallo i crus els congelo. Que els podria congelar també cuits, però els congelo crus. Així, en una bossa zip, pam, i ja està. Val, per aquesta recepta jo he fet servir el calçot cuit en una sartén al forn o ja està, al forn o sofregit amb o també l'he fet servir cru i una vegada descongelat, perquè queda molt tovet. Queda molt tovet i aleshores per mi potencia molt el gust. Aquí a la recepta que teniu vosaltres posa de fer-ho tot a mà. D'acord? Moriréis en el intento. D'acord? Amb la qual cosa, jo l'he fet alguna vegada mà, però vaig pensar, jo no vuelvo a fer buñuelos d'estos. Però simplement perquè acabes com supercansada, perquè té molt poc líquid. Amb la qual cosa, al final, acabo fent-lo amb la batedora americana i l'acabo amb la turbinadora, amb el Turmix. Val? I ho farem així, perquè si no, me vais a odiar. Vale, pues ficarem ara 500, mig litre de llet. Això seria un plat supercomplet ja. És un plat molt complet per mi, perquè a part de ser un vegetal, és baix en calories per fer dietes equilibrades. És ric en fibra, vale, que afavoreix la digestió. Sempre bevent aigua o bevent algun líquid, perquè si no la fibra també us farà un tap de mucho cuidado. És una font de vitamines, ¿vale? Perquè té vitamina C i àcid fòlic. És una font de minerals, també. pel bon funcionament de la musculatura, vale? Perquè aporta magnesi, vale? I és un antioxidant, també. I el que hem de deixar ara és que s'atemperi una mica, d'acord? Deixem que s'atemperi una mica. Val? I aleshores sí que el posarem aquí i amb tots els ingredients. I anirem ficant els ous d'un en un. Una xusa és una pasta... És una pasta... Mira, les lioneses... És una pasta xus, per exemple. S'utilitza...

partit a tot el que tens a la nevera. Però es tracta de llançar el mínim possible de menjar. Clar, que si vosaltres això ho feu amb uns calçots que us haiguen... us haiguen sobrat d'una calçotada, el bunyol tindrà aquell gust de fumat, que segurament serà molt, molt més bo. Però, ja veréis, és super resultona aquesta recepta. Bueno, això està temperat. Aleshores, jo el que faig és

0: Senyora,
1: me tira mucho.
0: De nyora li poso sempre una miqueta més. Posem els 500 grams de farina. Això anem donant voltes. Veus, ha quedat una miqueta torradet, però bueno, no s'ha cremat, simplement s'ha quedat una mica torradet. Vale? Aleshores, aquí ja hi ha 500 grams de farina de cigró. També la tirem tota de cop. Ficarem a l'oli, 100 grams d'oli. I ja tirarem un ou, a veure què tal. Aquí tinc els 7 ous. I ara ficarem la tapa i le damos. Sí, donador. Ara tiraré dos seguits, que podríem, jo crec que podríem tirar els 7 de cop i no passaria absolutament res. Molt bé. Doncs ja ho tenim, això. Ara ja afegim el calçot. Ho ficarem tot en aquest bol, primer. Veieu, ha quedat una... Ahir em va quedar més espès. Amb la qual cosa, si quan anem a fregir veiem que queda, que el bunyol no s'unfla, li ficarem una mica més de farina de cigró. Ara ja seria fregir-ho. Posem oli d'oliva. És important el bunyol que tingui temperatura a l'oli, però que no estigui molt calent, perquè si no, se'ls cremarà de fora i quedarà cru per dintre. I això és farina, sigui de cigró o sigui de blat. Doncs pues vinga, al lío. Si estigués una mica més espès, no aniria malament, però ja no ho farem més espès. Si aquí hi hagués una mica més de farina, és molt probable que tots quedessin més o menys rodonets i més... Però la veritat és que cadascú tingui una forma diferent és molt maco, també. Queda molt xulo. Heu vist que és una recepta molt senzilla. Es podria combinar amb una salsa romesco perfectament, ¿vale? O amb una salvitxada, que seria bueno, lo mateix. La salsa romesco només porta ametlla i la salvitxada porta ametlla i avellana.

0: ens ha posat tema també de calçotades amb el cigaflaua i aquesta salsa i aquest sucar i menjar que ens convidaven també de fons mentre escoltàvem aquesta recepta meravellosa que ens ha fet la Consol Carceller de l'Umami. Això és una gravació que va fer el Blai el 21 d'abril.
1: No recordo quin dia, però
0: no, jo sí.
1: Sí,
0: 21 d'abril.
1: Sí.
0: Mira, que miro. 21 d'abril.
1: Sí, 21 d'abril.
0: 21 d'abril.
1: Vale, perfecte.
0: Dins dels actes o de la programació del Dia de la Terra, sí, que fa Rubí, hi havia diverses restauradors, cooperatives, establiments que feien activitats al voltant, doncs, o bé de la cuina sostenible, o bé contra el malbaratament alimentari, o bé contra, bueno, per promoure una alimentació també sostenible i saludable i que sigui coherent, no, amb els objectius de mantenir, de mantenir viu el planeta, seria, no? Una mica així, que tinguem món.
1: Sí.
0: No té gaire cosa més. Llavors, la proposta, dos restauradors van fer alguna recepta amb la gent que es va acostar fins a Can Ramoneda, una és aquesta.
1: Una és l'Umami, i l'altra va ser el Pau Barceló.
0: Exactament, sí, el xef de l'artesana.
1: Exacte.
0: Que jo diria que ens va fer, o que us va fer, aquest famosíssim ja gazpacho de remolatxa amb chutney de mango i tàrtar de llagostins.

0: que és l'etapa que presenta ell en aquesta ruta.
1: El primavera d'etapes, sí, sí, exacte. Sí, sí. Llavors ens guardarem aquesta recepta pel juny.
0: Sí, pel mes. Pel mes.
1: Ara no toca. Per no donar...
0: No donar massa pistes.
1: Per no donar més temps, molt més temps, a un restaurador i no a un altre.
0: Sembla molt
1: bé. I perquè és exactament la mateixa etapa que presenta a la ruta.
0: Sí, sí, sí, va ser la mateixa, va ser la mateixa.
1: Llavors, la voleu tastar, la voleu veure, voleu saber com ho fa el Pau Barceló, doncs us busco la vida.
0: Aneu a l'artesana.
1: Exacte. Nosaltres, de moment, aquesta recepta ens la guardem i si passat la ruta de tapes, un cop ja coneguem...
0: La passarem un dia. La passarem
1: quan
0: un dia.
1: Ja coneguem quins són els guanyadors i guanyadores, tant de l'etapa com de la ciutadania, que les, ja sabeu que l'entrega de premis és el 4 de juny al Mercat Municipal, doncs després, per acabar temporada, mira tal, 4 de juny, si no ens veieu, ens hauríeu de veure, avui més que mai, perquè ens heu vist fer el Cancino abans amb el jurat i la Chili, hereu vist la consol, perquè si només ens escoltàveu des de la 99.7 de la FM, haureu notat que hi havia una mica d'eco.
0: Sí.
1: És perquè la consol anava amb micròfon d'aquest de diadema,
0: micròfon, i un altaveu
1: petitó penjat,
0: Madonna
1: de tota la vida, que s'ha dit, sí. Amb micròfon de diadema, amb aquestes que anaven aquí, i llavors és so... S'ho agafat ambient de Can Ramoneda.
0: Sí que portava el micro també, que portava jo, que va directe a la càmera, però és que estava molt a prop d'un petit altaveu que portava penjat a la cintura. És clar, vulguis que no s'acopla una mica.
1: Tenia una miqueta, però
0: una miqueta,
1: vaja,
0: ressonància.
1: Però no, a vegada m'agrada més aquestes intros que fa el Blai Ferran.
0: Pobre Blai. Sí,
1: el veus allà dient, jo faig una intro. Jo és que li dic, Marta, jo li dic, no cal que facis intros. Ja, nosaltres després a l'estudi...
0: Ja ho arreglem.
1: Ja ens espelluguem.
0: Ja ho arreglem, clar.
1: No? Que jo faig intros sense que les faci bé. Que no? Jo em posaré allà davant.
0: Que fesut.
1: I me poso el micro de corbata i Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como. I ja està.
0: Déu-n'hi-do.
1: I fantàsticament, estupendament.
0: Ai, Déu meu.
1: Escolta'm, saps on ha estat la consola aquest cap de setmana?
0: Sí, la consola ha estat a la Fira de la Cervesa i el Formatge.
1: Correctíssim.
0: Que sí?
1: Un gallifante pel mai, efectivament. Onzena edició, això ha passat aquest cap de setmana, meridiana cervesa artesana, formatge de proximitat, música en directe, un èxit que no falla mai, ja sabeu que és una de les propostes gastronòmiques que a Rubí més li agrada, que aquest any tenia la novetat de multiplicar per dos el nombre de productors locals de cervesa. Mm-hmm. Fins ara només hi havia un i ara n'hi ha dos.
0: Ara n'hi ha dos.
1: Teníem el Bertus, que és un clàssic de la Fira de la Cervesa, i aquest any hi han anat també els amics del Fox and Hops, presentant també la seva tercera birra artesana, que sabeu que podeu tastar aquí, i també hi havia, evidentment, la Consol, que no es diu pas Dolors, i que jo m'haig d'apuntar que es diu Consol cada vegada, perquè si no m'equivoco, la Consol també hi era amb la croqueteria Umami.
0: Sí.
1: Com ho vas veure tu? Tu hi vas ser?
0: Jo hi vaig estar el dissabte al matí, cap al migdia, l'hora que obrien, a les 12, en plan d'anar... M'agrada molt el concert que van fer, no sé el grup com es diu, però bueno, són tots coneguts, gent de Rubí.
1: Boomerits
0: Band. Els Boomerits, això. Van fer un concert molt xulo, molt xulo. I, bueno, doncs, escoltar un concert d'aquests, acompanyat d'amics, amigues, amistats, i amb una cervesa artesana, doncs, la veritat que va ser una estona molt agradable.
1: Quina cervesa vas tastar?
0: Jo vaig tastar la més suau que li vaig demanar a la Madriguera. Però, esclar, és que la més suau tenia 6 graus i mig. I, bueno, vaig fer migdiada, cosa que no faig...
1: Que mai a la vida.
0: No. I amb un en tinc prou.
1: I et vas aixecar fatal. I et vas aixecar fatal.
0: Fatal és poc. Fatal és poc.
1: Oferta gastronòmica.
0: Ara, era boníssima, era boníssima.
1: De la Fira de la Cervesa. Bona. Hi havia, cada any hi ha coques artesanes, cada any hi ha embotits, cada any hi ha olives, cada any hi ha garrapinyades. Hi havia el Tequirón Huevo, que són una food truck, no sé si us sona. Que fan ous i patates fregides.
0: Ah, vale.
1: Que em sembla meravellós. I per què ets d'oferir res més? Patates fregides.
0: Si això funciona, perquè hem de fer una altra cosa, no?
2: Exacte.
1: Ketchup King, amb ketchupos variats, La Prenda, que són hamburgueses gourmet, i ha anat també Mr. Frank, que és un Frankfurt també gourmet, El Quinchito, que és carn a la brasa, Pork Fiction, en sèrio? Bueno, Pork Fiction, entrepans i sandvitxos de pulled pork, Hi havia menjar mexicà, hi havia sushi, hi havia la Dream Food d'hamburgueses, la creperia bretona i els artesans del foc que també feien pizzas i la, així 100% rubinenca, la Umami.
0: Umami.
1: Amb la Consol.
0: La Consol.
1: Que no se'n perd ni una. Fira del vi, croquetes.
0: Sí,
1: fira de cervesa,
0: sí, sí,
1: croquetes.
0: Sí, sí.
1: Que en Ramoneda, setmana alimentària amb el baratament croquetes. Dia de la Terra, croquetes. O bunyol, és igual, però allà que estem,
0: sí, sí,
1: enrotllant.
0: Sí, és lo seu, és lo seu. Ja realment, home, tindre 30 i pico d'especialitats de croquetes té mèrit, té mèrit, eh? I a sobre, bones. Jo n'he tastat algunes, esclar, tastar-les totes és complicat, és difícil, i t'asseguro que les endevina de veritat, eh?
1: Diu jugar a casa, clar, perquè clar. El de la Masia Can Ramoneda és el seu marit. Bé, si juga a casa.
0: Clar, que juga a casa.
1: Juga a casa de bastona. És que així, així rai. Però vaja, en tot cas, que res, que un petó per la Consol, que ja me'n recordaré sempre més, del seu nom. Marxem, Robert Fernández. Sí, tinc dos minuts, però ja està. I ja posem, poseu promos o coses, allò que feu, eh? Que nosaltres ja marxem. Desparem taula, tornem dimarts que ve a les 12. Avui ho direm amb molta calma, aquí a la taula. La Marta Castany, el Blai Ferran, qui us ha parlat, la Mariona Álvarez i els fogons, com sempre, l'inefable Robert Fernández. Gràcies a tots, cuineu molt, mengeu bé i fins la setmana que ve.
0: Molt bé.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La vaga del sector educatiu convocada pel sindicat USTEC, la Intersindical i COS ha marcat aquest primer dia del nou curs escolar. L'Assemblea de Docents de Rubí ha organitzat accions des de primera hora del matí amb un esmorzar, per exemple, i a més amb la participació a la manifestació comarcal que s'ha fet a Sabadell. Ràdio Rubí, de fet, ha pogut parlar amb diverses mestres rubinenques just abans de participar en aquesta manifestació. Totes han coincidit a destacar que Educació, que el Departament d'Educació no ha fet cas a la majoria de les demandes del món educatiu català. Per exemple, Laura Segovia, que és professora de l'Escola Montessori de Rubí, ha insistit en la manca de recursos a les escoles, que és cada vegada més evident i que porten reclamant des de fa molts anys. Segovia ha afegit que és essencial en aquest sentit abaixar les ràtios, augmentar el personal de plantilla i també més millores en l'àmbit salarial. I per la seva banda, la mestra de l'Escola Joan Maragall, Laia Garcia, ha subratllat que quan va finalitzar el curs passat, les assemblees de les diferents escoles van decidir continuar amb mobilitzacions com les d'avui, per exemple, perquè tot va quedar molt obert i perquè encara manca concreció i també un calendari. I seguim parlant d'escoles, perquè un total de 15 centres educatius de la ciutat no faran ni excursions ni sortides durant el curs que comença avui. En concret, són les escoles Torre de la Llebre, el 3 Altet, Ribó-Rubeo, mossèn Cinto Verdaguer, el 25 de setembre, el Bosc, Montessori, Canals Amora, Pau Casals, el Centre d'Educació Especial de Can Oriol i els instituts l'Estatut, el Duc de Montblanc, JB Foix, Torrent dels Alous i la Serreta. En el cas de la Xola, l'escola ha decidit no fer excursions ni sortides, però sí que farà colònies, i en darrer terme la Ramon Llull i el Joan Maragall encara no han fet pública la seva postura sobre si el seu alumnat farà sortides o colònies durant aquest curs, que, insistim, comença avui. I en esports, el municipal del 25 de setembre ja està en marxa. Els equips del 20 es poden entrenar amb normalitat al recinte esportiu després de finalitzar les obres de col·locació de la nova gespa artificial. Uns 350 jugadors i jugadores treballen ja en aquest nou espai, i a qui li resta una setmana per estar actiu és el de Can Rosés. La gespa artificial del camp de la pista d'atletisme entra en la recta final, encara però resten serrells per finalitzar la instal·lació. I a més, la penya blaugrana Ramon Llorenç no ha pogut començar encara amb normalitat els entrenaments dels seus 8 equips per l'actual temporada. Tot apunta que podria estar finalitzada de cara a la pròxima setmana.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
2: Val el mateix una ampolla d'aigua en un supermercat, en una guingueta de la platja o en un aeroport? No, oi? I estem parlant del mateix producte. Però l'espai en el qual s'adquireix i la facilitat d'accés a un altre venedor, a un recurs alternatiu, és el que acaba marcant la diferència. Aquest exemple el podem escalar més amunt. Quan hi ha abundància d'aigua a l'entorn, el recurs és econòmic. Quan s'ha d'anar a buscar una mica més lluny, puja de preu. I quan el bé és escàs, problema. Perquè l'aigua, que ningú diria que és un producte car, esdevé difícil i costosa. El mateix si aquesta aigua l'hem de tractar molt. Com més processos, més recursos hi haurem de destinar. I així, simplificant molt, arribem a un context de sequera en el qual l'aigua tributa a l'alça. Les factures s'acumulen i se'n ressenten les arques públiques, però també les activitats econòmiques, perquè, directament o indirectament, gairebé totes en depenen. I recordareu un dels casos recents més mediàtics, el de Freixenet, que anunciava acomiadaments per una crisi sense precedents a causa de la sequera.
3: No entero! No entero! No entero!
2: Així protestava la plantilla de Freixenet, que també denunciava que hi havia altres culpables més enllà de la sequera en aquests acomiadaments. En qualsevol cas, estem parlant d'un ERO a la Casa de les Bombolles Daurades que ha afectat a 150 treballadors. I tot està connectat perquè, abans d'això, el 2024, un dels principals fabricants d'envasos de vidre del continent, Verallia, frenava les seves expectatives de creixement perquè la falta de pluges al conjunt d'Europa es va traduir en una menor producció de begudes i, per tant, menys botelles a fabricar. L'exemple és la planta d'aquesta companyia, la Conca de Barberà, que va congelar l'ampliació de la fàbrica, que hauria d'estar ara construint-se i que encara es manté en l'aire. Inversions frustrades, però avui també parlarem de noves apostes, per exemple, a la indústria paperera de l'Alt Camp, que també ha patit la sequera. I parlarem de regeneració d'aigua perquè és l'aposta en dos punts del Camp de Tarragona. Quins? De seguida us ho expliquem, però abans obrirem les portes d'un parell d'ajuntaments del territori que ho han passat realment malament.
4: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
2: L'aigua més cara és la que no es té. És una de les referències que, fent aquest programa, s'ha anat repetint i qui també ens la pot confirmar és l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Benvingut al Quatre Gotes.
5: Bones, què tal?
2: De la sequera meteorològica a la sequera econòmica, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en aquest context del 2019 fins al 2025, en el qual ha acumulat diversos anys de sequera, d'escassetat de pluges, un municipi que s'abastia amb els seus aqüífers locals i aquesta escassetat d'aigua es va traduir en un excés de despesa, un extra de costos per poder portar aigua primer amb camions cisterna i després desplegar finalment la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Parlem realment d'una hipoteca econòmica per culpa de la sequera?
5: Realment sí, perquè estem parlant de que anualment, quan hi ha hagut sequera i hem fet aportacions amb camions cisterna, estem parlant d'una despesa aproximadament d'un milió d'euros anuals. O sigui, l'Espluga de Francolí és un poble molt gran com perquè no hagués tingut solucionat el tema de l'abastament d'aigua aclarit, no? I clar, el fet de que una sequera tan severa, no?, s'hagi perllongat en tant de temps, doncs això ha afectat molt. O sigui, al final, sí que l'Espluga vam fer aquests talls d'aigua per almenys garantir durant unes hores de subministre d'aigua, però això, sumat a l'estat que teníem de la xarxa, que teníem un rendiment aproximadament d'un 50%, i sumat, diguem, a també, evidentment, doncs, que les cases no estan preparades per la sequera, la xarxa no estava preparada per la sequera, i molts condicionants, no?, o la cultura de l'aigua encara no anem conscients, no?, que sobretot al començament de la sequera no anem conscients que això duraria temps i que tindria aquestes implicacions, doncs clar, és una despesa que al final aquesta frase que deies, no?, a la introducció és del tot, bueno, és un millor exemple segurament serà el de l'Espluga, no?, que tant de bo, no?, ja haguéssim tingut aquesta infraestructura, que el poble hagués tingut aquesta infraestructura de connexió de l'aigua, tant de bo, doncs, el rendiment de la xarxa d'aigua hagués sigut superior, perquè al final t'ho acabes trobant, no?, i tota la feina, diguem, que no es fa amb anterioritat o que els deures que no es fan llavors acaba tenint unes conseqüències, han sigut unes conseqüències molt dures, perquè realment la sequera ha sigut molt perllongada en el temps, molt, molt sostinguda en el temps, i perquè sempre ha anat a més aquesta sequera. No, aquesta sequera no hi ha hagut períodes, diguem, d'alleujament, no ha sigut concretament dos anys i mig del primer dia a l'últim, que han sigut talls restrictius d'aigua amb, bueno, viatges ingents, no?, nombre de viatges ingents que fèiem amb transport, i això, evidentment, doncs es paga.
2: Abans has dit una xifra que, clar, si no ho posem en context, és difícil de calcular o de veure de quines dimensions estem parlant. Un milió d'euros pel que fa al pressupost de l'Espluga de Francolí és molt?
5: És molt, i més quan no ho tens previst, no? O sigui, primer, de sequera, nosaltres no teníem previst gastar-nos un milió d'euros per transport d'aigua, i, per tant, són diners que no estan en el pressupost, i, per tant, que no existeixen, i quan no existeixen els diners, què passa? O que acabes gastant els diners d'altres partides, o que acabes tancant l'any amb números vermells, que són les dues coses. Al final no pots absorbir un milió d'una manera ni de l'altra, sinó que el que acabes fent és, bueno, arrossegues ja, comences amb números negatius, i el següent any pressupostari parteixes dels números negatius de l'any anterior i, a més, li sumes que tornes a estar, doncs, un any amb falta d'abastament d'aigua.
2: I aquesta factura de l'aigua, una vegada acabada la sequera hidrològica, quants anys creus que s'arrossegarà? És a dir, el que es va gastar de més, aquesta inestabilitat, aquests problemes econòmics, encara s'arrossegaran durant molt temps a l'Ajuntament?
5: faig números rodons, d'aquest milió anual, uns 250, o sigui, una quarta part sí que s'acaba subvencionant amb les línies de subvenció corresponent. Això, per tant, ho dic per anar reduint aquesta xifra, no? Acabes deixant de fer coses, aquesta xifra es va reduint, però hi ha una part d'aquesta xifra que no la pots reduir, no la pots absorbir en el pressupost, perquè de despesa corrent normalment l'Ajuntament té uns 4 milions i mig, a part inversions, que això és fluctuant i en funció de les subvencions que tinguis, per tant, estem parlant de gairebé una quarta part de la despesa, no? Jo ho dic, és com si a l'Espluga haguessin fet, perquè en el mandat, diguem, fa dos mandats es va fer la construcció d'un pavelló esportiu, que en aquest cas el seu cost és d'un milió, no? és una inversió d'un milió, doncs és com si haguéssim fet dos pavellons i mig, però sense tenir-los. I ara ens ho trobem, no? Com bé deies, clar, això són 2-3 anys que tanquem malament els números, ara que evidentment doncs, hem hagut de demanar un préstec a través de l'Institut Català de Finances per poder doncs, equilibrar el pressupost i poder tenir disponibilitat. I clar, això s'arrossegarà uns quants anys, s'haurà de pagar aquesta quota, que no serà molt elevada, però evidentment hi haurà aquest tema que cuejarà encara, no? Però fort, el que ha afectat han sigut els anys 23, 24 i 25. Ara hem de veure l'any 26 si això ja comença a revertir o encara arrosseguem, no?
2: En qualsevol cas, aquest sotrac sí que ha marcat un canvi de mirada. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí algunes inversions s'han destinat especialment en l'aigua i també s'han creat noves ordenances específiques per projectar el municipi cap a un futur on la consciència en relació a l'estalvi de l'aigua sigui present i també pel que fa al cost, no, d'aquesta aigua.
5: O sigui, el ramal del Cat no acaba de ser un mini trasbassament de l'Ebre, és un mini trasbassament a l'Ebre que està alimentant doncs, els municipis de Tarragona. Per nosaltres és l'última opció, però al final l'hem acabat executant i és l'última opció en quant a recurs. No? Nosaltres el que, evidentment, hem obert pous nous, hem arreglat, diguem, comptadors, hem fet la xarxa, hem estat canviant la xarxa, hem arreglat més de 4 quilòmetres de xarxa en baixa, ara n'arreglarem també 2 quilòmetres més. Hi ha una xarxa que s'està començant a digitalitzar, s'està començant a sectoritzar, per poder detectar ràpidament més les fuites i també hem fet actuacions a nivell tarifari. El que hem volgut fer és que el servei de l'aigua sigui sostenible i la millor manera de fer-lo sostenible és que tot el que recaptem amb l'àmbit de l'aigua, no? Amb els rebuts de l'aigua, s'acaba invertint en despesa d'aigua, ja sigui en despesa corrent o en despesa d'inversions. Això ho tenim equilibrat i això va sumat, com bé digués, amb dues ordenances concretes, no? Una pel tema de la sequera, per tenir més eines per lluitar contra la sequera, no? I l'altra, que és l'ordenança per millorar el que són, diguem, les construccions, no? Que això que ens permet és, bueno, fem una exigència més del que les normes actuals et diuen del que ha de ser l'edificació, no? I el que demanem és que hi hagin sistemes de reaprofitament d'aigua en els habitatges, en els edificis nous, que es facin nous o de gran rehabilitació, establir uns criteris de com més superfície té un habitatge o més superfície de jardí o de pati tingui, doncs més mesures d'estalvi d'aigua, no? De reutilització d'aigua, doncs ha de tenir. Són totes aquestes actuacions que el que hem de fer és, al final, que l'Espluga de Francolí estigui en una situació d'afrontar sequeres molt millor que no pas fa uns anys. O sigui, estigui en una situació de molta més resiliència, de moltes més opcions en quant a captacions d'aigua i que l'estructura, no? L'ús que se'n faci de l'aigua sigui molt més responsable. Això també ha ajudat a que la gent faci un ús més restringit de l'aigua.
2: Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, gràcies per sumar la vostra visió aquí al Quatre Gotes.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I no abandonem l'administració pública i, en concret, la gestió municipal, perquè potser recordaràs que quan parlàvem de saurins i d'aqüífers en el tercer capítol vam mencionar un cas prou sorprenent com el d'Alforja, al Baix Camp, on un misteriós saurí va trobar una veta d'aigua. Aquell cas, tot i donar un bon titular, no va acabar de resoldre del tot la situació de sequera i havíem deixat una conversa pendent amb l'alcalde, com us dèiem. Joan Josep García, benvingut de nou al programa.
6: Bon dia, Gerard.
2: Les trucades del Saurí van tornar més enllà d'aquella primera trucada que ens explicaves, perquè els problemes d'aigua tampoc van acabar d'abandonar el municipi.
6: No, la veritat és que ens va ajudar molt el pou que vam fer amb el Saurí, però clar, la situació, doncs, després de setmanes estirant l'aigua de l'aqüífer del pou, doncs se van aixugant. Llavors, sorprenentment, Gerard es va posar en contacte amb mi, el Saurí, i em va dir, escolta, veig que l'aqüífer que tens s'està aixugant, hauries de fer el que ja et vaig dir la primera vegada, que és anar més enllà dels 150 metres que tens la veta més bona. I així vaig fer, vaig tornar a fer un altre segon pou, bàsicament alineat on ell em va comentar la veta, i evidentment la veta més bona era la de 150 metres, perquè llavors podíem començar a treure doncs, aquests de 9 a 10 metres cúbics hora. De passar de 2 metres cúbics vam passar a 10 metres cúbics l'hora, i ens va ajudar també doncs, a abastir el municipi d'Alforja. Vam creure que durant aquesta sequera havíem d'intentar optimitzar, que els usuaris optimitzessin el màxim possible l'aigua. Ells van fer una molt bona feina. Nosaltres teníem una mitja de 120 litres per usuari dia, però tot i amb això, doncs, creiem oportú, nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions. Entre aquestes actuacions, no només són les cubes, sinó és la captació. Nosaltres també distribuïm el tema, diguéssim, l'aigua d'ús de boca amb l'aigua de rec. L'aigua de rec porta nitrats i la d'ús de boca la portem, diguéssim, amb una canalització totalment diferent, per descomptat. I és evident que la factura que nosaltres hem pagat és molt alta. Estem parlant que un municipi d'Alforja, doncs la sequera ens ha pujat gairebé 1 milió d'euros.
2: I, alcalde, el futur el teniu garantit pel que fa a l'aigua?
6: Bé, el futur, Gerard, vull dir, és complexa perquè, segons la meva experiència, això és cíclic. Per tant, ara estem en una situació, a data d'avui, estem en una situació no aquí a Alforja, sinó jo crec que tot el territori amb el qual les pluges que n'hi ha hagut, que han estat molt ha plogut molt bé, vull dir, sense fer masses estralls, en aquest cas aquí al Baix Car, ens ha permès doncs, respirar una mica, però la situació, doncs, això ens torna a passar. En el municipi d'Alforja, doncs, juntament amb les Borges i també amb Cridacols, el que estem treballant és portar l'aigua del Cat. Creiem que el projecte per ser és portar l'aigua de l'Ebre. Nosaltres necessitem l'aigua de l'Ebre perquè és el que al final donaria estabilització, diguéssim, en aquesta zona, perquè entre que plou poc i estem molt afectats amb nitrats, doncs tenim poca aigua i de mala qualitat.
2: Doncs gràcies, Joan Josep Garcia, alcalde d'Alforja. I avui la cosa va d'alcaldes, però no només, perquè també donarem pas a altres protagonistes, però ara el que fem és saltar del Baix Camp a l'Alt Camp i per parlar del passat i sobretot del futur de la indústria paperera. I és que ha hagut de fer mans i mànigues també per fer front als darrers anys a aquesta falta d'aigua, i per això ara plantegen canvis importants.
0: Estàs escoltant el 4 Gotes.

0: Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera, molins, el que fos, però bàsicament indústria paperera. La indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la séquia, encara bé, del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per a les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper, continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, doncs és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni amb el segle XVIII, ni amb el XIX, ni el XX. Perquè hi va haver una època que tots recordem, que es tintaven les aigües, les aigües marxaven de la Riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del Camp de Tarragona, a través del francolí, vull dir, això es va acabar, i, a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que es anava anys enrere. No?
0: En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
1: Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament, una trentena, per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar amb dues màquines, només treballàvem amb una màquina de paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria paperera a la Riba i al terme de la Riba, perquè hi ha alguna indústria anant francolí avall, que és prou potenta també, doncs ja hem treballat, estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la Riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
0: Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
1: No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no superficial no apareix al Brugent com pareixia doncs, 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd, perquè els dos patíem sequera l'any passat, i tenim un projecte més o menys embastat a parlar amb les restes d'administracions, com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
0: De circuits tancats de reprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i per tant podem dir que teniu força experiència.
2: Des de fa 13 anys, pràcticament, que van començar ja l'explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha a la indústria química, no? I aquí és una part molt important, la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas, en la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenents de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que en comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre, que tenim, i tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per altres usos del territori.
0: I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
2: Si penséssim en el consum que vam tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
0: El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
2: El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant. Pensem una cosa, a partir d'unes dimensions, més o menys la ciutat de Tarragona en un any consumeix uns 7-8 hectòmetres cúbics. Per tant, quasi és el consum de la ciutat de Tarragona que estem reaprofitant en aquest moment. I, per tant, com he dit abans, no estem agafant de l'aigua de l'Ebre. Això ho ampliarem un 50% per arribar a 9 hectòmetres cúbics, que aquesta és una inversió que esperem tindre-la enllestida a començaments de l'any que ve. I l'altra és una part molt important, és la gran inversió que tenim damunt de la taula i que ja està aprovada pel Consell d'Administració d'Aitassa, d'aprofitament, en aquest cas no de les aigües urbanes de Vilaseca i de Tarragona, sinó de les aigües industrials que està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta, en aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més, ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
0: Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pesa més per sobre de les altres.
2: És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua. Està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre, però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan a cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que, en aquest cas, a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és de... Home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar que no hem de pensar a si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de tindre l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix. Jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a ITASA i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir. Vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc. I això és molt important, i si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que la, diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
0: La tecnologia existeix, però la trava en essència és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
2: Sens dubte. A mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té ser una despesa. Però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, en moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit a aquesta aigua. Que això té un cost. Dieu-nos uns a nosaltres que l'estem pagant íntegrament, aquests costos, per poder regenerar aquesta aigua, que per altra banda... Això també ho vull posar en valor, el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% a la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que tindríem que pensar, no tan sols en les administracions locals, sinó en l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
0: Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. L'avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
4: Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas la de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
0: El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
4: Que la sau no la tolera a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part que després té toxicitat amb el tema dels clorurs, que aquesta aigua regenerada en porta, tant, perquè al final se desinfecta amb clor i llavors I el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? Si la planta ja està produint, perquè clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua però no ens servirà per bo i res, no?
0: Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
4: I l'agricultura, com és el nostre cas, Vallaners i Olivers, doncs pràcticament la utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca, i aquesta aigua d'una estació regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. Llavors se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua, si reuneix les condicions per poder regar el Vallaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
0: Ara bé, s'ho haurem de prendre amb paciència perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
4: I evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no o sigui, no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
0: Ja ens hi referíem en el tercer capítol que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un quatre gotes.

0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: I acabarem el capítol d'avui del Quatre gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I, de fet, ens reben a l'hotel Blau Mar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar, volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
2: És cert que tenim aquesta etiqueta, però gens al contrari. Potser l'etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler i llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet, el nostre exemple és un exemple de, que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys i em consta que el sector hotel està treballant també en això.
1: Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que una posa en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
2: D'acord, passem.
1: Entrem a l'hotel. Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
0: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
4: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
5: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu, no passa res, fes-ne una altra. Ella encara plora més fort i el pare respon, no hi ha per tant, Laia. I ella segueix pujant cada vegada més el plor, perquè el pare hi torna. Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica? La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu, ja està bé, només són uns blocs, filla.
6: Ni mama, ni mom.
5: Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que digui que no menteix. És quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
7: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem que acompanyar-les quan nosaltres estem desbordades és impossible, no? És un tema cerebral. No és que aquesta frustració de per què no ho he sabut fer és perquè no era el moment, no? A vegades, com molt bé deies, volem fer-ho en un moment o que el nostre fill no està en disposició per un tema cerebral, no? Que està totalment l'amígdala alterada i està connectant amb aquest desbordament emocional, que nosaltres no podem per exactament el mateix o perquè cap dels dos pot. Llavors, lo important abans d'intentar fer res és fer-te un PCR.
5: Sí.
7: Te'n recordes del PCR?
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
7: Per a callar i respirar. Llavors, en el moment en què pots intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
5: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
7: Per què creus que ens en surten aquestes frases?
5: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
7: I perquè ens ho han dit.
5: És el que ens han dit a nosaltres.
7: Perquè normalment ens ho han dit, no? O si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és mira que lletja et poses quan plores. Ahir, justament, una mare a consulta em deia és que la meva nena ja està treballant molt al com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir, ui, que lletja que t'estàs posant. No. Clar. I això que és mala fe, és una mala persona? No, repetim, no, allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lleig al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que ho volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria, què puc fer perquè pari això?
8: Perquè pari ja.
7: Puc cridar, puc a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humiliar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
8: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple, quan estan tan disgustats i que realment, al final, el que ens afecta més és el plor. Mm. Sobretot el plor dels infants petits, que se'ns fica aquí, just aquí, i d'aquí no surt, i et posen molt nerviós. No? Realment és bo deixar-los plorar tant?
7: A veure, no és deixar o no deixar plorar. No és dolent que un nen plori. Això és el primer que hem de saber. Que un nen plori, no passa res. El que és dolent és que ho faci amb una sensació de solitud. Per què? Perquè el per a què de nosaltres acompanyar o no un plor és les habilitats que anirà adquirint per quan aquesta emoció sorgeixi sense nosaltres i la pugui anar transitant d'alguna manera. Llavors, que un nen plori no és dolent. Que un nen plori sol sí que ho és. Llavors, quan una nena o un nen dels 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular. Perquè dels 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora al bressol i aquell famós mètode Estiví, no? Que els deien no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res.

0: final és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
1: No és res.
0: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir... anava a dir acceptar, però no vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de, sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Està sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és... Ostres, veig que estàs molt enfadada. I si no tenim clar o segur la certesa de que està enfadada, diem crec, perquè no hi ha res. O almenys jo estic pensant en situacions meves, no? Que em faci més ràbia que algú vingui i em digui ai, que trista estàs. I dic, no estic trista, estic molt enfadada. No? Perquè estigui callada, mirant cap a baix, no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig, que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí, presència.
1: Clar, això, en plena enrabiada, sí. que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon, sí. Que et faria el mateix cas, sí. És millor callar.
0: És millor callar.
1: Però
0: hi ha
1: no
0: nens...
1: marxar en el cas dels
0: no,
1: petits.
0: No, de 0 a 6 anys no marxar mai.
1: I més grans?
0: I més grans, preguntar-los... En aquell moment, perquè clar, a partir dels 6 anys, normalment l'enrabiada es manifesta de manera diferent. Sí. En el cas dels més grans, clar, si pensem en actuar al moment, no serveix de res. Hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació em refereixo a conversa en què necessites tu quan que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, eh? Vull estar sol. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
1: I cop de porta.
0: I cop de porta i tal. No, perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no per com et sents. I això, aquesta frase de quíreme cuando más lo necesite, que será... No, quíreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença, o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber... Si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé... quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem, jo per exemple tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat, jo m'havia de posar a uns metres, llavors em sentava i li deia si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb uns anys, es calmava, feia allò de...
1: I no cal dir res, a vegades.
0: És que la majoria de vegades no cal dir res.
1: És a dir, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com sí. En el cas de la teva filla, sí. Per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat,
0: no,
1: estava desbordada...
0: No, per favor, li estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant... Podem crear un diàleg, no? De, ostres, he vist que abans ho has passat molt malament. Vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho. Però simplement el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
1: I si tu en aquest moment no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser perquè heu tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada... Què fem?
0: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè la,

0: perfecta, l'amor no s'hauria de retirar mai.
1: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
0: Clar, a veure, quan són més grans, sí que tu pots expressar ara mateix no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el jo t'estimo molt, però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, ja. Jo et diria que com a adult, no? Encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota, no? Perquè sí, sí. hi ha edats, no? Ets idiota, o deixa'm en pau, o coses que ens fan mal. I...
1: Ets la pitjor mare del món.
0: Món, no? Un topicazo. Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que segons Adler, no? El que diu és que hi ha quatre comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un i de l'adult també.
1: Val.
0: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és incrementar tot aquest malestar per les dues parts.
1: Casos pràctics, el PCR, que funciona...
0: Total, teràpia, si cal. És a dir, si tu te n'adones que hi ha situacions a casa que no les pots acompanyar, una revisió. Una revisió, és a dir, no pots acompanyar allò que no pots sostenir. Si tu no tens una bona tolerància a la frustració, no podràs acompanyar la frustració del teu fill. Si estàs molt incòmoda amb la tristesa, no, l'evites de tota manera, quan el teu fill estigui trist, no podràs acompanyar la tristesa. No? Una pregunta que llenço, no, a totes les persones que ens escolten és quines emocions realment caben a casa teva o a l'aula, si ets mestra. Perquè, no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No? Al final, és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió. I un plor és una expressió. Què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final, els nens no necessiten ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber què passa amb cadascuna d'elles.
1: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí dos minuts no me'n recordo. Això passa molt amb els germans.
0: Total.
1: Que s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
0: S'estima,
1: que anem a jugar a Playmobil.
0: Sí. I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles, de tu hijo ha hecho, o mira qui li ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadada amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues. Clar, això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors, el que necessiten és una persona que no li facin por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta falsa creença de que no, jo ja sóc sempre feliç pel meu fill, no? No em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill. Jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre.
1: Pobreta, Cindy.
0: Ai, ja. I l'usa. Pobreta, aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah. Penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí, que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Estic, doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat. Saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que desregula molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. Mm. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
1: Sí,
0: vull
1: sí.
0: dir que tots ens desregulem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és que és un tema que m'afagina molt, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sense això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
1: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes,
0: sí.
1: Una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als fills.
0: Sí.
1: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada uno de su libro.
0: Total.
1: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars. Quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva vida en aquell moment, clar, no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor? Quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que el que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia.
0: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
1: exacte.
0: No?
1: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
0: Clar.
1: Jo ho faria, eh? Jo tinc facilitat,
0: Jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt,
1: clar.
0: No? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
1: Correcte.
0: Si jo, se'm cauen les llàgrimes perquè veig que estàs molt trista, per poder verbalitzar, m'emociona, no?, veure't així perquè em sap greu, però sí que hauríem de controlar la por que tenim en que, perquè si li donem moltíssima importància, no?, o sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyar els nostres fills i filles és, veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure't trista a tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt al foco en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar com t'has sentit amb això? Què en penses ara? Si tornessis, no?, amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11 anys,
1: correcte,
0: 11 anys,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? No? Preguntar-los molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los, vols que et digui què faria jo? I has d'entendre que pot haver un no. Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
1: Jo, ens poses una quantitat de deures que
0: molts.
1: Jo no sé si...
0: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
1: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement... I que també és un comportament que ens funciona també amb adults.
0: Totalment.
1: Que moltes vegades el que deies tu, a mi no em diguis com que sento ni com estic. Simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera. No? I al final, que anem donant voltes, abans em deies, és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix.
0: Sí.
1: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, a com estàs tu, llavors, com estem nosaltres, reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
0: Clar,
1: per tant...
0: és que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar. I acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació i hem d'anar de ment a actuació. Llavors, per això és tan important l'autorevisió, no? Això que li deia, no? De repetir-me tant, però és que és bàsic fer aquest treball.
1: Molt bé. Estem treballant. I per tant, fem el que podem, oi? Que sí?
0: Sempre amb compassió, sempre amb vulnerabilitat i que el procés és molt més enriquidor que el resultat.
1: A vegades no ho farem bé.
0: No ho farem bé, però estem fent o estàs fent tan bé com saps i això ja és moltíssim.
1: Ens veiem en el proper capítol, ens veiem, ens escoltem, el que vosaltres vulgueu. En el proper capítol d'Animam, Animam, no us el perdeu perquè és que és superinteressant tot això. Gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts, és 8 de setembre. 9.163 alumnes rubinencs han iniciat aquest matí el nou curs escolar, coincidint, a més, amb la que és, de moment, la primera jornada de vaga a l'escola pública catalana. Un curs en què, a més, moltes escoles, a Rubí 15, no faran ni sortides ni colònies. Docents rubinencs han participat aquest matí a la manifestació comarcal que s'ha fet a Sabadell. Algunes mestres ens han explicat que estan lluitant per obtenir més recursos i per millorar, bàsicament, l'atenció a la diversitat. I avui, a més, s'ha presentat el projecte de formació professional dual a l'edifici Rubiforma. S'ha fet un total de 15 alumnes. Faran les seves pràctiques durant un any a diferents departaments de l'Ajuntament. I demà hi ha sessió plenària corresponent al mes d'agost, on es debatrà l'aprovació del preu públic per fer servir la xarxa municipal de punts de recàrrega del que són vehicles híbrids i elèctrics que fins ara eren gratuïts. Pel que fa al temps, es preveu un canvi important entre avui i demà. Ens ho explica, com sempre, Lluís Mipérez, des de la xarxa.
2: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
1: Entrem en matèria. Aquesta vaga del sector educatiu convocada pels sindicats USTEC, la Intersindical i COS ha marcat, sens dubte, aquest primer dia del nou curs 2026-2027. L'Assemblea de Docents de Rubí ha organitzat accions des de primera hora del matí, amb un esmorzar, per exemple, però també amb la participació a la manifestació comarcal. En aquesta ocasió s'ha fet a Sabadell. Allà el professorat ha debatut en assemblea quines seran les pròximes accions de protesta. Ràdio Rubí ha pogut parlar amb diverses mestres rubinenques just abans de participar en aquesta manifestació que dèiem a Sabadell. Totes han coincidit a destacar que Educació, el Departament d'Educació, no ha fet cas a la majoria de les demandes del món educatiu català. Laura Segovia, que és professora de l'escola Montessori de la nostra ciutat, ha insistit en la manca de recursos que hi ha a les escoles, que cada vegada és més evident i que porten reclamant des de fa molts anys. Segovia ha afegit que és essencial baixar ràtios, augmentar el personal de plantilla i més millores en l'àmbit salarial. La professora també ha volgut deixar ben clar que els mestres també els sap molt greu no començar avui el curs.
3: I, evidentment, com a mestra, a mi em sap greu que el primer dia d'escola jo no pugui estar amb el meu alumnat ni donar-los la benvinguda. Som els primers que ens sap molt de greu, però això ho estem fent per ells, bàsicament per ells. I bé, i crec que és el que hem de continuar fent fins que la senyora Niubó se n'adoni, doncs, de que això no, o sigui, la normalitat a l'escola no hi serà fins que no obtinguem aquests recursos.
1: Per la seva banda, la mestra de l'escola Joan Maragall, Laia Garcia, ha subratllat que van finalitzar el curs passat amb assemblees per decidir mobilitzacions com la que s'està fent avui dimarts. Per Garcia, sens dubte, la peça més important del seu paquet de reivindicacions és la inclusió.
4: Però la part més important per nosaltres és el tema de resoldre la inclusió. Per nosaltres, el punt clau és ens estem esgotant. Creiem fermament en la inclusió, és l'única manera que tenim de conviure en aquesta societat. Vull dir, si no hi creiem fermament, tindrem un problema en un futur de segregació i de conflicte. Però per dur-la a terme calen més mans, perquè amb les mans que estem actualment no aconseguim arribar i llavors és contraproduent. O sigui, per mi és negligència pura i dura.
1: A tot això cal afegir que un total de 15 escoles rubinenques no faran ni excursions ni colònies durant el curs. És una de les principals novetats i és una de les mesures de pressió que han decidit tirar endavant aquestes escoles. Ens referim a Torre de la Llebre, el 3 del Tet, Ribó-Rubeo, Mossèn Cinto Verdaguer, el 25 de setembre, el Bosc, Montessori, Canals Amora, Pau Casals, però també el Centre d'Educació Especial de Can Oriol i els instituts, l'Estatut, el Duc de Montblanc, el JB Foix, Torrent dels Alous i la Serreta. En el cas de la Xola, l'escola ha decidit no fer excursions ni sortides, però sí colònies. I en darrer terme, la Ramon Llull i el Joan Maragall encara no han decidit què fer amb aquestes qüestions en aquest curs que comença avui mateix. De fet, escoltarem el nou director del 3 del Tet, aquesta escola, el Jesús Fernández, explicant que la seva escola no farà colònies, sí sortides curriculars, i, per exemple, explicava també què és el que demanen concretament els professors amb aquesta mesura.
0: Mira, jo no cobro mai. Bueno, si quan treballa la concertada sí que ens paga. Ens pagava l'escola, o sigui, no ensenyament. Però sí que abans del 2010 sí que es pagava. Tu penses que són hores extres? Perquè clar, és que jo la meva feina és de 8 a 4 i mitja. Més enllà d'ahir, o sigui, o me paguen o... I no tothom vol anar. A més que les coses no són obligatòries, no forma part del currículum. Bé, avui parlava d'una companya, és que tothom té el dret a dir com hem de fer, què hem de fer els docents. Però ningú s'atreveix a dir-li que ha de fer un bomber.
1: I encara en educació, avui s'ha presentat el projecte de formació professional dual de l'Ajuntament de Rubí. Durant un any, 15 alumnes d'aquesta formació professional faran pràctiques. Les faran als diferents departaments del consistori de l'Ajuntament. S'inclouen estudiants de cicles formatius d'àmbits molt diversos, educació infantil, administració i sistemes informàtics, serveis socials, atenció a la dependència o integració social. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha estat l'encarregada avui de donar la benvinguda a aquests alumnes a la corporació. Martínez ha explicat que el consistori aposta per aquest model i el millor exemple és sent una de les empreses que contracten.
5: Fomentem la FP dual intensiva, però també oferim espais laborals amb les nostres possibilitats i amb aquests convenis amb els instituts, perquè en aquest cas ara hi ha 15 alumnes, 15 persones, formin part de la plantilla durant tot un any. I en aquest sentit, doncs, no hi ha millor manera de donar exemple que fem possible aquestes contractacions.
1: A l'acte de presentació, dos alumnes que van participar en aquest projecte l'any passat han explicat la seva experiència i han respost a preguntes dels joves que ara s'incorporen. El Mario Palenzuela i la Itana Peggy Heiro expliquen per què van optar per aquesta formació professional dual.
6: Prepara més, que al final et posa en un altre entorn, potser més professional i que et prepara més al final.
7: Toques de primera mà doncs, diferents situacions de la vida que no et trobes si no vius aquesta experiència, m'ha encantat.
1: Aquest projecte de formació professional dual a l'Ajuntament es va iniciar el 2020. Rubí va ser un dels ajuntaments pioners i ara s'han incorporat al model altres consistoris catalans, com ara l'Hospitalet o el Prat. Deixem el món educatiu, parlem ara del ple d'agost, que demà debatrà l'aprovació del preu públic per fer servir la xarxa municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids, que fins ara doncs, eren gratuïts. El govern municipal va començar a desplegar aquest reglament el 2019 dins del programa municipal Rubí Brilla de promoció de l'eficiència energètica. Fins ara, com dèiem, han estat gratuïts, no s'havien de pagar, però l'executiu local ha decidit fer-los de pagament, com en altres grans ciutats del voltant. Escoltem la reflexió que feia fa un temps el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
8: Pensem que va haver-hi un moment on el cotxe elèctric era la gran novetat, ara ja és una part del mercat, i és una part del mercat que representa una part d'usuaris que, vulguis o no, té un viatge a una situació socioeconòmica no especialment desafavorida. Sí? Per tant, hem de plantejar si amb els diners de tots, de manera col·lectiva, hem de donar energia gratuïta a una part del parc mòbil que no està en situació de vulnerabilitat, ni molt menys.
1: El govern proposarà al ple establir un preu públic unitari de 24 cèntims per quilowatt-hora a tots els punts, independentment de la velocitat de càrrega. Es tracta d'un cost similar al d'altres poblacions pròximes, tot i que moltes d'aquestes apliquen preus més cars per als punts de càrrega ràpida. Aquest establiment del preu públic és un dels punts més destacats de la part de tràmits del ple d'agost de demà. Durant la sessió, també el ple retrà comptes de la morositat i del període de pagament a proveïdors del darrer trimestre, o, per exemple, també modificarà diverses places de la relació de llocs de treball. Hi ha encara més coses, i pel que fa concretament a les mocions, el ple només en té una a l'ordre del dia, és de l'Alternativa d'Unitat Popular, i va sobre habitatge, concretament sobre els pisos de la Sareb. L'octubre passat, el govern català i el govern espanyol van arribar a un acord perquè Catalunya gestioni com a habitatge públic els 13.000 pisos i 300 solars que es calcula que encara té al territori la Sareb, l'anomenat Banc Dolent, que es va crear durant la crisi immobiliària per donar sortida als actius tòxics que van deixar els bancs després del rescat de l'any 2012. Uns 200 d'aquests immobles estan aquí a Rubí. Aquest estiu, però, s'ha donat a conèixer que una unió temporal d'immobiliàries privades gestionarà prop de 5.000 d'aquests pisos. La Marina Dolcet és la portaveu de l'Alternativa d'Unitat Popular.
9: En què aquesta unió temporal d'empreses, que moltes ja formaven part de pisos de fons voltor, etcètera, acabin volent fer negoci amb aquests pisos, doncs pensem que ja que es va rescatar, no?, totes aquestes entitats bancàries amb diners públics i que ara s'ha fet aquest acord, doncs que la millor gestió és justament la que sigui 100% pública per garantir que els preus no pugen, que quan acaben els contractes seran renovats, que no es faran desnonaments a les persones que siguin vulnerables i que estiguin en aquests pisos, etcètera.
1: Aquesta situació, segons la UP, provoca fenòmens incompatibles amb la filosofia i amb la funció de l'habitatge protegit.
9: Sí, és molt curiós perquè, per exemple, hi ha unes empreses que és Hipoges, que és una immobiliària vinculada al BBVA, que està efectuant desnonaments d'aquests pisos públics que el govern va anunciant que ha recuperat. Llavors, és bastant incoherent, no?, dir que recuperes un pis públic de la Sareb i que, en canvi, el tens a donar en mans d'aquestes empreses.
1: El ple del mes d'agost es farà demà a partir de les 5 de la tarda a l'Ajuntament. Com és habitual, podreu seguir en directe aquesta sessió a radiorubí.cat.
10: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: I en informació esportiva, finalitzada la col·locació de la gespa artificial a un dels dos camps en els quals s'ha treballat durant tot aquest estiu. Si és Colara García.
11: Els jugadors i les jugadores del Juventud 25 de Setembre treballen en el seu municipal des d'aquest dilluns, quan ja es va entregar per part de l'empresa l'obra de col·locació d'aquesta nova gespa artificial, a la qual durant els últims dies li han col·locat aquest material per poder deixar enganxat les botes sobre la superfície de gespa. S'han col·locat també les porteries, en definitiva, que ara ja al recinte esportiu del municipal del 25 de setembre només li resta acabar de treure tots els mòduls que hi havia i que es van ubicar per poder fer les obres i encetar tot el camí des del nou recinte esportiu. Una actuació que ha durat 2 anys i mig, si fa no fa, amb un cost aproximat de 5 milions d'euros i que ara ja fa que els 350 jugadors i jugadores repartits en uns 35 equips ja estan en marxa al municipal del Club Juventut 25 de Setembre, amb un primer equip que estrenarà el nou recinte esportiu, la nova gespa, el pròxim dissabte i diumenge, perquè tindrà davant de Parets i Ripollet dos partits amistosos per preparar l'inici de Lliga, que serà d'aquí ara mateix a 12 dies. L'altre recinte esportiu que està vivint el campi de gespa és el municipal de Can Rosés 2, el camp de futbol que hi ha a la pista d'atletisme. En aquest cas, falta precisament, es van dir tot el que és aquest material per enganxar les botes a l'hora de jugar, i per tant, encara resta la ubicació i la col·locació del material, així com també la de les porteries. Unes tasques que un cop estiguin finalitzades permetran, en aquest cas, a la penya blaugrana Ramon Llorenç començar a treballar de manera normal. Ho han fet una miqueta condicionats per la situació en l'arrencada de la temporada. En el seu cas, arriba més o menys el centenar de jugadores i jugadors repartits en 8 equips per a la competició i per aquesta temporada, la que tot just ha arrencat 2026-2027.
10: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts, és 8 de setembre, 9.163 alumnes rubinencs han iniciat aquest matí el nou curs escolar, coincidint a més amb la que és, de moment, la primera jornada de vaga a l'escola pública catalana. Un curs en què, a més, moltes escoles, a Rubí 15, no faran ni sortides ni colònies. Docents rubinencs han participat aquest matí a la manifestació comarcal que s'ha fet a Sabadell. Algunes mestres ens han explicat que estan lluitant per obtenir més recursos i per millorar, bàsicament, l'atenció a la diversitat. I avui, a més, s'ha presentat el projecte de formació professional dual a l'edifici Rubiforma. S'ha fet un total de 15 alumnes. Faran les seves pràctiques durant un any a diferents departaments de l'Ajuntament. I demà hi ha sessió plenària corresponent al mes d'agost, on es debatrà l'aprovació del preu públic per fer servir la xarxa municipal de punts de recàrrega del que són vehicles híbrids i elèctrics que fins ara eren gratuïts. Pel que fa al temps, es preveu un canvi important entre avui i demà. Ens ho explica, com sempre, Lluís Mipel, des de la xarxa.
2: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40. Arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sidral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
1: Entrem en matèria. Aquesta vaga del sector educatiu convocada pels sindicats USTEC, la Intersindical i COS ha marcat, sens dubte, aquest primer dia del nou curs 2026-2027. L'Assemblea de Docents de Rubí ha organitzat accions des de primera hora del matí, amb un esmorzar, per exemple, però també amb la participació a la manifestació comarcal. En aquesta ocasió s'ha fet a Sabadell. Allà el professorat ha debatut en assemblea quines seran les pròximes accions de protesta. Ràdio Rubí ha pogut parlar amb diverses mestres rubinenques just abans de participar en aquesta manifestació que dèiem a Sabadell. Totes han coincidit a destacar que Educació, el Departament d'Educació, no ha fet cas a la majoria de les demandes del món educatiu català. Laura Segovia, que és professora de l'escola Montessori de la nostra ciutat, ha insistit en la manca de recursos que hi ha a les escoles, que cada vegada és més evident i que porten reclamant des de fa molts anys. Segovia ha afegit que és essencial baixar ràtios, augmentar el personal de plantilla i més millores en l'àmbit salarial. La professora també ha volgut deixar ben clar que els mestres també els sap molt greu no començar avui el curs.
3: I, evidentment, com a mestra, a mi em sap greu que el primer dia d'escola jo no pugui estar amb el meu alumnat ni donar-los la benvinguda. Som els primers que ens sap molt de greu, però això ho estem fent per ells, bàsicament per ells. I bé, i crec que és el que hem de continuar fent fins que la senyora Niubó se n'adoni, doncs, que això, no, o sigui, la normalitat a l'escola no hi serà fins que no obtinguem aquests recursos.
1: Per la seva banda, la mestra de l'escola Joan Maragall, Laia Garcia, ha subratllat que van finalitzar el curs passat amb assemblees per decidir mobilitzacions com la que s'està fent avui dimarts. Per Garcia, sens dubte, la peça més important del seu paquet de reivindicacions és la inclusió.
4: Però la part més important per nosaltres és el tema de resoldre la inclusió. Per nosaltres el punt clau és ens estem esgotant, creiem fermament en la inclusió, és l'única manera que tenim de conviure en aquesta societat. Vull dir, si no hi creiem fermament, tindrem un problema en un futur de segregació i de conflicte. Però per dur-la a terme calen més mans, perquè amb les mans que estem actualment no aconseguim arribar i llavors és contraproduent. O sigui, per mi és negligència pura i dura.
1: A tot això cal afegir que un total de 15 escoles rubinenques no faran ni excursions ni colònies durant el curs. És una de les principals novetats i és una de les mesures de pressió que han decidit tirar endavant aquestes escoles. Ens referim a Torre de la Llebre, el 3 del Tet, Ribó-Rubeo, Mossèn Cinto Verdaguer, el 25 de setembre, el Bosc, Montessori, Canals de Mora, Pau Casals, però també el Centre d'Educació Especial de Can Oriol i els instituts, l'Estatut, el Duc de Montblanc, el JB Foix, Torrent dels Alous i la Serreta. En el cas de la Xola, l'escola ha decidit no fer excursions ni sortides, però sí colònies. I en darrer terme, la Ramon Llull i el Joan Maragall encara no han decidit què fer amb aquestes qüestions en aquest curs que comença avui mateix. De fet, escoltarem el nou director del 3 al Tet, aquesta escola, el Jesús Fernández, explicant que la seva escola no farà colònies, sí sortides curriculars, i, per exemple, explicava també què és el que demanen concretament els professors amb aquesta mesura.
0: Mira, jo no cobro més. Bueno, si quan treballa la concertada sí que ens paguen. Ens pagava l'escola, o sigui, no ensenyament. Però sí que abans del 2010 sí que es pagava. Tu penses que són hores extres? Perquè clar, és que jo a la meva feina és de 8 a 4 i mitja. Més enllà d'ahir, o sigui, o me paguen o... I no tothom vol anar. A més que les coses no són obligatòries, no forma part del currículum. Però avui parlava d'una companya, és que tothom té el dret a dir com hem de fer, què hem de fer els docents. Però ningú s'atreveix a dir-li que ha de fer un bomber.
1: I encara en educació, avui s'ha presentat el projecte de formació professional dual de l'Ajuntament de Rubí. Durant un any, 15 alumnes d'aquesta formació professional faran pràctiques. Les faran als diferents departaments del consistori de l'Ajuntament. S'inclouen estudiants de cicles formatius d'àmbits molt diversos, educació infantil, administració i sistemes informàtics, serveis socials, atenció a la dependència o integració social. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha estat l'encarregada avui de donar la benvinguda a aquests alumnes a la corporació. Martínez ha explicat que el consistori aposta per aquest model i el millor exemple és sent una de les empreses que contracten.
5: Fomentem la FP dual intensiva, però també oferim espais laborals amb les nostres possibilitats i amb aquests convenis amb els instituts, perquè en aquest cas ara hi ha 15 alumnes, 15 persones, formin part de la plantilla durant tot un any. I en aquest sentit, doncs, no hi ha millor manera de donar exemple que fem possible aquestes contractacions.
1: A l'acte de presentació, dos alumnes que van participar en aquest projecte l'any passat han explicat la seva experiència i han respost a preguntes dels joves que ara s'incorporen. El Mario Palenzuela i la Itana Peggy Heiro expliquen per què van optar per aquesta formació professional dual.
6: Prepara més, que al final et posa en un altre entorn, potser més professional i que et prepara més al final.
7: Toques de primera mà doncs, diferents situacions de la vida que no trobes si no vius aquesta experiència, m'ha encantat.
1: Aquest projecte de formació professional dual a l'Ajuntament es va iniciar el 2020. Rubí va ser un dels ajuntaments pioners i ara s'han incorporat al model altres consistoris catalans, com ara l'Hospitalet o el Prat. Deixem el món educatiu, parlem ara del ple d'agost, que demà debatrà l'aprovació del preu públic per fer servir la xarxa municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids, que fins ara doncs, eren gratuïts. El govern municipal va començar a desplegar aquest reglament el 2019 dins del programa municipal Rubí Brilla de promoció de l'eficiència energètica. Fins ara, com dèiem, han estat gratuïts, no s'havien de pagar, però l'executiu local ha decidit fer-los de pagament, com en altres grans ciutats del voltant. Escoltem la reflexió que feia fa un temps el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
8: Pensem que va haver-hi un moment on el cotxe elèctric era la gran novetat, ara ja és una part del mercat, i és una part del mercat que representa una part d'usuaris que, vulguis o no, té un viatge a una situació socioeconòmica no especialment desafavorida. Sí? Per tant, hem de plantejar si amb els diners de tots, de manera col·lectiva, hem de donar energia gratuïta a una part del parc mòbil que no està en situació de vulnerabilitat, ni molt menys.
1: El govern proposarà al ple establir un preu públic unitari de 24 cèntims per quilowatt-hora a tots els punts, independentment de la velocitat de càrrega. Es tracta d'un cost similar al d'altres poblacions pròximes, tot i que moltes d'aquestes apliquen preus més cars per als punts de càrrega ràpida. Aquest establiment del preu públic és un dels punts més destacats de la part de tràmits del ple d'agost de demà. Durant la sessió, també el ple retrà comptes de la morositat i del període de pagament a proveïdors del darrer trimestre, o, per exemple, també modificarà diverses places de la relació de llocs de treball. Hi ha encara més coses, i pel que fa concretament a les mocions, el ple només en té una a l'ordre del dia, és de l'Alternativa d'Unitat Popular, i va sobre habitatge, concretament sobre els pisos de la Sareb. L'octubre passat, el govern català i el govern espanyol van arribar a un acord perquè Catalunya gestioni com a habitatge públic els 13.000 pisos i 300 solars que es calcula que encara té el territori la Sareb, l'anomenat Banc Dolent, que es va crear durant la crisi immobiliària per donar sortida als actius tòxics que van deixar els bancs després del rescat de l'any 2012. Uns 200 d'aquests immobles estan aquí a Rubí. Aquest estiu, però, s'ha donat a conèixer que una unió temporal d'immobiliàries privades gestionarà prop de 5.000 d'aquests pisos. La Marina Dolcet és la portaveu de l'Alternativa d'Unitat Popular.
9: En què aquesta unió temporal d'empreses, que moltes ja formaven part de pisos de fons voltor, etcètera, acabin volent fent negoci amb aquests pisos, doncs pensem que ja que es va rescatar, no?, totes aquestes entitats bancàries amb diners públics i que ara s'ha fet aquest acord, doncs que la millor gestió és justament la que sigui 100% pública per garantir que els preus no pugen, que quan acaben els contractes seran renovats, que no es faran desnonaments a les persones que siguin vulnerables i que siguin en aquests pisos, etcètera.
1: Aquesta situació, segons la UP, provoca fenòmens incompatibles amb la filosofia i amb la funció de l'habitatge protegit.
9: És molt curiós perquè, per exemple, hi ha una de les empreses que és Hipoges, que és una immobiliària vinculada al BBVA, que està efectuant desnonaments d'aquests pisos públics que el govern va anunciant que ha recuperat. Llavors, és bastant incoherent, no?, dir que recuperes un pis públic de la Sareb i que, en canvi, el tens a donar en mans d'aquestes empreses.
1: El ple del mes d'agost es farà demà a partir de les 5 de la tarda a l'Ajuntament. Com és habitual, podreu seguir en directe aquesta sessió a radiorubí.cat.
10: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: I en informació esportiva, finalitzada la col·locació de la gespa artificial a un dels dos camps en els quals s'ha treballat durant tot aquest estiu. Si és Colara García.
11: Els jugadors i les jugadores del Juventud 25 de Setembre treballen en el seu municipal des d'aquest dilluns, quan ja es va entregar per part de l'empresa l'obra de col·locació d'aquesta nova gespa artificial, a la qual durant els últims dies li han col·locat aquest material per poder deixar enganxat les botes sobre la superfície de gespa. S'han col·locat també les porteries, en definitiva, que ara ja al recinte esportiu del municipal del 25 de Setembre només li resta acabar de treure tots els mòduls que hi havia i que es van ubicar per poder fer les obres i encetar tot el camí des del nou recinte esportiu. Una actuació que ha durat 2 anys i mig, si fa no fa, amb un cost aproximat de 5 milions d'euros i que ara ja fa que els 350 jugadors i jugadores repartits en uns 35 equips ja estan en marxa al municipal del Club Juventut 25 de Setembre, amb un primer equip que estrenarà el nou recinte esportiu, la nova gespa, el pròxim dissabte i diumenge, perquè tindrà davant de Parets i Ripollet dos partits amistosos per preparar l'inici de Lliga, que serà d'aquí ara mateix a 12 dies. L'altre recinte esportiu que està vivint el campi de gespa és el municipal de Can Rosés 2, el camp de futbol que hi ha a la pista d'atletisme. En aquest cas, falta precisament esbandir tot el que és aquest material per enganxar les botes a l'hora de jugar, i per tant encara resta la ubicació i la col·locació del material, així com també la de les porteries. Unes tasques que un cop estiguin finalitzades permetran, en aquest cas, a la penya blaugrana Ramon Llorenç començar a treballar de manera normal. Ho han fet una miqueta condicionats per la situació en l'arrencada de la temporada. En el seu cas, arriba més o menys el centenar de jugadores i jugadors repartits en 8 equips per a la competició i per aquesta temporada, la que tot just ha arrencat 2026-2027.
1: Res més per ara, més informació, com sempre, als butlletins horaris amb el David García Entrena, i també ja ho sabeu, ens podeu llegir i escoltar a radiorubí.cat i també seguir-nos a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.
10: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.
12: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'Ustecs.
14: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
12: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
15: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
12: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
16: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha descartat avui presentar els del 2027.
12: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
16: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
12: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
16: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
12: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Fil·loxera.
16: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:45.
12: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa, Joan Barberà.
17: El conjunt blaurana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que a més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
12: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mín Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
12: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
16: És la 6a vegada que els docents estan criats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
18: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
16: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
19: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
16: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
15: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
16: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
12: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
16: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
12: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos. I després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
20: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
21: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
20: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
12: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
22: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
23: Tot el que ha estat fent el departament ara al començar el curs és molta propaganda,
0: molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
22: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
12: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
3: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
4: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
23: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que no hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
3: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà triar més endavant.
12: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
25: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
24: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
26: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
24: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
13: Notícies en xarxa.
12: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
27: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos.

0: Per als ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat en el vigent.
1: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
2: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
1: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
5: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
4: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balafi ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
7: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent i que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
6: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
1: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
8: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
9: No es pot permetre que

0: joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
2: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
1: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
1: És moment per a la cultura. A Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
2: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 11:15 de la nit.
1: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
3: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
1: I passem també per Tortosa, allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
4: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb nou propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
5: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
4: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
1: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
6: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
7: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues se da un nivel increíble y este trabajo no me va a poner a suplicar nada.
6: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar, Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
7: Lo primer yo creo que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Yo creo que el treball que el treball que hem fet de, tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
6: Demà el Barça juga el primer partit del curs. A la màxima competició continental, els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esport Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
8: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
6: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca, 5a jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'AM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb 2 grans retransmissions.
1: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local. Ja comença a

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquest matí s'ha presentat el projecte d'enguany de l'FP Dual a l'Ajuntament de Rubí. Durant un any, 15 alumnes d'aquesta disciplina faran les pràctiques dels seus cicles formatius a diferents departaments del consistori. S'inclouen, per exemple, estudiants de cicles formatius d'àmbits com educació infantil, administració i sistemes informàtics, serveis socials, atenció a la dependència o integració social. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa.
2: Fomentem la FP Dual intensiva, però també oferim espais laborals amb les nostres possibilitats i amb aquests convenis amb els instituts, perquè en aquest cas ara hi ha 15 alumnes, 15 persones, formin part de la plantilla durant tot un any. I en aquest sentit, doncs, no hi ha millor manera de donar exemple que fem possible aquestes contractacions.
1: El projecte d'FP Dual a l'Ajuntament es va iniciar el 2020. Rubí va ser, de fet, un dels ajuntaments pioners i ara s'han incorporat al model altres consistoris catalans com l'Hospitalet o el Prat. Encara sobre educació, un total de 15 escoles rubinenques no faran ni excursions ni colònies durant aquest curs. És una de les principals novetats del curs 2026-2027, que comença avui per 9.163 alumnes de centres educatius públics i concertats de Rubí. La Xola sí que oferirà colònies i la Ramon Llull i el Joan Maragall encara no han pres una decisió en ferm. Atenció de cara a demà dimecres, perquè Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres. Aquí al Vallès Occidental es preveuen xàfecs intensos i tempestes amb possibilitat de calamar-se i algunes ratxes fortes de vent, especialment entre les 6 del matí i les 6 de la tarda de demà dimecres. Com sempre que passen aquestes coses, es recomana extremar la precaució durant l'episodi, especialment en els desplaçaments, i no fer servir el vehicle privat si no és estrictament necessari. I en esports, el municipal del 25 de setembre ja està en marxa. Els equips del 20 es poden entrenar amb normalitat al recinte esportiu després de finalitzar les obres de col·locació de la nova gespa artificial. Uns 350 jugadors i jugadores treballen ja en el nou espai. A qui li resta una setmana per estar actiu és el de Can Rosés. La gespa artificial del camp de pista d'atletisme entra en la recta final. Encara, però, resten serrells per finalitzar la instal·lació. La penya blaugrana Ramon Llorenç no ha pogut començar encara amb normalitat els entrenaments dels seus 8 equips per l'actual temporada. Tot apunta que podria estar finalitzada de cara a la setmana vinent. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, a tu i a tot l'equip, el primer programa d'ahir, que em va agradar molt, i molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que als periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant, i si no també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
4: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
5: Sí, entenc que sí, una mica més.
4: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
5: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no, molt forta quan vaig cantar jo. Però va remuntar molt i tot bé, tot bé.
4: No, que ho has patat, com el Xavier, a la redacció. Igual. Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona, i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant. Un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que, com deia l'Oriol de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però sí, el segon tan sols sempre 24 passa. Hores, no? Això sempre passa.
5: Sí.
4: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
5: sí,
4: em dius.
5: Sí, tal qual.
4: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
5: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
4: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
5: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
4: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
5: Digues.
4: Vaig arribar a casa i a la tarda vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard, la gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel Departament de Digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
5: I l'has trucat per veure què ha passat?
4: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
6: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia, i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de Nacas, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
7: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys. Anem.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidora ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome de Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que hem un FM i tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, ja, Ivan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna. Hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què tal? Pili, disculpa.
2: Que demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
1: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau?
2: I tant, mireu, Amunt ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, el Guàrdia Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
1: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això... Hi ha casualitat aquí o què?
3: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom. García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
1: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
3: Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tenir que anar a treballar en una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
1: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor, o un viticultor pagès?
3: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
1: Sí, no? Si vas a la vinya.
3: Vaig a la vinya i és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès, per mi, és l'agrícola, però que hi fica consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència. És d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
1: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
3: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumeto Peapitio Campes Shift.
1: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
3: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera, d'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
3: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent? Això espero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que estem de brema i deus tenir molta feina, no?
3: Estem en plena diversió, ara. Sí, sí, ara... Ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim, o sigui que... Mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
3: I sí, estem en plena brema. Lo que, mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i, com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, o sigui, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
3: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
3: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
3: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir-ho d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos... Que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
1: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
3: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
1: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
3: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica... Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna... Un altre seria que això doni per un programa sense, un altre seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
1: Com els has dit, els ratpenats?
3: Muricecs.
1: Muricecs, això en dieu així, a Lleida, muricecs.
3: Sí, sí, sí. Sí. Almenar, com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
2: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
1: Ah, mira, és una paraula autòctona.
3: Mira, muricec, i l'altra que m'assembla preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabia.
1: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa, o...?
3: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
1: Com aquest això programa.
3: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és... que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees, hi ha 24 varietats diferents.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, ¿vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè, com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li l'altaveu i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només és l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a qui els ho explico també, i ja em donaria per satisfeta.
1: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
3: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de lo bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma... De que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
2: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
1: Ah, sí?
2: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
3: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
1: Seràs el viticultor.
3: He deixat de fumar? Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
1: El viticultor bomber.
3: Correcte, correcte.
1: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
3: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
1: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
2: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
1: Vinga, nois, merci, doncs Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
4: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
5: No, a la meva ràdio local.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Esteu escoltant Rambla 54...
1: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
8: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Bé, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
1: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
8: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
1: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
8: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
8: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
9: Bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
9: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim este joc perquè els mariners, en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que este joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que este joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
8: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya a lo millor no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
9: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dues persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, el puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant. ¿Vale? Mm. Mentre vas jugant, aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca. ¿Vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau quatre dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
8: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només pensar-ho.
1: Sí, entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
9: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
1: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
9: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar, però se va perdre. Vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demani el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té aquest joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen sobretot per a mi, els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... Això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
1: Seria un joc de sector primari.
9: I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu, eh?
8: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge... Feu de tot.
9: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
1: Jordi, tu hi jugues?
8: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
9: Sí, bueno, el que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
1: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí, i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
8: Moltes gràcies, Anna.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i, sobretot, es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i, al final, gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament, 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres, la veu en off podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també un moment d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja t'ho dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi, què heu de saber? Doncs mira, que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I a la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar, això? Expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
3: vam estar... Sí, n'hi havia sencera.
4: vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venint la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en
2: això...
4: canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos,
5: sí,
2: parlo, la...
5: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel o Embolicats, que em m'agradava molt perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
4: Sí,
5: si ens diessin de fer un altre cop, jo aniria. Sincerament, i crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, al final, un dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència ja valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno,

0: pues, de més a més. Només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
1: Ostres, que dur.
2: Perquè del que, del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodàvem, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
0: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
3: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos i jo crec que sí.
0: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls n'hi han quatre de reals que es van tornant i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original i llavors n'hi ha una altra que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
3: Sí.
0: La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall que era un noi que es diu Arturo que bueno, aquell feia superbé i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar i està tot molt especialitzat, llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
1: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
3: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar perquè ara estan gravant una escena del cavall i ell també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble. I també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista,
0: pare, no?
3: Si jo... els horaris de nens, pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
0: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, estava molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una em sembla que ho va fer també amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
3: Sí.
0: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va.
1: Que bé, doncs Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrena cap al març de l'any vinent.
0: Del estarem... 2028, eh?
1: Del 2000... Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
0: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
1: doncs,
0: va per llarg, em sembla.
1: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
0: Perfecte.
1: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
0: Gràcies.
2: Igualment, Anna.
3: Adéu.
0: Adéu, gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un Rambla.

0: Més, el Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
1: Hola, bona tarda, Anna.
0: Abans de res...
2: Soy el Fernandel Alfonso, soy de Colombia, fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera estudi el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
0: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres. Què anem de saber?
1: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60ena de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
0: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
1: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista. I al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir. I també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
2: Sí, el curs de català lo hem pensat des del nivell 1 i en aquest moment ja és el nivell 3 de català.
0: Doncs molt bé. Si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
2: Tot ha sido molt bé perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema y los companys, todo como somos de diferents països, entonces hemos parlat de les costumbres de cada país.
0: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
2: Llegir és més fàcil. Llegir más fácil que porque la pronunciación de pren faltan como diálogo más interacción con la gente para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
0: I a més m'han dit que també estudies anglès.
2: Sí, perquè en mi mente que hablar los idiomas no tiene que ser un límite para poder compartir con la gente.
0: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants i que et canvien la llengua?
2: Acá en Tordera hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gente.
0: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
2: Sí, sería muy importante porque mi idea es poder compartir con la gente el mensaje que puedo aportar para el mejoramiento de la gente.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
1: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este momento.
3: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El ple d'agost debatrà demà dimecres l'aprovació del preu públic per fer servir la xarxa municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids, que fins ara han estat gratuïts. El govern municipal va començar a desplegar aquests punts el 2019 dins del programa municipal Rubí Brilla. Fins ara han estat gratuïts, però l'executiu local ha decidit fer-los de pagament com en altres grans ciutats. Sentim la reflexió que feia fa un temps el regidor de Sostenibilitat i Medi, Andrés Medrano.
3: Pensem que va haver-hi un moment on el cotxe elèctric era la gran novetat. Ara ja és una part del mercat, i és una part del mercat que representa una part d'usuaris que, vulguis o no, té un viatge a una situació socioeconòmica no especialment desafavorida. Sí? Per tant, hem de plantejar si amb els diners de tots, de manera col·lectiva, hem de donar energia gratuïta a una part del parc mòbil que no està en situació de vulnerabilitat, ni molt menys.
2: El govern proposarà al ple establir un preu públic unitari de 24 cèntims per quilowatt-hora a tots els punts, independentment de la velocitat de recàrrega. Es tracta d'un cost similar al d'altres poblacions pròximes, tot i que moltes d'aquestes apliquen preus més cars per als punts de recàrrega més ràpids. El ple serà demà a les 5 de la tarda i, com sempre, es podrà seguir en directe a través de l'streaming de Ràdio Rubí. Atenció, perquè Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses per demà dimecres. Al Vallès Occidental es preveuen xàfecs intensos i tempestes amb possibilitat de calamar-se i fins i tot també ratxes molt fortes de vent. Es recomana extremar la precaució durant l'episodi que, segons el Meteocat, tindrà els seus moments més violents entre les 6 del matí i les 6 de la tarda i, sobretot, pel que fa als desplaçaments, evitar els desplaçaments en vehicle privat si no són especialment necessaris. I en esports, la instal·lació de la gespa artificial als camps de futbol està a punt de ser enllestida. El municipal del 20 ja està en marxa. Els seus equips poden entrenar amb normalitat des d'ahir. A qui li resta una setmana per estar actiu és el camp de Can Rosés. La gespa artificial de la pista d'atletisme és la que encara no ha estat finalitzada. I la penya blaugrana Ramon Llorenç no ha pogut començar amb normalitat els entrenaments dels seus 8 equips per l'actual temporada i tot apunta que podria estar finalitzada la instal·lació de la gespa de cara a la setmana vinent. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 8 de setembre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora encara es pot anar circulant més o menys amb normalitat. Certament hi ha punts amb més intensitat, punts també al voltant de l'autopista AP7, només la zona del nus del Papiol, sobretot l'enllaç de la B23 amb l'autopista AP7 al Papiol per anar en sentit Girona, i també el punt de Barberà de Vallès, habitual d'aquesta autopista, en aquest cas en sentit contrari, en sentit Tarragona, però com dèiem, trànsit intens, en principi no passa d'aquí. Més amunt, a la Roca del Vallès, on hi ha hagut un accident, hi ha vehicles al voral, no hi ha cap carril ocupat, també hi ha un pèl d'intensitat en aquest punt per aquest motiu, però sense cues remarcables. Ja per parlar de retencions, ens situem més a prop de Barcelona, el tram per la C58, entre Montcada i Torre Baró, i puntualment alguns trams de les dues rondes en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Avui al Connectats ho anirem parlant de viatges. Concretament, de quins són els drets de les persones viatgeres i com poden reclamar si han tingut problemes a l'estiu. Parlarem amb Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació en Consum. Continuarem amb Salut, per ocupar-nos dels efectes psicològics que té el retorn a la rutina un cop acabat l'estiu, amb Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BSA. I acabarem amb el cineasta sabadellenc Héctor Romance, que estrena curtmetratge Rol Lugar. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda fem un repàs a l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La regidora de Promoció Pública d'Habitatge de Terrassa, Lluïsa Melgares, va assistir dilluns a Madrid a l'acte Más Vivienda Pública, Más Vivienda Asequible, presidit pel president del govern, Pedro Sánchez, amb la participació de la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La trobada, que va aplegar representants de diversos municipis de l'Estat, va abordar la necessitat d'impulsar polítiques públiques per ampliar el parc d'habitatge social. A més, va servir per presentar el portal de Casa 47, una nova eina estatal destinada a facilitar l'accés a l'habitatge públic i assequible. Des de Terrassa, la regidora va manifestar la importància que aquest projecte compti amb la col·laboració activa dels ajuntaments per tal d'identificar oportunitats, impulsar noves promocions i posar a disposició de la ciutadania un major nombre d'habitatges assequibles adaptats a les necessitats del territori. Melgares va aprofitar per reivindicar també davant de la ministra la tasca que fan els ajuntaments en aquest àmbit i per reclamar un major poder participatiu de les corporacions municipals en la gestió dels habitatges.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Festa Major de Sabadell ha tancat l'edició amb un balanç positiu i sense incidents destacables. Ara bé, la calor d'enguany sí que ha jugat una mala passada en algunes de les activitats que s'han programat. Activitats com, per exemple, la botifarrada popular de dissabte al migdia, on es van registrar menys afluència de gent en comparació a l'any passat per les altes temperatures. Davant d'aquests episodis de calor extrema, l'alcaldessa Marta Ferrés obre la porta a estudiar la possibilitat de replantejar els actes per a edicions pròximes.
3: Realment aquests episodis de calor i el canvi climàtic, doncs us ho vaig dir precisament amb la Ràdio Sabadell també el dia de la botifarrada, que ens obligarà a fer una valoració, evidentment, aquest any, doncs també en clau calor i, per tant, veient si hi ha algunes activitats que les hem de redimensionar o que les hem de canviar d'horari o que les hem de plantejar diferent, també per la seguretat de tothom, no? I, per tant, és veritat, ha fet moltíssim el calor. Avui estem una mica millor, però és cert que ens ha agafat doncs, 3 dies de moltíssima, moltíssima calor i, per tant, activitats al migdia, doncs jo crec que és un dels elements doncs, que s'ha de replantejar.
2: En aquest sentit, la Batllessa ha plantejat la possibilitat de redimensionar algunes activitats o modificar-ne els horaris, especialment les que es fan al migdia. Una adaptació que hauria de permetre mantenir una programació àmplia i alhora minimitzar els efectes de les altes temperatures.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. Aquest dimarts, primer dia de curs, hi ha hagut mobilitzacions aquí al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar per aconseguir millores en el sistema educatiu. Reduir la ràtio, incrementar els recursos per a la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant aquesta protesta. Convocats per l'USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs, alerten que és una mostra del malestar que viu el col·lectiu i en especial els docents del Barcelonès Nord amb manca de recursos per a l'alumnat amb més necessitats educatives.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, ara des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
5: Bona tarda. Seguiment desigual al Prat d'aquesta jornada de vaga del professorat en el primer dia del retorn a les aules. Si bé alguns centres han obert amb total normalitat, d'altres han hagut d'aplicar els serveis mínims decretats pel govern català. La vaga convocada pels sindicats USTEC, la CGT, Intersindical i COS reclama més inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB, reduir ràtios, millorar les millores a les instal·lacions i la defensa del català a les aules, entre d'altres reivindicacions. Anna Gallardo és directora de l'escola Joan Maragall.
6: Es veu bastanta normalitat, tant per part del claustre com per part de les famílies i alumnes. No sabem tampoc, no?, l'evolució, una miqueta complicat potser tot el curs com que ens espera, però intentant doncs, fer el millor per tothom i que la comunitat educativa doncs, estiguem tots contents i contentes en el dia a dia.
5: El nou curs escolar al Prat arrenca després d'una inversió municipal de prop d'1,5 milions d'euros a 13 centres educatius que s'han destinat principalment a la millora de la climatització dels espais comuns. Aquesta és la primera vegada que un curs escolar arrenca amb una convocatòria de vaga. S'espera que al llarg del curs n'hi hagi més, tal com ja va passar l'any passat.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Dos joves emprenedors locals, Dani Rodríguez i Joan Martínez, han creat la pàgina web festamajorcastellà.com, des de la qual es pot consultar tot el programa de la Festa Major 2026, fent una tria per activitats, dies, llocs i entitats directament des del mòbil, des del carrer, sense necessitat de baixar el document PDF de la festa. De fet, aquest projecte és la carta de presentació de la nova empresa que han creat els dos joves, Vendrau. La navegació per la pàgina web és molt intuïtiva i al connectar-hi hi apareix una animació amb els números 08211, que és el codi postal de Castellà del Vallès. El programa de la Festa Major es pot consultar en tres idiomes, com el català, el castellà i l'anglès. I s'informa que la pàgina web està feta sense publicitat, sense patrocinis i sense lletra petita, on fins i tot destaca una animació del cartell de Festa Major creat per Beatriz Hernández.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara per Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, aquesta tarda, el celler cooperatiu de la ciutat acull el tast final dels Premis Binari de Vins Catalans del 2026. El jurat s'ha reunit avui a les 4 de la tarda i estarà fent la seva degustació de vins fins a 8:45 de la nit. El tast d'avui és el dels vins de criança, en les categories com millor vi català, escumós català, vins blancs, rosats, negres, en total 17 categories. Els vins joves, per això, es van decidir el passat juliol en el concurs de vins joves amb el patrocini de l'Ajuntament de Rubí, de Sant Sadurní d'Anoia, de Vilafranca del Penedès i de la Generalitat de Catalunya. Els guanyadors de la jornada d'avui seran exposats a la Fira del Vi dels Premis Binari, també a Rubí, els pròxims 23, 24 i 25 d'octubre. El panell, que està format per una vintena de jutges, compta amb tota mena de professionals de la indústria de tota Catalunya. A més del tast i la fira de vins, Rubí també acollirà l'activitat jurat dels Premis Binari per un dia, el pròxim dilluns 19 d'octubre, on els ciutadans també podran viure l'experiència de degustar els vins.
0: Gràcies, Mariona. Acabem amb la crònica de Sant Cugat. Martí González, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Sant Cugat no s'ha quedat sense alumnes, però sí que té molts menys infants petits que fa només 5 anys. El curs 26-27 ha arrencat aquest dimarts 8 de setembre amb una estimació de 16.206 estudiants entre centres públics, concertats i privats. Són 490, menys que l'inici de curs passat, una reducció, per tant, del 2,9%. La davallada es concentra en les edats més baixes. Les dades provisionals de l'Ajuntament situen en 1.206 alumnes d'I3, I4 i I5 matriculats a l'escola pública. Fa 5 cursos n'eren 1.685. En aquest període, per tant, la xarxa pública ha perdut 479 alumnes d'infantil, un 28,4%. La reducció, de fet, ja ha començat a avançar cap a la primària. La xarxa pública té aquest curs 3.274 alumnes en aquesta etapa, 267 menys que fa 5 cursos, una baixada del 7,5%. En només un any, i comparant les dades municipals de setembre, la pèrdua és de 245 alumnes, de 3.519 a 3.274.
10: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: A l'hora de viatjar poden sorgir diversos problemes que ens poden causar estrès o fins i tot fer que el nostre viatge comenci amb mal peu. Potser algú de vosaltres heu patit aquestes vacances algun inconvenient. Avui volem saber què cal fer quan ens trobem amb aquestes situacions. Marxem fins al Prat de Ràdio, on tenim a punt a Víctor Asensio. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Si algun cop se us ha extraviat la maleta, se us ha endarrerit un vol o heu tingut algun altre inconvenient, avui us explicarem què heu de fer en aquests casos. Ho fem de la mà de la Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Aquest estiu els aeroports catalans han viscut una vaga de personal de terra que ha deixat centenars de maletes a terra, generant molèsties i preocupacions als viatgers. Què hem de fer si ens passa una situació com aquesta, si tenim alguna problemàtica d'aquest tipus?
2: Doncs bé, acostumar naturalment a la campanya d'estiu doncs, a ser aquesta una de les problemàtiques que més rebem a l'Agència Catalana del Consum. Val a dir, prèviament, que hem de tenir en compte que a hores d'ara l'agència, naturalment que estem rebent moltes reclamacions, però no podem encara tancar el nombre de o la dada final perquè, primer, tots quan fem vacances doncs ho deixem per quan tornem, no? Generalment, però també hem de tenir en compte que prèviament a enviar una reclamació a l'Agència Catalana del Consum, com a consumidors, primer sempre ens hem d'adreçar a l'empresa, fer aquesta reclamació a l'empresa, i llavors l'empresa disposa de 30 dies per donar-nos en resposta. Si no ens contesta o el que ens respon no ens satisfà, aleshores és quan ens adrecem als organismes de consum, sigui l'Agència Catalana, sigui els serveis públics del municipi, el que sigui. Bé, què hem de fer? Evidentment, el principal problema que rebem aquí és cancel·lació de vol, retards en els vols. També hi ha un tema també que és, darrerament també ha cobrat importància, que és el tema del cobrament per les maletes. I bé, també hi ha un tema més residual, però també important, que és el tema, per exemple, del lloguer de cotxes. Anem a pams. A veure, quan nosaltres tenim un vol i aquest vol té un retard, d'entrada, si aquest vol es retarda més de 2 hores, d'acord? Tenim dret, d'entrada, a que ens donin menjar, beure i el que en diem comunicacions. És a dir, imaginem-nos que no tenim bateria al mòbil i hem de fer una trucada. Aquestes 3 coses ens les ha de donar la companyia aèria, ens correspon per dret, un cop han passat dues hores de retard. Quan nosaltres pugem a l'avió i si arribéssim amb 3 hores de retard, amb 3 hores o més de retard, arribada, parlo, aleshores, a més ens correspon una compensació que està regulada per una normativa europea que en funció del trajecte, dels quilòmetres que té el vol, tenim dret a una compensació de 250 euros per bitllet o 400 o 600, en funció de la distància del vol. Això sempre ens correspon per dret, sempre que arribem més tard de 3 hores al lloc de destí. Quines serien les excepcions? Només n'hi ha dues. Una, perquè la companyia... perquè la companyia ens ha avisat, en aquest cas no seria tant un retard, sinó una cancel·lació, però bé, és el mateix, amb 2 setmanes d'antelació, o bé quan la causa és atribuïble a situacions excepcionals, que no tenen a veure amb l'empresa. Temes meteorològics, conflictes bèl·lics, aleshores, en aquest cas, la compensació no correspon. D'acord? Això pel que fa al retard.
1: Aquest tipus de disculpi que la interrompi, però aquest tipus de conseqüències externes també estaria una vaga, per exemple?
2: La vaga, sí, sempre i quan no s'hagi d'atribuir a la companyia aèria. Per exemple, si la vaga és de personal de la companyia, no pot la companyia dir, mira, no, tinc una causa excepcional, no, perquè tu ja ho saps que els teus treballadors faran vaga i ho saps amb antelació. Ara bé, si la vaga és, per personal de seguretat de l'aeroport o una vaga sobrevinguda, el que sigui, aleshores sí, que l'empresa pot dir, doncs mira, és una causa excepcional i no està sota el meu control, d'acord? Uh-huh. Això pel que fa al retard. Quan se'ns cancel·la un vol, doncs d'inici és el mateix, és a dir, nosaltres tenim dret o que ens retornin els diners perquè se'ns ha cancel·lat o bé, si opto per agafar el transport alternatiu que em dona la companyia, doncs a mi la companyia m'ha d'atendre amb el menjar, amb el beure, amb el dormir, si el vol és l'endemà, amb totes aquelles despeses. I després, a més, també em correspon la compensació a la qual abans feia referència, dels 250, si és un vol fins a 1.500 quilòmetres, o 400 euros si el vol és fins a 1.500 a 3.500, o si és de més de 3.500, aleshores 600. Si és intracomunitari serien 400. Aquests són els nostres drets. I com els hem d'exercir? Doncs el que us comentava al començament, d'entrada sempre hem de fer una reclamació a l'empresa, sempre. Perquè l'Agència Catalana del Consum no pot actuar si no té el que en diem aquesta reclamació prèvia. I per què fem això? Perquè molts conflictes es resolen, afortunadament, entre l'empresa i el consumidor. Quan no s'ha resolt o el que ens diu l'empresa a nosaltres no ens satisfà és quan ens adrecem a l'Agència Catalana del Consum o a l'oficina municipal o comarcal del nostre municipi i llavors hem de fer una reclamació i què farà l'agència o el servei públic de consum? El que farem és intentar una mediació. I val a dir que estem en un percentatge de més del 55% de casos en general, parlo només de transparència, que resolen. I també hi ha la fórmula de l'arbitratge de consum, que en cas que en lloc d'arribar a un acord, que quan no s'arriba a l'acord en mediació, hi ha l'opció de l'arbitratge, que és una persona, un tercer, un jurista, que és el que acaba decidint cap a on es resol la reclamació.
1: Però això, per tant, no estem parlant de, en aquests casos, de judicis, no? Sinó de això, converses entre particulars, i en aquest cas amb la mediació de consum. Es poden arribar a casos en els que hi hagi realment un judici o una causa oberta?
2: A veure, nosaltres justament, quan des de l'Agència Catalana del Consum promovem el que en diem l'arbitratge, és a dir, l'arbitratge ve a ser com, és com un tercer resolt i t'estalvies la via judicial, perquè té valor de sentència. El que s'emet és un laude, d'acord? Hi ha una controvèrsia i un tercer resolt. I aquest laude és d'obligat compliment i substitueix la via judicial. I per què ho promovem? Perquè és evident que nosaltres per un bitllet de 300 euros no ens n'anirem a la via judicial. I per tant, l'arbitratge que ens permet és fàcil, és àgil, és ràpid, perquè en màxim 3 mesos tens resolta la situació, la casuística. I és evident que és una molt bona eina. Però què passa? Que són, tant la mediació com l'arbitratge són instruments voluntaris. No podem obligar l'empresa que opti per l'arbitratge, d'acord? Per resoldre per arbitratge. Aleshores, intentem promoure-ho, i de fet hi ha moltíssimes empreses adherides a l'arbitratge, però bé, en concret, el transport aeri no estan adherides com a tal, perquè llavors sí que estarien obligades a acceptar-ho, però sí que en alguns casos accepten l'arbitratge. Però ja us dic que la mediació també resol moltes coses,
1: Hem parlat de vols. També em sorgeix el dubte de què passa si perdem un vol de connexió. De qui és la culpa? És del vol que arriba tard? Hem de reclamar per totes dues coses? Com seria aquest cas?
2: Mira, per simplificar-ho molt, i això ens pot servir per moltes altres coses, nosaltres sempre hem de tenir present que el contracte el tenim amb una empresa. És a dir, a mi m'és igual qui em connecti i em desconnecti. Jo he contractat el vol a la companyia aèria X. Aquesta companyia és la que s'ha de fer càrrec de tot el que a mi em passi. I, per tant, jo he de tenir present que és a ella qui he de reclamar. I, aleshores, en funció de les circumstàncies, que cada cas és diferent, doncs és la companyia amb qui jo tinc el contracte qui m'ha de respondre. Sigui on sigui la connexió, sigui quina sigui la companyia que operi, perquè de vegades també ens trobem que una companyia opera però l'avió és d'una altra perquè hi ha acords comercials entre elles i això a vegades ens genera confusió. No hem de patir. Nosaltres tenim el contracte amb una empresa i aquesta empresa la que ens ha de donar compte del que ens passa. I això serveix tant per transport aeri com per qualsevol altra cosa.
1: I també passaria pel cas de les maletes, per exemple?
2: Bé, el tema de les maletes és un altre món, perquè també hi ha una regulació. Mira, quan nosaltres tenim un problema amb una maleta, el que hem de fer sí o sí, això sí que ens ha de quedar molt gravat, és emplenar un full que dintre de l'aeroport, abans de marxar de l'aeroport, imaginem-nos que arribem a destí i no ens arriba la maleta. Doncs aleshores hem d'omplir és un formulari que es diu PIR, que ve a ser, és com un formulari d'irregularitat d'equipatge, que es diu. I allò s'ha de presentar a la companyia, val? Per què? Perquè aleshores nosaltres es prova a fer feien que en aquell moment s'ha produït la no arribada de l'equipatge. Llavors, evidentment, el que hem de fer és la reclamació, que ja està feta en aquest PIR, i l'empresa ens ho ha de resoldre en 30 dies. Si no ens ho resol, anem a la nostra oficina de consum i nosaltres ens encarreguem que aquella reclamació arribi a bon port. Ja et dic que cada cas és diferent, et pot arribar al cap d'un dia és una cosa i t'arriba al cap de tres mesos una altra, llavors hem d'anar negociant els acords entre consumidor i empresa. Però és molt important el document. Mai marxem de l'aeroport sense emplenar-lo.
1: Ara suposem que hem fet aquest vol, que no hem tingut cap problema, que arribem a la nostra destinació i l'allotjament que teníem reservat, o hi ha algun problema amb la reserva, o potser no és el que nosaltres havíem reservat segons el web perquè no es corresponen les habitacions amb el que ens havien dit. Què podem fer nosaltres? en aquests casos?
2: Bé, aquí passa una mica el mateix que us comentava abans. A veure, nosaltres quan agafem, quan contractem un servei de viatge, en aquest cas un allotjament turístic o un allotjament per passar a un hotel o que sigui, nosaltres rebem una informació d'aquest establiment. És el que ens vincula, és un contracte. Llavors, si tu, quan arribes a destí, no es compleixen aquells requisits que tu has contractat, doncs, evidentment, en funció de la circumstància, tu sempre tindràs dret després, o és a dir, en aquell moment potser ja has d'anar i mira, m'havien dit que tenia piscina i ara no en té, però mira, són 3 dies i me n'hi vaig igual, perquè ara no buscaré un altre hotel, no? Doncs tu tens dret després a reclamar. Per què? Perquè tu tens un contracte amb una informació que vincula l'empresa i ella t'havia dit que et donaria aquests serveis i no te'ls està donant. Altra cosa és que, per exemple, ha pogut passar doncs, que ens trobem que arribem doncs, això, no? I tenia la piscina pel que sigui la nit abans, doncs, se'ls ha espatllat alguna cosa. Bé, doncs tu has de negociar també amb l'empresa que aquest servei no se t'ha donat, no? Però el que és molt important, des de l'Agència Catalana del Consum sempre ho diem, és la informació prèvia. Primer, hem de tenir molta precaució i ser molt prudents a l'hora de contractar, perquè de vegades tots anem molt atabalats i fem tot molt de pressa. Busquem llocs segurs, plataformes segures, busca llocs de confiança, que ja us hi has utilitzat alguna vegada, que t'hagin recomanat. 2, l'autoresponsabilitat. Nosaltres, quan contractem un servei o un establiment turístic, nosaltres tenim uns documents, ens els hem de llegir. Allà hi ha totes les clàusules i les condicions i això ens porta el nostre temps, però ho hem de fer. I després una altra cosa molt important, la tercera és hem d'estar informats. Si tenim algun dubte abans de fer una contractació o alguna cosa, l'Agència Catalana del Consum no només està per resoldre reclamacions o inspeccionar o sancionar empreses, estem per informar els consumidors abans de fer una cosa sobre la qual tinguin dubtes. Per què? Perquè moltes vegades ens trobem, i darrerament molt, que, clar, ja sabeu que amb la IA s'estan suplantant moltes pàgines web, s'estan manipulant moltes imatges dels allotjaments turístics i, clar, el consumidor va enganyat. Clar, si és una estafa, difícilment podem entrar, perquè és un tema penal. Però, en canvi, si a mi m'han dit que allò bueno, és un superhotel i té una piscina al·lucinant i resulta que allà no té res, això ho puc denunciar i puc reclamar. Llavors faríem el mateix circuit, 30 dies, si no em respon, ho portaríem a l'agència. I després hi ha un altre tema, que si llegim bé el contracte, moltes vegades podem detectar que hi ha clàusules abusives, i això ja és, et passi el que et passi, t'han de retornar els diners. Quan hi ha una clàusula abusiva vol dir que va en contra del codi de consum. I no poden abusar les empreses en segons quines clàusules. Això també passa una mica amb el llogador.
1: Com a consumidors, entre el desconeixement que podem tenir moltes vegades i també sumat al que deia vostè també, les presses que tenim no, de contractar i doncs acabar de tancar les vacances, etc., se'ns poden passar moltes d'aquestes coses. I també imagino que ens passa també al contrari. Un cop ja acaben les vacances, també tenim tanta pressa per tornar a la feina que moltes d'aquestes problemàtiques que hem pogut tenir acaben doncs, tancades en un calaix i mai les acabem de gestionar. No sé si vostès, des de l'Agència Catalana de Consum, han detectat si realment totes aquestes incidències que es donen a la societat arriben a negociar-se tant per empreses o a través de l'Agència Catalana o molta gent ho deixa córrer per la molèstia que pugui suposar doncs, el reclama.
2: Clar, nosaltres podem donar compte del que tenim informació, però sí que insistim molt en campanyes informatives perquè nosaltres el que ens sap greu és que moltes vegades no exercim els nostres drets per desconeixement i fem moltes campanyes i posem al servei el 012, que és un telèfon fantàstic per donar-te la informació de primer nivell. Però, és, per exemple, hi ha una qüestió, no? Quan tu compres per internet, si un producte o contractes un servei, encara hi ha gent que dubta que té 14 dies per desdir-se'n. Tu pots desdir-te'n en 14 dies quan compres fora d'establiment. Totes aquestes coses és important saber-les, però sí que és veritat que ens adonem que, per exemple, darrerament el nombre de reclamacions ha augmentat en aquests casos, en casos que ens afecten més directament, com les vacances, per exemple, tot el tema dels vols, els cotxes. I nosaltres, analitzant-ho, veiem que cada cop, com a consumidors, estem més formats i més informats, més coneixedors dels nostres drets en som. Però sí que ens queda gent pel camí, sí, sí. És així, i ens sap molt greu.
1: Doncs ja coneixem una miqueta més els nostres drets, però ens quedem amb aquesta necessitat d'aprendre quines són els nostres drets, saber què hem de fer quan doncs, tenim algun problema amb algun tipus de companyia que ens està prestant un servei i també saber, doncs, com deia vostè, senyora Rovira, que tenim tant els serveis municipals com comarcals, com també l'Agència Catalana de Consum, tant per reclamar com per informar-nos de tot allò que podem fer abans de contractar qualsevol tipus d'aquests serveis. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Marta Rovira, subdirectora general d'Atenció i Formació en Consum de l'Agència Catalana de Consum. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Bé, com sabeu, ahir vam començar la nova temporada del Connectats i, per tant, vam deixar enrere l'estiu i les vacances. I és normal que durant aquests primers dies tot costi una mica més. Parlarem d'aquesta mal anomenada síndrome postvacacional que a alguns els fa estar una mica aixafats durant el mes de setembre. Ho farem amb la Cira Díaz, que és psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA. Què tal, Cira? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, un tema que ens preocupa a molts de nosaltres, ara que hem tornat a la rutina, que hem tornat de les vacances, és la síndrome postvacacional. Realment existeix aquesta patologia, o és un mite, o això ens passa a nosaltres quan tornem a la rutina?
2: Hem de diferenciar el que és patologia de lo que... malauradament al carrer es diu síndrome, que no és realment un síndrome, d'aquelles situacions, aquelles afeccions o aquelles sensacions que ens són desagradables.
1: I aquí en què estaríem parlant?
2: I assisteixen, de veritat.
1: D'acord.
2: Pues depèn del tipus de vacances, depèn del temps de vacances i depèn del que hem gaudit de les vacances. I depèn de la resta de l'any que hem fet a la nostra vida, clar.
1: És a dir, aquests sentiments, no sé si poder-li dir negatius, de quan tornem a la rutina, són diferents depenent de quant d'estona haguem fet de vacances.
2: Exacte. Mira, podríem diferenciar en si agafem la variable temps, una setmana, dues setmanes o tot un mes de vacances, sí? La primera setmana tindrem una sensació d'alivi urgent. És com, rotllo, tinc molt d'estrès o estrès crònic i m'haig d'anar de manera urgent. Vale. Els efectes són poc duraders, clar, i normalment el benefici sol durar una setmana prox de la tornada. O sigui, serveix per sortir de corrents, però dura poc. Si tenim dues setmanes, seria l'opció més òptima, perquè la primera setmana és la reducció del cortisol i de més neurotransmissors. La segona setmana és un descans cognitiu profund, en el cas òptim, perquè ja veurem que depèn de quin tipus de vacances doncs no ens serveix. Vale? No totes les vacances són positives. Vale? Llavors, connectar per hobbies, identitat personal, relacions, sense pressa, un ritme més descansat, vale. I per això tenim aquest descans cognitiu una mica de més llargada, llavors els efectes quan es mantenen més, entre dues i tres setmanes pots vacances. I després tenim l'opció del mes.
1: Perquè ara, això ja és el màxim.
2: Això ja és rotllo màxim, però que més d'un mes rarament tenim. Bueno, prou fes i tal, però ja. Sí. Llavors, és excessiu. El mite aquest de, oh, moltes vacances... és excessiu. Per què? Perquè dificulta la tornada. És més agressiva el tall. Yeah. Clar, tenim un síndrome postvacacional més sever. Aquí sí que, digamos que tenim un benestar que arriba a una meseta i que ens acostumem, perquè les preocupacions reals del dia a dia queden fora. És com un show de Truman que dura massa. Ara parlarem del show de Truman, eh?
1: Vale.
2: Clar, és més esforç cognitiu la tornada, més apatia, augmenta l'ansietat al pulsar-se, digamos, el ritme, els horaris, l'exigència, i normalment pues no pot dir, no, el teu jefe o tornada, no, necessito una entrada progressiva, que seria l'adequat.
1: Yeah. Has comentat que hi havia vacances positives i negatives. Realment podem tenir vacances negatives?
2: Clar, a veure, el tema d'aquestes sensacions de malestar a la tornada va més enllà. Per què em costa tant tornar, no? Què jo espero de les vacances? Quina expectativa tinc de les vacances? Què en dic de vacances negatives? En el sentit de que m'estressin més de lo que estava. Yeah. Perquè, clar, depèn de les condicions econòmiques. No és el mateix que jo tinc una necessitat d'anar a un lloc de tranquil·litat per recuperar una calma mental quan jo estic amb la família, amb tres nens de 8 anys. Pues no. L'expectativa que jo tinc o de la necessitat que jo en sento, pues no s'acobrirà. Con lo qual, pues potser torno pues més malament de lo que d'allò. O temps que estic amb la meva família, que en la normalitat de l'any estic fora, treballant, i que llavors convisc moltes més hores. Pues potser el clima familiar, la comunicació, la interacció no és la mateixa. I em trobo de cara amb el que no vull trobar-me en el dia a dia. Vull dir que no és tan fàcil. No tota la, per això et dic que no totes les vacances són les que tindrien beneficis. Mm. Que això no vol dir que no tinguem, clar.
1: Clar, clar, clar. Pel que ens havies comentat, però, la millor fórmula de fer vacances serien unes vacances d'una durada més o menys de dues setmanetes. Mm-hmm. I, per tant, ens en quedarien dues més. És a dir, en el context d'un mes de vacances, tenim dues setmanes de vacances mm-hmm. i encara en tenim dues per gastar. És recomanable gastar-les en un període de temps relativament curt o val més la pena guardar-se aquests dies per més endavant tornar a trencar aquesta rutina i tornar a trencar amb l'estrès que puguem tenir, per exemple, al Nadal o a la Setmana Santa?
2: Clar, per exemple, el que estàs comentant, el que se'n diu l'efecte anticipatori positiu, que aquí també podríem estar amb el, diguem, el segment d'una setmana. Hi ha persones que ja, de manera estratègica, i perquè també tenen un entrenament de desconnexió, que això també ho podem parlar si vols, perquè s'entrena a desconnectar, poden, de manera estratègica, agafar aquestes setmanes o aquestes dues setmanes per fer aquest stand-by. Llavors, sí, perquè, clar, t'esperes un, bueno, una mica més endavant descanso. Vinga, va. No? Clar, per un costat va bé perquè necessitem baixar aquest ritme, no? Però un altre costat és com, bueno, però com estàs vivint perquè necessitis realment baixar aquest ritme d'una manera artificial?
1: És a dir, que potser la feina té molt a veure amb si realment estàs a gust i si realment necessites un canvi a la teva rutina.
2: La feina, la família, la parella, la forma de vida que tens. Vull dir, al final, aquest síndrome, un mal dit síndrome, no? Perquè és que avui dia posem etiqueta a tot.
1: Com seria ben dit?
2: Bueno, és que, clar, depèn dels efectes, depèn de la significació clínica que tingui. Pot ser realment una afecció important, però no serà una afecció temporal. Això no existe. Que, en realitat, està fent un, és com un xoc a la ment de, ostres, he de tornar, però qui no li agradaria tornar a algo, a una activitat o a un entorn que li enriqueix, que li genera plaer, no? Tindríem un aquest síndrome famós si tornéssim a la nostra casa, amb la nostra família o a una feina que ens ompli? Segur?
1: No hauríem.
2: Clar, que són aquestes preguntes, no? Que és com que donem per fet que hem de passar-ho malament al postvacacional. Potser no.
1: Bé, però potser és perquè hem estat molt bé de vacances. És a dir, estem bé treballant o estem bé a la rutina, però hem estat molt bé de descans i potser tenim certa nostàlgia o cert record, que de fet és el que t'anava a preguntar ara, quins són els símptomes més habituals de quan tornem a la rutina i estem més xafats perquè anhelem tornar, entre cometes, a tenir vacances. Quina és la simptomatologia més habitual?
2: Que, a veure, està clar que anant de vacances, una de les vacances que ens agradi, no? que planifiquem i que vulguem, és genial. Vull dir que això estem d'acord tots. Clar, els símptomes de tornada, imaginem, no? En una tornada, pues això, amb un entorn que nosaltres vulguem i tal. El que parlem de síndrome, vale? Que no és síndrome real, però bueno, entén-me, és un cert desbalanç de l'estat d'ànim, és una desmotivació lleu moderada, una desgana, una sensació de desgana, un humor una mica més serio, no estem molt alegres, més irritable, més susceptible, una més de nerviosisme, més impaciència, pensament més pessimista, més negatiu, és com que tot fa nosa, no ens molesta tot. Sensació de fins i tot rigidesa muscular, és com que pesa el cos. Llavors, clar, que se recomana un inici progressiu, clar.
1: Quines solucions recomanades hi ha per minimitzar els efectes un cop tornem a la rutina?
2: El resum seria una visió compassiva d'un mateix. Entendre on m'he anat, què he fet, tot el gaudi, tot el plaer, tota la sensació de benestar que he pogut assolir, en el millor dels casos, i la tornada a un patró, una estructura, una exigència, una pressió, també intentem voluntària, no?, o a vegades involuntària, perquè no sempre podem escollir, i això no és així, no podem jutjar, amb la qual compassiva a que no estem iguals, necessitem una habituació, de fet l'adaptació, no? És un signe d'intel·ligència, amb la qual hem d'anar mica en mica, que no podem variar les hores de feina, no? Però sí, potser el ritme, potser l'autoexigència, l'autoperació,
1: O sigui, per tant, ser capaços de tenir mecanismes, d'alguna manera, per mm-hmm. regular-nos i ser conscients que estem en un moment potser baix d'ànims, mm-hmm. però que a poc anirem remuntant, mm-hmm. sempre quan tinguem una rutina a la qual nosaltres ens hi sentim a gust, perquè això vol dir que fins ara, abans de les vacances, hem estat bé, i a poc, a la tornada de vacances, passin els dies, setmanes, tornarem a estar bé.
2: Clar, per un costat hem de tenir en compte que l'estructura, l'ordre, els horaris, les rutines, els hàbits ens donen seguretat. Una estructura, un ordre coherent que sigui respectuós cap a nosaltres mateixos, que ens faci, doncs això, obrir portes i no tancar-les, no? Llavors, en el millor dels casos, tornem a aquestes rutines, aquest ordre, aquesta estructura que necessitem perquè ens alivia. Tenim una falsa fantasia de control, de seguretat, que el món, la vida és canvi, la vida és incertesa, és un canvi constant, i a l'ésser humà li va molt malament aquesta clau, no? Llavors, aquesta estructura, el saber què passarà a les 5 de la tarda, ajuda. Yeah. Però clar, és, com deies, una estructura que hem escollit voluntàriament. Quan aquesta variable de voluntària se transforma en involuntària, la cosa canvia. I moltes vegades, doncs, passa, no? Llavors, clar, la regulació emocional és clau. És totalment clau aquí. Clau a la tornada, igual que a l'anada. Però que és clau a l'adaptació i a l'entendre com estic. Si jo, la intel·ligència emocional és molt important, és bàsica. Perquè si jo sóc capaç d'identificar les meves emocions, el meu estat intern, i llavors buscaré la manera de trobar què és el que a mi em fa sentir millor.
1: I per anar acabant, Cira, quant de temps es considera normal que duri aquest procés d'apatia, de desgana, de potser nostàlgia cap a les vacances?
2: Uns dies, setmanes, no més.
1: Vale, si ens estem setmanes, mesos, fins a Nadal pensant que bé que estava de vacances, que bé que no tenia feina, potser és perquè realment necessitem un canvi a la nostra rutina.
2: Sí, exacte. I això entronca, enllaça amb un tema molt important. Hem de diferenciar a l'hora d'agafar vacances dos aspectes fonamentals. I és, uno, agafar vacances per descansar, que és, diguem, les vacances reals, no? Que el post és més suau, moderat, expectativa més ajustada, i a la setmana, dos setmanes, ja estic òptima. Mm. Òptima, eh? Vale. No renqueando, òptima. Però després està la segona opció, i són les vacances per fugir de la meva realitat. I això és diferent, perquè és una bomba d'oxigen. No és el mateix que jo marxi per gaudir més a que jo marxi desesperada. I llavors, el post sí que serà una afectació mental important a la tornada, però serà més intens, et costarà més tornar al ritme normal, perquè és que no vols. Yeah. No és que et costi, és que no vols. Aquesta és la qüestió. I la tornada, doncs, serà una muntanya, perquè és que no vull tornar.
1: Cal tenir en compte, sobretot, aquestes últimes paraules, perquè realment hem de saber si les vacances les gaudim tant perquè hem gaudit les vacances o perquè no estem gaudint la nostra rutina o la nostra feina o el nostre dia a dia. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per venir a Connectats i parlar-nos una mica d'aquesta sensació postvacacional.
2: Moltes gràcies a vosaltres, encantada. Bona tarda.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
0: El mes de setembre marca el punt final a l'estiu i dona la benvinguda a la nova temporada, tot i que l'estiu astronòmic acabarà el 22 de setembre. Segurament aquest el recordarem per les altes temperatures i la calor, i sobretot per aquest invent, el ventilador. Aquest és el nostre homenatge amb aquest tema de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. No.

0: és com ha estat aquest procés de creació i què significa per a ell aquest nou curtmetratge. Bon dia, Héctor, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, et vull preguntar pel nom. D'on sorgeix?
1: Doncs el curtmetratge es diu Urolugar perquè justament a la zona que estem, que és un poble que es diu Castillazuelo, que està molt a prop de Huesca, de Barbastro, Alquézar, és una regió que es diu la comarca del Somontano i té com a tret característic que els articles, ara això ja s'està perdent, però sí que en el seu moment el lo, el la, era ro, ra. Llavors era una cosa que em venia molt de gust incorporar al projecte. De fet, nosaltres al poble on estem rodant, als carrers, tots són la, són calle, la acequia, la plaza, lo castillo. Llavors, era algo que ens venia molt de gust incorporar i és algo molt local, molt autòcton. I, de fet, per la gent gran del poble, el meu avi en concret, al poble que es diu Castillazuelo, li deien Urolugar. I llavors, per això, li hem posat aquest nom.
0: Ostres, perquè tothom sàpiga una miqueta la història, ens podries fer 5 cèntims?
1: Sí, tant. Això és una història d'unes vacances d'uns nens i d'un poble. Clar, jo vaig tenir la sort de tenir un poble. Hi ha nens que actualment doncs, que no tenen la sort de tenir un poble i no, doncs, els seus estius passen en càmpings o altres localitzacions tipus així, que està superbé, però clar, pels nens que hem crescut o que hem passat els estius al poble, és la bomba, no? O sigui, per mi Castillazuelo és el poble on hem estiuejat des que tinc ús de raó.
0: Sí.
1: És el poble de la meva mare, i al final doncs, el curtmetratge va sobre això, sobre uns nens, un estiu, on estàs en un entorn rural, un entorn amb bicicletes, a una zona que tens plena llibertat, sigui per positiu o per negatiu, és a dir, aquí els nens estan al carrer tot el dia, vas només a casa per dinar i per sopar i per dormir, resta de dia estàs en llibertat, no? Llavors el curtmetratge tracta d'això, són 6 nens, una colla, que s'han construït una cabanya, una caseta, que li diem nosaltres aquí. De fet, part del curtmetratge passa en aquest indret, en el curtmetratge, i són nens que estan entre 12 i 14 anys, amb la qual cosa doncs, és aquesta edat on es comencen a produir una mica els lideratges, on comença a aparèixer una mica el tema del bullying, i al final és el nostre tema central del curtmetratge, on hi ha com un abús de poder per part dels més grans cap als més petits, i amb aquest abús de poder hi ha com un joc una mica macabre, hi ha com un repte, a veure qui fa això, qui fa l'altre, i fins aquí podem llegir ara mateix.
0: Com bé has dit, el curt aborda una temàtica social bastant actual, de fet, i dius que és una història també de ficció vinculada a les teves pròpies experiències. Com ha estat aquest procés?
1: Jo fa 3 o 4 anys que tenia aquest projecte, és el típic que penses, dius, ostres, m'agradaria molt parlar d'aquest tema, no? És un tema que tots en algun cop de la nostra vida hem pogut patir, no? Ja sigui en entorn escolar, extraescolar, o en el poble, o on sigui, no? Sempre hi ha com els líders, els nens que tiren del carro, els nens que es deixen arrossegar, els nens que abusen, els nens que pateixen l'abús i els observadors, no? Que això també m'interessa molt de parlar-ne. Aquests nens que observen tot plegat, són molt conscients del que està passant, però no diuen res, doncs, o per por al líder, i això genera una mica el tema del bullying.
2: Bé,
1: és un tema superactual que passava en el passat, que jo vaig patir de certa manera, que actualment es pateix i que en el futur també es patirà, perquè és que és una mica inevitable, no? I crec que és molt, molt, molt interessant poder-ne parlar d'aquest tema. I bueno, va una mica enrolat amb el meu cinema que estic fent actualment, que el meu anterior curtmetratge era Quiet, que es parlava de l'abús sexual a menors. Vam tocar també a Mr. Han Solo, amb el meu documental, el tema d'una persona que té una discapacitat. I bueno, m'agrada, em sembla interessant que els projectes audiovisuals, més enllà de que hi hagi una història interessant que pugui agradar més o menys, que puguin donar com per poder parlar després de la projecció, que es pugui fer una mica de debat i que la gent... Que el curtmetratge segueixi viu després de la projecció, no? Em serà superinteressant.
0: També abans ens has dit, no?, la ubicació d'aquest curtmetratge. L'has escollit perquè tu, quan eres petit... és a dir, et porta bons records?
1: Sí, no, l'estiu a mi em porta... O sigui, l'estiu, perdona, Castillazuelo a mi em porta bons records perquè, ja et dic, són els estius que he passat des que sóc petit fins... Bueno, és que actualment també estem anant a l'estiu a Castillazuelo, no? Sí que potser en la certa edat, més adolescent, preadolescent, doncs sí que potser vaig tenir un estiu o dos complicats, però no, en general m'importa molts bons records. És un homenatge als meus orígens, a la meva família per part de mare són d'allà.

0: Llavors, bueno, justament aquest any també hem patit la mort de l'últim familiar que ens quedava aquí, i tot això m'ha mogut molt i ha estat com, necessito rodar en aquest poble, no? I he tingut la sort de rodar en molts llocs diferents arreu bueno, arreu del món, diguéssim,
1: Sí.
0: i dic, ostres, és que no he rodat mai al meu poble, Castellazul, i em feia moltíssima il·lusió.
1: Clar.
0: Llavors, un projecte que fa 3 anys escric, i bé, el temps d'espera ha estat el temps d'aconseguir el finançament, que al final els curtmetratges és una missió impossible, aconseguir aixecar el finançament d'aquests projectes, però bueno, per sort, doncs ara mateix ja estem amb
1: Clar, ja ho
0: garanties
1: pots
0: de
1: portar a
0: poder-ho
1: terme.
0: afrontar, i sí.
1: De fet, avui comenceu a enregistrar aquesta producció i et vull preguntar una miqueta pel calendari. Quant temps preveu que us portarà o quan emetreu el film?
0: Clar, és que és bèstia tot això, perquè, clar, això pensa que fa 3 anys tenim la idea, aquesta idea queda en un calaix, hem d'aixecar el finançament, portem 4 mesos treballant amb aixecar el finançament, es roda des d'avui durant els pròxims 5 dies de rodatge, i a partir d'aquí entrem en la postproducció, que són més o menys uns 2 mesos
1: Clar.
0: entre que es fa l'edició d'imatge, el muntatge, i després es fa la creació de la banda sonora, més la postproducció de so. O sigui que ens estem plantant més o menys, jo crec que a mitjans, finals de novembre, per tenir el curtmetratge totalment acabat. I llavors, a partir d'aquí, com ja tinguem la masterització i tot fet, entrem amb la distribució, que bé, que tenim la sort de tenir a Distribution with Glasses, que és una distribuïdora molt potent de curtmetratges, i bueno, mourem a través de festivals internacionals, i després ja veurem la sort que tenim, no? Però sí que estrena oficial com a tal ens plantegem a partir del 2027.
1: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, gener 2027, vull dir que tampoc falta tant, eh?
1: Sí, no, no és veritat, però és el que comentes. Ja porteu molts anys gestant tot aquest curtmetratge, després l'espera pel tema de la finançació. Entenc que teniu ganes, no?, de que surti ja la llum.
0: Sí, jo personalment tinc moltes ganes de començar amb el primer plano d'una acció i
1: Sí.
0: poder veure, no?, aquestes imatges com es veuen,
1: Clar, la
0: no?
1: idea que tu tens
0: I
1: inicialment, veure-la després a la pantalla, això ha de ser un orgull també per tu.
0: sí, correcte, correcte. Però sí que és veritat que l'última setmana ja era com, vale, necessito rodar ja. O sigui, tenim com moltes ganes, tot l'equip, de començar avui el rodatge, portem setmanes preparant-ho, ens hem preparat molt, jo sempre ho dic, en un rodatge, com més prepares, menys opció tens als imprevistos, que
1: Clar.
0: òbviament sempre hi són, perquè els imprevistos són imprevistos, sempre poden passar coses, però bueno, ens hem preparat moltíssim, a consciència, serà un rodatge dur, perquè estem rodant a l'agost, amb moltes localitzacions exteriors, dia, sol, sí que serà exigent, físicament i pel tema de les temperatures que estem, però bueno, això, amb molta il·lusió de fer-ho, i sobretot de molta il·lusió de que la gent el pugui veure.
1: Clar. I ja per últim, Héctor, vull fer com una miqueta de repàs, perquè com a director ha realitzat, entre altres treballs, el curtmetratge Impacto el 2018, també el llargmetratge documental Mr. Han Solo el 2020 i el The Quiet, que és el que has mencionat abans, el 2023, a més també de dirigir videoclips com Mujeres de Agua i Llueve en la Massana. Et vull preguntar, ara mateix, com definiries el moment vital en el qual et trobes?
0: Doncs ara mateix, si m'ho llences així, et dic, jo fa 2 anys vaig sortir d'una productora que vaig estar 3 anys treballant, i ara estic com a autònom. Llavors ara mateix estic en aquest punt de sí a tot, de canviar molt de gust, explorar, de fer totes aquestes coses que no he pogut fer, per al final quan una persona treballa, no?, les 40 hores per una productora, doncs no tens aquest temps que necessita o que requereixen aquests projectes. Jo ara mateix porto un mes i mig a l'Aragó amb focus amb aquest projecte, no? Això
1: Sí.
0: és impossible, o sigui, és impensable si estàs en un lloc fixe, no? Llavors estic en aquest punt d'aquest procés creatiu fa ara un mes i pico vam estar rodant un videoclip a Navarra, ara quan acabi aquest curtmetratge tenim un videoclip a Andorra. És a dir, estic un procés que em ve molt de gust fer aquestes coses que no he pogut fer fins ara. Ja tinc un equip molt consolidat, al qual treballo super a gust. Llavors, bueno, és una mica crear. Tinc dos, tres llargmetratges que ja tinc escrits completament, i bueno, és una mica el que necessita la meva carrera, bàsicament, és que aquest
1: Sí.
0: curtmetratge, òbviament, s'estreni, funcioni, i que ens pugui permetre pues això, desenvolupar els altres projectes que tenim, que d'idees no en falten. Aquí lo complicat sempre és el pressupost.
1: Sí, imagino que sí, malauradament. Molt bé, doncs, des d'aquí esperem que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa professional. De nou, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí, per Ràdio Sabadell.
0: Res a vosaltres, i res, me'n vaig a rodar. Una abraçada.
2: Aquí s'acaba aquest Connectats de dimarts. Us emplacem a demà dimecres, però molta atenció perquè hi ha previsió de fortes pluges. Segur que al llarg d'aquesta tarda heu rebut o rebreu una alerta, un és alert. Demà us hi esperem de totes maneres. Ja sabeu, connecteu amb la vostra emissora local i a partir de les 4, Rambla 54, i a les 5, Connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.
3: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Se suspenen les classes a Rubí demà dimecres pel risc de pluja. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que demà queda restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda aquí al Vallès Occidental i a 4 comarques més on està previst que també descarreguin fortes pluges de forma local: l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats. Demana fer teletreball de manera general i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que s'han comunicat a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat, així com a l'activitat no urgent dels centres sanitaris. Recordem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre, però especialment demà a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquí a Rubí, de moment, la previsió indica que començaria a ploure al voltant del migdia i que no pararia fins la matinada. Pel que fa a la política local, el ple d'agost debatrà demà dimecres l'aprovació del preu públic per fer servir la xarxa municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids, que fins ara han estat gratuïts. El govern municipal va començar a desplegar aquests punts el 2019 dins del programa municipal Rubí Brilla de promoció de l'eficiència energètica. Com dèiem, fins ara eren gratuïts, però l'executiu local ha decidit fer-los fer de pagament com en altres grans ciutats. Concretament, el govern proposa establir un preu públic unitari de 24 cèntims per quilowatt-hora a tots els punts, independentment la velocitat de càrrega. Es tracta d'un cost similar al d'altres poblacions pròximes, tot i que moltes d'aquestes apliquen preus més cars per als punts de càrrega més ràpids. Recordem que a Rubí tenim dos punts de càrrega ràpida, dos semiràpides i un lent al Rubiforma. La resta són tots semiràpids i estan a Can Rosers, l'Escardívol, Can Fatjó i la Masia Can Serra. El ple tindrà lloc demà a partir de les 5 de la tarda i, com sempre, el podreu seguir en directe a través de radiorubí.cat. I en esports, el municipal del 25 de setembre ja està en marxa. Els equips del Beitri es poden entrenar amb normalitat al recinte esportiu després de finalitzar les obres de col·locació de la nova gespa artificial. A qui li resta una setmana per estar actiu és el de Can Rosers. La gespa artificial, concretament de la pista d'atletisme, entra en la recta final de la instal·lació. I la penya blaugrana Ramon Llorenç no ha pogut començar encara amb normalitat els entrenaments i tot apunta que la gesta podria estar finalitzada de cara a la setmana vinent. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Mon Aroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona
0: benvinguda.
1: Tarda.
0: Benvinguda, que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc del Pens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta tarda, no?
1: Aquesta amb calamansa, aquest dia que has collit.
0: Que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Mon Aroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni que jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la meva mare moltes flors, moltes plantes, i en comptes d'anar a jugar nines o anar més al carrer, doncs em posava allà sota el cirerer a treure fulles dels arbres, pètals de les flors, ho barrejava amb aigua, amb fang, i creava pocions màgiques, i el meu cap allà sota d'aquell cirerer se n'anava que jo, quan seria gran, crearia productes per les dones.
0: Com connecta l'Esther ja adulta amb aquesta Esther de la infància? Perquè m'imagino que no devia ser fàcil.
1: No, realment el projecte no va sortir ja de seguida que em vaig convertir com en adulta, no? Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia, però va arribar un punt que sentia que allò no m'omplia suficient. I va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també en naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia tots els llibres. I quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
0: Han vingut aquí al programa l'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o diguem-ne, el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
1: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler, i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara aquesta nit, vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
1: Sí, els amics del poble.
2: Jo ara, estàs parlant del cirerer i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració. I l'estava mirant i dic, és que i estic mirant les fotos de la web, i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap a allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la terra.
1: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no?, amb aquesta terra, que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall, no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma és: ets perfecte tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor, i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
1: Exacte.
0: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns una mica, no, molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb un aroma.
1: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de Mon Aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no?, com els tallers que creo perquè es puguin crear els seus propis rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen: pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres: ah, sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades. No és com només et poses aquesta crema i ja està, no. O sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones, de veritat. I això crec que és el que em fa sentir més orgullosa, després rebre els seus testimonis de l'UE que se senten.
2: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
1: És la meva tercera filla, la marca.
2: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'estava posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
1: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no?, de que no som suficients tal com som, i a dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes, i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo.
2: Tindràs que tornar a Formentera, bueno, punt de partida,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno, bueno. Mira. És com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
0: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si
1: Exacte. No
0: recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
1: Mira, realment això també va sortir... Bueno, jo per començar, crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè abans del Covid vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni: vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda. I vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor... Ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà als camps de lavanda, es vam assentar sota una olivera. vaig dir, jo això ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Bon Aroma. Però van passar uns quants anys, perquè clar, després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat, i de cop i volta dic, ai, dic, he de portar les dones a la Provença. I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, hi ha això. I totes de seguida, uah, jo vull venir. I res, al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal, i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir un taller d'aromateràpia i els hi comentava a les altres noies. És que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als camps de la lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar allà, allà al mig de la lavanda, que la gent devia pensar a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
0: ara ja no ve el disparador.
1: Exacte,
0: no?
1: O sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo aquí el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, vale?
0: No miri, que no miri a ningú.
1: Que no miro a ningú.
2: Bueno. Jo tinc 18.
0: Estem fent dentetes aquí amb el viatge,
1: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitat, no? Que potser hem estat... aquesta paraula quedarà rara o lletja, però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això, de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs, realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
2: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
1: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom. Val? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, la oloreu, perquè no sé si sabeu...
2: Mira,
1: que...
2: jo ja m'estic posant aquest producte que has portat, que això és una meravella,
0: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà.
1: Doncs és l'oli de la comunicació, també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no? També, perquè no sé si ho sabeu, però, per exemple, aquesta crema que t'acabes de posar, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials, quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el sol fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
2: Sí, sí, però total,
1: que sí? Que tenen com aquest poder, no? De treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals. I crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo que sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, el tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
2: I a part tinc la sensació de que no m'estan quedant les mans olioses.
0: Jo vaig...
2: Això també segueixo, és molt... Això, a vegades quan et poses crema que vas replegant a tot arreu...
0: Sí. I està absorbida, però a banda vaig llegir el, no sé si va ser amb una newsletter, que una noia t'havia dit que tenia problemes de la pell, a les mans, però problemes greus, i que després d'utilitzar això ja no té aquest problema.
1: I natural, tot 100%. Sí. Vull dir que realment la natura ens dona el que necessitem si la sabem escoltar bé i treballar bé. Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo que em vaig ficar com a plorar. Bueno, jo sóc de llàgrima fàcil també, eh? El meu ascendent...
2: Bienvenido.
1: El meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir, ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses. Tenia una dermatitis pobra, aguda, horrible. I em va passar unes fotos d'unes mans pobres, destrossades, pelades, vermellíssimes. I aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans. Li va dir, té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal. I diu, ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies... se li van curar les mans, em va passar fotos de les seves mans regenerades amb la pell sana i em va dir, estic tan agraïda que ara me les compro de 4 en 4.
2: Potser la gent amb psoriasis també podria provar-ho,
1: també,
2: no?
1: També, sí, clar, cada cas és diferent. Jo sempre dic primer, i aneu al dermatòleg, que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat mil coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen, Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic, doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat. I mira, el miracle...
2: Jo ara que està tan de moda això del skincare, que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
0: Però jo ara et diré una cosa, eh?
2: Em fot una mandra.
0: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther, primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com, ai, vaig a veure si em trec arrugues, sinó és com el meu moment total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo, vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema, és un moment màgic,
2: sí?
0: De veritat.
2: Però jo el que o sigui, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic, aquesta nit m'ho faig,
0: sí.
2: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
1: No. Bueno,
2: tants
1: clar.
2: Productes com ens diuen?
1: No, és que
2: diuen...
1: tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses. A la nit et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
2: Ja està?
1: Ja està.
2: Bueno, ja està. Això em veig capaç de fer-ho.
0: I et fa, sí. Bueno, i també això del guaixa i de...
1: Jo això ja és un nivell vist, pro, eh?
0: Però això és un nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther, eh?
2: Vale.
0: Que jo faig promoció perquè ho he provat.
1: La Carmen
0: i
1: no... ja és nivell pro.
0: És nivell pro.
1: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
2: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant, i aquí podem anar passant ja, i o sigui, fer aquest primer pas... i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
1: Home,
2: a través de la teva web,
1: comences
2: a través de les teves
1: xarxes. Comences per la web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs... I ja ets una dona amb un aroma.
0: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, he vist el temps, s'acaba...
2: Se'm passa volant.
0: passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pinzellada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, altre fill.
1: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar, perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està ple de rituals.
0: No diem res. No diem res d'aquest llibre, només projectar, o que ens avancis, a part d'això, algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, alguna cosa que
1: ara hi ha tot allà? Canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund i això m'ha transformat i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu el segon viatge a la Provença.
0: Hi ha places encara?
1: No, ja estan totes esgotades.
2: Doncs, home, si vulguis fer... Si m'han agafat ganes d'anar-me'n jo als camps de la banda.
0: Jo hi aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que hi aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
2: Doncs tenim molts deures pendents, tu i jo.
0: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Esther, Esther Armengol, Monaroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
1: Ja us dic ara que sí.
0: Aquí, tens una cita, l'Inspira't.
2: Inspirada més.
0: Inspirada més. I anem a veure un tema també molt inspirador, però molt,

0: I volem seguir aquí a l'Inspira't, al 99.7 de la FM, amb aquest cercle de benestar que hem creat amb aquest projecte de Mon Aroma, amb l'Esther Armengol. Però avui ens connectarem a través de l'art, perquè l'art musical, especialment, aquí ens encanta i estem segures que vosaltres també. Però, Cuca, jo crec que abans que es connecti aquest grup que estem esperant de Cadis, que tenim moltes ganes, no?, que, perquè ja olora estiu, aquí ara olora a tots els aromes que ha portat aquí l'Esther amb les cremes, però jo oloro també a estiu. Mentre es connecten, em pots explicar, perquè tu vas tenir una cita molt, molt màgica i molt, molt prime.
1: Sí, sí, eh? I no va ser secreta, ni d'aquestes de...
0: No, no, per això, que ens has d'explicar tots els detalls, amb qui et vas trobar fa uns dies.
1: Doncs mira, dijous passat vaig estar a l'Hotel Majestic, a Passeig de Gràcia. Com sabeu, és un hotel molt emblemàtic de la nostra ciutat i vaig fer una trobada, jo com et comentava, una xerrada sobrenatural amb un dels cantaors de flamenco del moment més importants que està traient aquest disc tan important que es diu Coplas del Querer, que comença a gira, que jo crec que no ens ho podem perdre perquè realment de per si ja és una persona que... Jo l'admiro.
0: Parlem de Miguel Poveda.
1: I ara, ara ja l'admiro per partida doble, perquè ha passat per Barcelona per estrenar el seu nou documental, El Lorquecido, Solo el misterio nos hace vivir.
0: Aquesta segona part...
1: El misterio és el que te mueve. El misteri és el que te mueve. Doncs ha passat per Barcelona, com et comentava, ha estrenat, ha fet diferents passes a diferents cinemes de la ciutat, on ha parlat amb el públic, ha fet xerrades així com molt, molt directes, podies preguntar. Però jo vaig tenir la sort de poder fer-li una entrevista. Bueno, m'ha explicat moltes coses, vam parlar molt de com li va néixer aquesta passió pel poeta. Després també li va... Com et diria? Em va comentar també que ha anat, a través del documental, ha anat com seguint les passes de Federico García Lorca per totes aquelles ciutats que ell va passar. Perquè, clar, em va dir, diu, és que, clar, el poeta no sabem on està enterrat. No coneixem, no tenim moltes imatges d'ell. Només tenim una allà a Buenos Aires que ens fa així una mica així amb la mà i ja està. I, doncs, em va parlar de tot aquest procés. Diu que va néixer, aquest documental va néixer d'una forma molt, molt artesanal, però que realment li ha sobtat la rebuda, la gran rebuda que està tenint. Després també, que més coses em va explicar? Em va explicar, bueno, ell és de Badalona, que clar, ell va començar cantant entre les penyes flamenques i que mai s'ha... Això m'ho va comentar perquè li vaig preguntar, dic, t'imaginaves aquell nen de 15 anys de Badalona que arribaria a ser un dels cantaors més importants del nostre país? I diu, mai m'ho havia imaginat. De fet, em va explicar una anècdota que va tenir un sopar amb el Bigas Luna, perquè el va trucar perquè una de les seves pel·lícules volia que ell cantés, i va anar, ell acaba d'arribar de la mili, va anar al sopar, diu, clar, el Bigas Luna, director de cine, amb la seva parella, amb una actriu francesa, no sé què, bueno, just estava preparant la pel·lícula, diu, i allà em vaig adonar que si volia ser més que un artista tenia que formar-me i tenia que aprendre i tenia que cultivar-me. I em va sobtar molt això, la importància de que una persona, encara que vingui d'un barri humil, amb aquesta formació i aquesta preparació s'ha convertit en un dels artistes més importants del panorama musical, no? Sobretot en el que és el flamenco. Em va parlar de Ojos Verdes, aquests versos que són amb unes anècdotes espectaculars a Barcelona. Sabeu que Ojos Verdes és un dels poemes més recitats per a Lola Flores. Bueno, m'ha explicat tantes i tantes coses que jo crec que l'entrevista d'aquesta nit que faig al meu programa Espai Obert a Televisió Sabadell no us la podeu perdre.
0: No. De ben segur que la miraré.
1: I us avanço que la penjaré, o en breu estarà penjada ja completa en el meu YouTube, Cuca Fernández, i podeu gaudir perquè va ser, com et deia, més que una entrevista, va ser sobrenatural. Vam parlar també de la seva... Va intervenir en el teatre real... No, el Teatre Espanyol, perdona, el Teatre Espanyol de Madrid, amb quatre passes d'Una noche sin luna, amb el Juan Diego Botto, que també està fent una altra mirada del poeta des d'una altra perspectiva, i que també em va explicar una anècdota. Ell no tenia entrades per anar a veure aquesta obra de teatre, i d'una manera pues, espontània i aquelles coses que la vida et posa a sobre la taula, Peris Bencheta, dels que produeix l'obra, un actor dels que estan a l'obra, participant d'aquesta obra meravellosa, el va trucar i li va dir: mira, és que volem que vinguis a cantar una nit i facis un passe. I ell es va quedar flipant, perquè dir, si jo queria ir a veure l'obra, i ara em diuen que volen que faci un passe. I llavors, bueno, aquestes casualitats de la vida, que al final va fer 4 nits, 4 passes, i com diu ell, van ser 4 noches sin luna, però con mucha luna.
0: Ai, m'agrada molt això.
1: Llavors, bueno, ha sigut meravellós, realment em vaig trobar amb un artista, però sobretot amb una alma, amb una essència. I com dèiem ara amb l'Esther, que important és retrobar-nos i tornar i no tapar tot el que tenim a dintre, no? I jo crec que a part d'artista, Miguel Poveda és una persona que s'ha cultivat, s'ha treballat, i amb Lorca han fet, com vam comentar també a l'entrevista, jo li vaig preguntar, dic, és que sembla que són dos almes que hagin fet match. I em va dir, home, jo d'això no entenc, però m'agrada molt l'expressió.
0: La lorcura, no?, que s'ha creat, no?
1: I m'ha deixat enlorquecida. O sigui que no us puc explicar gaire cosa més, perquè si no mirareu una
0: entrevista. Exacte, t'anava a dir, deixa'ns allò amb l'am posat i ja està. I la resta ja aquesta...
1: Us la recomano.
0: Ho mirem a través del teu programa, que fas el programa de televisió.
1: Sí, aquesta nit a les 11, a Televisió Sabadell.
0: Aquesta nit a les 11. I al YouTube.
1: I al YouTube, que està tota completa. Però bueno, avui serà una avançadilla i ja després a la nit ja ho tindreu completa en el meu YouTube.
0: Molt bé. No, ara anem al sud, no? A veure,
1: sí,
0: si podem viatjar al sud.
1: No sé com moment, estem, perquè, clar, això de les videotrucades, sí, té el seu misteri, eh?
0: És un art, eh?
1: Però, clar,

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Se suspenen les classes a Rubí demà dimecres pel risc de pluja. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que demà queda restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda aquí al Vallès Occidental i a 4 comarques més on està previst que també descarreguin fortes pluges de forma local: l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball de manera general i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que s'han comunicat a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat, així com a l'activitat no urgent dels centres sanitaris. Recordem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre, però especialment demà a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquí a Rubí, de moment, la previsió indica que començaria a ploure al voltant del migdia i que no pararia fins la matinada. Pel que fa a la política local, el ple d'agost debatrà demà dimecres l'aprovació del preu públic per fer servir la xarxa municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids, que fins ara han estat gratuïts. El govern municipal va començar a desplegar aquests punts el 2019 dins del programa municipal Rubí Brilla de promoció de l'eficiència energètica. Com dèiem, fins ara eren gratuïts, però l'executiu local ha decidit fer-los fer de pagament com en altres grans ciutats. Concretament, el govern proposa establir un preu públic unitari de 24 cèntims per quilowatt-hora a tots els punts, independentment de la velocitat de càrrega. Es tracta d'un cost similar al d'altres poblacions pròximes, tot i que moltes d'aquestes apliquen preus més cars per als punts de càrrega més ràpids. Recordem que a Rubí tenim dos punts de càrrega ràpida, dos semiràpides i un lent al Rubiforma. La resta són tots semiràpids i estan a Can Rosés, l'Escardívol, Can Fatjó i la Masia Can Serra. El ple tindrà lloc demà a partir de les 5 de la tarda i com sempre el podreu seguir en directe a través de radiorubí.cat. I en esports, el municipal del 25 de setembre ja està en marxa. Els equips del Beiti es poden entrenar amb normalitat al recinte esportiu després de finalitzar les obres de col·locació de la nova gespa artificial. A qui li resta una setmana per estar actiu és el de Can Rosés. La gespa artificial, concretament de la pista d'atletisme, entra en la recta final de la instal·lació. I la penya blaugrana Ramon Llorenç no ha pogut començar encara amb normalitat els entrenaments i tot apunta que la gesta podria estar finalitzada de cara a la setmana vinent. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
3: Primer, segon i postres. El programa foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes del primer, segon i postres al programa Foodie de Ràdio Rubí. Quan va ser l'última vegada que vau tastar una cosa completament desconeguda? Us va costar atrevir-vos-hi? Recordeu aquell dubte previ, aquella emoció, i si tot acaba bé, aquell somriure quan un cop a la boca el gust fins ara desconegut es converteix en imprescindible? Ser foodie no és només alimentar-se, també és gaudir amb el fet de menjar. I això de vegades també vol dir atrevir-se, perquè els nous gustos amaguen històries que encara no coneixes i que et poden canviar per sempre. I cal molta valentia per demanar un plat sense saber ben bé què és. Des d'aquest humil programa sempre lloem la fidelitat als locals de tota la vida, allà on ja ens coneixen i saben què volem i com ho volem. Però avui us animem també a ser fidels a la curiositat, a les ganes d'aprendre, aquella part de vosaltres que vol descobrir el món a través de la taula. Perquè sí, els nous gustos obren la ment i també la gana. Acompanyeu-nos, que el primer, segon i postres us ha preparat la segona entrega del joc de tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Abans de posar-nos en marxa, com sempre, saludem el xef del programa, el Blai Ferran. Blai Ferran, què tal, com estem?
1: Estem molt bé, i tant.
0: Quan va ser l'última vegada que vas tastar una cosa que no sabies què punyeta era?
1: Doncs potser aquests dies que hem anat de tapes. Hi ha hagut algun dia que m'estan agradant totes, però no sé si va ser l'últim dia vaig tastar una cosa i no sé el que estic menjant, però és bo.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Al final
1: sí.
0: És això, no?
1: I tant.
0: I la cosa més estranya que has tastat?
1: Cosa més estranya que he tastat.
0: Categoria de... estrany.
1: He procurat no tastar coses estranyes.
0: Val, d'acord. Haurem d'afinar una mica aquesta resposta, vale, però tenim vale. Una mica de temps. Mentre saludem la Marta Castany, la nostra col·laboradora en etapa de formació. Marta, què tal?
2: Hola, bon dia, Mariona.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: La cosa més estranya que has tastat?
2: Cosa més estranya.
0: Clar, és que estic parlant amb dos individus que tenen el cargol com una cosa normalitzada, no? Que potser per molts mortals ja el cargol tiraria enrere.
1: Oi tant.
0: No? Però veure, allò de cuixetes de granota,
1: vale.
0: Per exemple.
1: Les he provat.
0: Sí.
1: Sí.
0: I entraria en categoria d'estrany?
1: Potser sí, no ho sé. Segons per aquí.
0: Quin gust tenien?
1: Bueno, és una carn molt blanca, molt fina. Jo ho recordo com bé, però ho vaig tastar potser dos anquetes d'aquestes.
0: A mi allò em va semblar pollastre.
1: I s'ha acabat, sí.
0: Va semblar pollastre.
1: De carn molt blanca, sí, molt suau, molt agradable. Mm. Però bueno, vaig tastar i prova. Oh. Així com els caragols, ves portant.
0: Ja. No,
1: amb la granota, deixem-la que vagi nedant per l'aigua. Sí.
0: Granotes hem tastat?
2: No.
0: No, però... ni ganes tampoc?
2: No, sí, no em faria cosa, tampoc. Però no he tingut mai l'ocasió.
0: Tampoc, eh?
2: No, és que potser així com estrany que et diria el fetge, potser. No sé si
0: es
2: considera estrany.
0: Ah, categoria vísceres, molt interessant,
2: sí, sí.
0: També.
2: Sí. O sigui, de fet, m'agrada. No és allò que ho hagi provat i no m'hagi agradat, vull dir.
0: Era bo.
2: De vegades el menjo, sí.
0: Jo fa poc vaig tastar llengua i tendons. Sí, jo també vaig obrir els ulls així, Marta, molt. Quan vam anar al Mineral, sí. Que és el nou restaurant que ha obert, ja sabeu, el que va ser chef del Teatro Kitchen Bar, el rubinenc Oliver Peña, que va aconseguir una estrella Michelin per la seva proposta al Kitchen Bar, i que ara, amb la Cris Locha, que és la seva parella personal i professional, han obert un local propi, per primera vegada, que és allà al carrer Mallorca 166, es diu Mineral, i dins la carta hi tenen tendons de vedella.
1: Vale.
0: Jo us haig de dir que no us tiri mai enrere un nom. Perquè els tendons, així jo... Jo vaig llegir-ho a la carta i vaig pensar, mare de Déu, senyor. I vam fer un salt de fe. Vam dir, va, hemos venido a jugar, no? Provarem els tendons. Quina cosa més bona.
1: Ho crec. Però hi ha coses, el que tu dius, que el nom ja et tira enrere. Mm.
0: I empresarialment és un 10, perquè els tendons no els val ningú, Marta. Sí?
2: Sí.
0: Doncs la matèria primera és econòmica, és barata, és assequible. Sí?
1: Sí.
0: I l'Oliver el que fa és, primer els bull... Després els fa a la brasa i te'ls presenta amb una reducció...
1: D'algun vi o alguna salsa o
0: qualsevol història. Sí, és com una espanyola, és una salsa, una reducció de brou de carn molt negra, molt espessa. I tu et menges allò i és com si estiguessis menjant capipota amb una altra textura.
1: Vale.
0: I, esclar, t'explota una mica el cap.
2: Així. La textura bé o...?
0: Molt bé, no, molt bé. Aviam, gelatinosa. Hi ha gent que el tema aquest de gelatina li molesta. No és el cas. Però
2: com els peus de porc.
1: Això anava de jo, com els peus.
0: Correcte, semblant al peu de porc. Sí. I molt bé. I no m'ho esperava, el tema tant. Doncs, de fet...
1: Home, de l'Oliver tu pots esperar tot bé.
0: Sí,
1: seguríssim.
0: Sí, però em va semblar molt crac.
1: I tant.
0: Un dia d'aquests t'ensenyarem les fotos, que ara m'ha vingut això dels tendons, encara hi no teníem les fotos preparades. però si un dia d'aquests ensenyarem les fotos que vam fer. Aquest volum 2 del joc de tapes que hem fet, estranyes no eren les coses.
1: No, era tot molt comestible, per dir-ho d'alguna manera.
0: No, comestible ho era tot, vam acabar amb les 10 tapes.
1: Sí, però és el que diem, allò de les manies a vegades, no?
0: Sí.
1: Coses que el nom et tira enrere. No.
0: No,
1: la veritat és que no.
0: Al contrari, jo ets a dir que en aquesta tapa, justament, més aviat al contrari, o sigui, fotos que potser... mirant la foto amb què es promocionaven a la web, sí, i això, he pensat, ai, això vols dir?
1: Això potser no tindrà gràcia.
0: Això potser no serà tant.
1: Hem tingut unes quantes sorpreses aquesta vegada.
0: I llavors, quan t'hi trobes, dius, sí, ah,
1: sí, sí,
0: noi, si és tan millor de la pinta que tenia.
1: Sí, senyor. Sí, no? Senyor.
0: I algun local que des de fora pensaves, ai, vols dir, Mariona, que aquí entraries de nit? Mariona, entra! Sí! De nit,
1: sí,
0: de dia,
1: sí,
0: i de
1: que
0: tot!
1: Sí, sí.
0: Entra! Perquè a dins hi ha gent meravellosa, sí, i hem tastat coses que ens han sorprès, la,
1: sí,
0: veritat.
1: Sí, sí, sí. Estem tenint sorpreses, la veritat és que sí. Allò, la publicitat que tenim a Rubí, de que, ostres, a Rubí no saps on anar o no tens cap lloc per anar. Com,
0: mira,
1: no tenim cap lloc?
0: Això és mentida.
1: Mentida total.
0: És mentida.
1: Mentida total, perquè
0: mentida.
1: Tenim llocs i molts i bons. I aquests dies ho podem justificar tranquil·lament.
0: En dues setmanes hem anat a 20 locals.
1: A 20 només.
0: En dues setmanes hem visitat 20 locals.
1: Sí, sí.
0: Que ho dic així, em marejo. Però en dues setmanes hem anat a 20 locals.
1: Que sí, que sí.
0: I sortir de dir, ui, això no, m'ho menjaria?
1: No.
0: No ha passat, això.
1: No ha passat. No
0: ha agradat més, ha agradat menys. No?
1: No, no, i és més, allò que pots dir, ostres, aquell local que no hi hauria entrat mai, doncs mira, gràcies a la tapa, anem-hi.
0: I, de fet, hem captat alguns futurs entrevistats i entrevistades.
1: Home, de pas fem feina.
0: Correcte. Ho veiem?
1: Ho veiem?
0: Sí, ho veiem, va, Marta, després ho comentarà.
2: Amb ganes de veure-ho, sí.
0: Amb ganes de veure-ho, eh? Vinga, ja, va. Ja, jo no sé jo molt, però bueno. Doncs això, volum 2 del joc de tapes. Fot-li, va, Robert.
3: Dijous de tapes a Rubí, per tant, el jurat especialitzat d'aquesta primavera de tapes es torna a posar en marxa. Hem après coses de la primera edició. La primera, portem motxilla. La motxilla és per aguantar l'aigua, que si no després ens pesa moltíssim. La segona, això s'havia de planificar, per tant, la Xili ens ha facilitat molt la feina, ens ha portat ja un programa d'actes meravellós i estupendo, que seguirem. Els objectius d'avui són Gastrobar Distinto, el Tinglado by Salting, Bar Don Quijote, Brasaranda, la Calle Burger, Cheito, Tacón Madre, l'11, el Masat i el Bar 88. I així hi haurem fet les 10 valoracions d'aquestes 10 tapes que avui toca tastar. Tenim privilegi també, hem vingut amb taxi, amb un taxi que conduïa ni més ni menys que el president del gremi, l'Alfred Martí, ha tingut a bé de conduir-nos, mai millor dit, fins aquí. Comencem els tastos, aquí darrere, al Gastrobar Distinto. Aquí al Distinto anem. Vinga, som-hi, Xili. ¿Cómo te llamas tú?
4: Seu.
3: Seu? Seu?
4: Sí.
3: Ah, escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el Distinto qué haces?
4: Nada.
3: ¿Cómo que nada?
4: Ayudar a mi hija.
3: ¿Cómo que nada?
4: Ayudar a mi hija.
3: Ayudar a tu hija.
5: Vale. Ya es mucho eso.
3: Tú cuando viste que Mari la tocaba en los fogones, esta chica va a estar cocinándome bien. ¿Cuándo te diste cuenta?
4: El primer bar que cogimos, pues le dije yo, barra tú, cocina.
3: Segundo día de tapas, ¿os ha pedido mucha gente la tapa?
4: Han venido 11, al mediodía, todavía por la tarde no ha venido ninguno.
3: Hoy solo, ¿y el primer día, el jueves?
4: Una locura.
3: ¿Una locura?
4: Vinieron un montón.
5: Muy bien.
4: No lo esperábamos, no.
3: Vale, doncs ja està, ja tenim a taula el canaló melós de Quadratorio i Beixamel de Porto amb un toc primaveral. Canaló, canaló, ben gros.
4: Molt bo.
3: Bueno, que som nosaltres. Va, doncs el que dèiem, que tenim el privilegi, a més, que el president del gremi ens estigui portant en cotxe porta a porta, de tapa en tapa. Es pot fer a peu, però és cert que aquesta primavera de tapes ha previst diverses zones, diversos recorreguts, de manera que si voleu fer el centre trobareu oferta de tapes, però si veniu també aquí per la carretera de Terrassa també trobareu una miniruta o una oferta a mida de les vostres necessitats. Ara l'Alfred ens està portant cap al Salting. El Salting és un d'aquests locals on la gent gran i petita ve a saltar, ve a fer exercici, ve a passar-ho bé. També hi ha moltes festes d'aniversari. I si sou pares o mares, ja sabeu que és un d'aquells llocs on els nens salten i tu, si pots, tens 5 minuts per fer una cervesa. És la part gastronòmica d'aquests locals, que també són un oasi de pau per pares i mares. Què és exactament?
6: És una base de patates braves, una carxofa, pernil del país i a sobre un ou fregit.
3: Molt bé. Té molt bona pinta, gràcies.
6: Sí. Aprofiti.
5: Gràcies.
3: Hem desafiat el Google Maps, hem desafiat els llocs per aparcar, tenim el nostre xofer, l'Alfred, que va ja a buscar aparcament, i som a un carrer amb nom d'escriptor, Lope de Vega, i venim a un bar amb nom també de novel·la, El Quijote. Són ara 7:45 de la tarda i ens trobem gent ja fent l'etapa del Don Quijote. Què tal? Com et dius?
7: Yolanda.
3: Yolanda, has venit a fer l'etapa?
7: Sí, he venit a fer l'etapa.
3: Sí, has vingut expressament a fer això?
7: Sí, perquè a més és que m'encanta la carn amb tomàquet d'aquí del Quijote, o sigui que venia expressament a fer-la.
3: Sí, mira, nosaltres som el jurat, diuen que especialitzat, pobra gent, no saben on s'han fotut. Llavors, hem de puntuar aquestes tapes, ara la tastarem, però per tu aquesta tapa del Quijote, de l'1 al 10...
7: Aquesta, no he provat la resta, eh?
3: No, no, aquesta, però aquesta.
7: Aquesta jo li dono un 9,5.
3: Un 9,5, la nota més alta que ens ha dit aquí la ciutadania que m'ha entrevistat.
8: Me parece estupenda, está muy rica.
3: Sí?
8: Sí.
3: ¿Habéis hecho alguna tapa más?
8: No, todavía no, es la primera.
3: És la primera. ¿Tenéis objetivos? ¿Us heu plantejat cap on anireu sortint d'aquí?
8: Anirem cap al centre del poble.
3: Cap al centre, eh?
8: Sí.
3: Tenen, però venen preparats... Puc? Germán, ensenya el que llevas la... Veus? Porten el fulletó amb la ruta de primavera de tapes. Venen preparadíssims.
8: Sí.
3: Eh? Tu com et dius?
9: Juan.
3: Juan, què tal la tapa?
9: Molt bé, molt bona.
3: Sí? Ets client habitual del Quijote?
9: Sí, de vegades vinc.
3: La ració, bien, no?
9: Sí, està bé, molt bé. Molt bona, sí, és típica d'aquí.
3: Molt bé, doncs l'anem a tastar, Blai, sí? Va, som-hi.
1: Bueno, i ara estem al Don Quijote, tal com ha dit la Marione, ho ha presentat des de l'exterior. Ja tenim aquí la tapa. Aquí tenim una carn, com has dit, xili, com has dit? Carn què?
10: Amb salsa Don Quijote.
1: Molt bé, carn amb salsa Don Quijote, que té molt bona pinta també. Amb
3: pa.
1: Dos llesquetes de pa perquè suquem després al final. Em podríem demanar una altra perquè són tres. Vale? No. Vinga, anem per feina?
3: Va,
1: anem per feina.
3: Així de fort s'ha d'estar per venir a un steakhouse com el Brasaranda, que és el local que ara de seguida ens ensenyarà la seva etapa. Som molt a propet de l'avinguda de l'Estatut, sí? I després anirem al Xeito, que està aquí baix. Va. Com es diu això, Xili? Pinxo? Aviam.
10: Aquest.
3: Aviam, què és, Xili?
10: Bioqueta moruna, no porto les ulleres, però... amb ceba caramelitzada i... chimichurri.
3: Broqueta moruna, no porto les ulleres, però amb ceba caramelitzada i chimichurri. Que és que estem de ruta de tapes i ens hem trobat una institució de les tapes d'aquesta ciutat, que és la Vicky del Gómez, que a més va fer aquelles meravelloses declaracions com a venir el primer, segon i postres, que ens vam enamorar tots d'ella. Així és, és així, fantàstic. Vicky, què tal?
11: Bueno, esto de Vicky no, Katy, mejor.
3: Ah,
11: ¿no?
3: Katy! I això que hem anat d'aigua, Katy.
11: Bueno, bueno, bueno.
10: Ara començarem amb l'alcohol.
11: Amb l'alcohol?
3: Sí, ara sí.
10: Ara serveix.
3: Que t'hi va, no, no. Sèrio. Has va, tomado tapas o no?
11: Bueno, no, no, encara no. He començat ara amb unes amigues.
3: Què sí?
11: Sembla, tu?
3: I què, qual és el plan? Què locals teniu pensat?
11: Bueno, no, jo he vingut ara per aquí per fer una cerveseta, però no...
10: Mira,
11: no pensava jo de trobar...
3: No pensava!
11: No, no, no, no.
3: La Cati, que no es diu Vicky, diu que no s'ho pensava.
11: No, no, no, no m'ho pensava.
10: L'han raptat,
11: no.
10: L'han raptat,
11: l'han raptat,
10: oi?
11: Sí, sí, sí, sí, m'han raptat avui i m'han dit, va, anem a prendre una cerveseta i aquí estem.
7: Soc la Cristina.
3: Ella és la Cristina... I estàs fent-ho aquí, a la calle?
7: Sí.
3: Sí?
7: Venim del Xeito.
3: Veniu del Xeito i feriu a la calle. Esteu fent ruta d'etapes.
7: Sí.
3: Què tal?
7: El dijous passat, també.
3: També?
7: Home, tots.
3: És que nosaltres som el jurat especialitzat.
7: Ah, sí.
3: El dijous passat vam fer 10, aquesta setmana també n'hem de fer 10.
7: 10? No, nosaltres vam fer 4.
3: Sí?
7: I avui 3.
3: 3. Hem dit. Molt bé. Les 3 d'avui són...
7: A l'Aranda, al Xeito i la Calle.
3: Molt bé. Què tal el Xeito?
7: Bé, molt bona.
3: Quina nota li posaries?
7: Mira, més bona perquè tenen dues opcions.
3: Ah.
7: La de tonyina, però més bona la de xoriço. Sí.
3: La de xoriço, eh?
7: Molt bona.
3: Sí?
7: Molt bona, molt bona.
3: Va, doncs, ja hem entrat a la Calle Burger i ens hem trobat els tres clients més petits d'aquesta ruta de tapes. Diem que les tapes són per tothom, que no tenen edat i, de fet, ells ho demostren. A veure, com us dieu?
12: Pol.
3: Pol.
12: Biel.
3: Biel.
12: Pablo.
3: Pablo, del 25, del Barça i del Chelsea. Els agrada els esports. Està claríssim que els agrada. Heu begut tapa? Heu pres tapa?
12: Encara no.
13: Encara no.
3: Encara no?
13: No.
3: Vale. I quina demanareu?
12: Jo una hamburguesa amb pa.
3: Una hamburguesa, no? Perquè estem a la calle Burger. Llavors aquí em sembla que el nom ja ens ho va dir en tot, no? A ver, Pablo, que yo veo que tú tienes ahí alegría. ¿Mamá cocina bien?
12: Muy bien.
3: Vale, ¿cuál es el plato estrella de mamá?
12: Me parece canelones o paella.
3: ¿Canelones o paella? Muy bien. ¿Es la madre, ella? La madre está ahí orgullosísima, porque en diu, he patat, ¿eh? Vale, Pol, ¿y els teus? El teu plat preferit quin és?
14: La pizza.
3: La pizza? Fantàstic, estupendo. I tu, Biel?
15: El meu plat preferit, els llibrets.
3: Els llibrets, oh, que bonic. Macarrons i llibrets, que hi havia més bonic que això, macarrons i llibrets. Passeu molt bé, això ho veureu dimarts a 3w.radioruí.cat, tot sencer. Sí? Apa, va, amb la família. Vinga, aquesta hamburgueseta que tenia els tres nens enamorats, anem a tastar-la també, perquè ells no hi... De bocado no, de dos, pim-pam. Ens està costant molt arribar fins al Xeito, però finalment hi hem arribat, eh? Venim gairebé tan empanats com l'empanada gallega, però venim a fer la tapa. Som-hi!
16: Ara ho ha pillat.
17: Què deu fer, eh?
16: Chichi!
3: Doncs ens anem cap a Mèxic, ara, concretament. Aquí es presenten com Tacon Madre, Nachos, Tequila i Tacos i un poco de relajo. No pot fallar res. I ens ofereixen també una tapa. Ens diu, no los mires, mejor entra, i això fem. Entrà. Es comença a notar, hem passat l'equador d'aquesta segona nit de la primavera de tapes, d'aquest joc de tapes volum 2. Som el Tacon Madre. Ens anem a prendre aquest taco que ens han preparat, que la Diana ens ha preparat amb molt de carinyo, que de fet quan hem entrat ja el tenien a punt, i això sempre ajuda, perquè anem de fer 10 i anem justets de temps. Ja està. Dove mangiare è un piacere, així es presenta la cadena de restaurants La Tagliatella. Tenim un establiment aquí a la plaça Pearson, que també forma part d'aquesta primavera de tapes amb el seu, ja ho direm, panserote fregit farcit de bolognesa coreana amb oli d'alfàbrega i alfàbrega i confitura de tomàquet. I el tastem ara mateix. Mira que allà hi ha la Marta i l'Anna, em sembla. Les patrocinadores de la tapa d'aquesta edició. Han provat la tapa, senyores?
18: Sí, sí. L'hem provada, molt bona.
3: Del 0 al 10?
18: Un 8.
3: Un 8. És de bon conformar, ella. A ella li agrada tot.
18: Vale. No, que jo suggereixo que per l'any que ve seria bé de posar el que és la tapa i després també el tipus servei. Perquè a tot arreu et donen el típic got de plàstic, amb el vi que sigui, però que no té aquest sabor. Vull dir, no és el mateix amb una copa que amb un got.
3: El ritual marca molt. Les estovalles blanques marquen molt. Sí o no?
18: Jo crec que seria bé poder puntuar les dues coses.
3: Fem un brindis pel programa?
18: Vinga.
3: Va. Vostès mateixos.
18: Us vaig escoltar, eh?
3: Tapa de primavera. Vinga.
18: Això. Vinga, xin-xin.
19: Mireu, és bo.
1: Vinga, recta final, va. Anem pel postres. Estem aquí a la plaça 11 de setembre, el 11 precisament, i que fa un plat, una tapa dolça. Fa una, en diríem, torradeta Santa Teresa, bueno, una torrija, vale? I després d'aquí anirem al Sant Patrick's a fer una mica de còctel, i així, recta final, i acabem per avui perquè ja ho tenim bé.
3: Les 10 i 5 minuts de la nit, aquest segon volum del joc de tapes arriba al seu final. Aquesta hora ja ve de gust seure una estona a una terrassa a prendre un còctel i unes crispetes, per què no? Per això acabem avui aquest volum 2 del joc de tapes al Sant Patrick's. Chili, com ha anat avui això?
20: Ha anat molt bé, però és cansino, eh? No, s'ha de dir amb aquestes paraules, és cansino. 10 és molt, molt. I avui sort que hem tingut un xòfer, perquè si no, fer-te una punta a l'altra és bastant complicat.
3: I hem d'agrair molt a l'Alfred, el president del gremi. Dir gràcies a l'Alfred quan surts del cotxe, com si tinguessis xofer particular. Ha estat una experiència meravellosa de fer, pobre. I sí, ha estat dur, però també ha estat molt divertit. Ara ho comentem a l'estudi, va.
0: Doncs això, que a vegades quan surts de tapes varies una mica la ruta. Hem començat dient que faríem una cosa i hem acabat fent una altra, no?
1: Bueno, al final, per circumstàncies.
0: Ni Maset, ni Mar 88, ni Bar 88, i els hem canviat per Tagliatella i Sant Patrick's. La idea era fer-ne només 9, perquè va arribar un moment que aquest jurat ja no podia més amb la seva ànima. I hem dit, mira, fem la torradeta de l'11, i com que la veritat és la veritat, jo visc a Terrassa i vindré al tren, he pensat, doncs acabem al Sant Patrick's, saps? Que està allà a l'estació. No? Allà ens va semblar que feien. Però quan vam passar per la Tagliatella i vam veure la Marta i l'Anna, i que vam pensar, això és un document...
1: És històric, és històric.
0: Clar, s'ha de fer.
2: Home, jo no m'esperava que us les trobéssiu.
0: Oi? Doncs clar, nosaltres tampoc. El senyor flipava, anaven acompanyat d'un...
1: Del marit d'una d'elles.
0: Sí. I el senyor deia, no, què està passant aquí, és aquesta tia, que vol de nosaltres. No, però va ser molt divertit veure-les allà, i llavors vam fer el Tagliatella al mig, i així vam completar 10,
1: sí.
0: I ens va quedar pendent de la planificació de la Maria Auxiliadora, el Bar 88 i el Maset.
1: Bueno, tot ho farem.
0: Tot ho farem.
1: Ei,
0: què t'ha semblat tot plegat, Marta?
2: Bé, molt bé. Home, crec que hi ha hagut de santa barreja també, que si la tapa dolça, salat, amb el Sant Patrick's. Sí, una mica una barreja bé, no?
0: Sí, estava bé. La idea de l'11 de fer una tapa dolça,
1: sí.
0: Jo reconec que a priori deia, però vols dir, no?
1: No, però està molt bé i a més era molt bona.
0: Però sí que han buscat, no? Han mirat al seu voltant i han pensat, home, tothom fa el mateix, doncs jo faig unes postres.
1: Clar, molt bé.
0: I em postulo com al final de la ruta,
1: sí.
0: No? Perquè tu fas dues o tres tapes, acabes fent les postres... I escolta'm, fantàstic.
1: I nosaltres ho vam utilitzar com a final de ruta, fantàstic.
0: Tal qual.
1: Vam fer el postre i després vam rematar amb el còctel.
0: Tal qual.
1: Sí.
0: El Taco en Madre em va sorprendre molt, era un local que jo no coneixia, i de fet ens va sorprendre molt. Així per vista deies, ai, això, doncs estava molt bo.
1: Molt bé.
0: Estava molt bo. I clar, la Marta ens convidava a puntuar el servei ja el puntuem. Puntuem si són ràpids, són amables, sí, que la majoria de gent ho és. Es tracta de puntuar, entra bé, molt bé, superbé, sí? Però es tracta de puntuar.
1: Que sé que sí.
0: Sí, el servei és molt... Però clar, copa de vidre i estovalla blanca en una ruta de tapes, que als restauradors el que els interessa és fer-ho el més ràpid possible.
1: El més ràpid possible.
0: I no
1: tots poden estar preparats per ficar una copa de vidre quan al final de les 4 setmanes fan 1.400 tapes. Dius, home, cuidado, és una mica de feina, això.
0: I que molts ho alternen o ho barregen amb el seu servei habitual, amb la seva clientela habitual. Mm-hmm. La Tagliatella tenia gent sopant i gent fent tapa. El Gall de la setmana passada tenia gent sopant i tenia gent fent tapa. Llavors, la idea de la tapa és que puguis demanar, pagar i marxar el més ràpid possible.
1: I tant.
0: Perquè em puguis perdre un altre. Llavors, jo no sé si copa de vidre. Però molt d'acord que un brindis amb copa és un brindis amb copa i un brindis amb cots de plàstic, doncs és un botó.
1: No és el mateix.
0: Això és així.
2: Jo us volia preguntar per això, a veure què n'opinàveu quan la Marta ho ha comentat. Volia saber una mica. Sí.
0: Alguna pregunta més per nosaltres i de les deliberacions del jurat, Marta?
2: Veure molta aigua al final o no?
0: Vam veure molta aigua.
1: Molta.
0: Moltíssima.
2: Més que l'altre dijous.
0: Sí.
1: Ens van portar molt bé, la veritat és que sí.
0: Sí, i els mojitos eren sense alcohol.
1: Sí.
0: Bueno, tots no. El meu era sense alcohol. Els seus...
1: Tu tenies que anar amb tren, clar.
0: De fet, em vas portar en cotxe al final, però... Però passen coses. O sigui, acabes al Sant Patrick's per agafar el tren i al final dius, va, que ja et porto, i acabes anant... Bueno, és igual. O sigui, al final, tot plegat és així. El mojito era sense alcohol i era molt bo. I la presentació estava molt
1: feta,
0: i estava ben buscada. No?
1: Al final, molt colorido.
0: Sí que noto que els restauradors s'ho estan currant molt.
1: Jo ho hem dit abans de passar el vídeo, que estem tenint sorpreses, i realment sorpreses gairebé amb tots, Sorpreses positives.
0: Totalment. Alguna curiositat de les deliberacions?
2: No. O sigui, jo sí que he vist que la del Salting, que porta carxofa, m'ha creat molt l'atenció aquesta, perquè a mi m'agrada molt la carxofa, i he pensat que potser és com una de les que més us va agradar, però no ho sé.
0: Mira, el que és segur és que és de les que més ens va sorprendre. A les fotografies no veiem exactament la carxofa, no la reconeixíem prou, i un cop vam ser allà, el tipus de local que és, tampoc t'esperes una experiència gastronòmica especial, I, en canvi, vam trobar que la tapa estava molt ben elaborada, que les patates no eren gens olioses, que la garxofa es desfeia, que el pernil era de bona qualitat, l'ou era de guatlla, no era un ou de gallina, però no es pot tenir tot. Però, bueno, és com tota la vida, Marta, al final vam segons expectatives, no?
2: Sí, totalment. I us volia dir també, el pa farcit de la taula i la tela, bueno, la pasta que us van posar, era similar com a la pasta que fan normalment o creieu que era més com un detall o alguna cosa que fos més fora carta?
0: Jo crec que era més fora carta.
1: Jo penso que sí, I era, venia a ser com un ravioli una mica més gran de lo normal i era molt cruixent, a més. Era cruixent, no estava bullit. Estava, per mi que estava fet al forn, allò.
0: Bueno, és una idea bastant semblant a l'acompanyament de la guitarra d'aquelles mandonguilles, que ens han posat uns raviolis
1: uns
0: també
1: raviolis
0: fregits.
1: Exacte.
0: És una idea semblant.
1: Va per aquí.
0: La tagliatella havia elaborat una miqueta més, perquè són experts en pasta i en cuina italiana, llavors... Però era una idea semblant que ja havíem vist. Sí, exacte. Molt bé, doncs haureu de veure el volum número 3 la setmana que ve, si teniu santa paciència. Ara ens avançarem una miqueta en el temps i anirem fins a Can Ramoneda. Anirem fins a Can Ramoneda, que hi fan blues aquest diumenge, a 1:45 del migdia. Sabeu que és un espai meravellós. Les temperatures estan que volen aquest cap de setmana. L'estiu arriba pràcticament dissabte i diumenge, per tant és un bon moment per anar a Can Ramoneda i escoltar en Víctor Fuertes, que és... Puertes, no. Ja sabia jo com equivocaria. En Víctor Puertes, que serà tocant en directe, això, Víctor Puertes and the Melotons, aquests, tocant a Can Ramoneda. I la cançó d'en Víctor, aquest Take Me With You, ens servirà per anar fins a Can Ramoneda a través de l'espai i el temps a fer una croqueta. Escoltem en Víctor i després us expliquem.

0: Benvinguts al primer segon i postres. Avui, des de la masia de Can Ramoneda i amb la Consol Carceller. Anem a conèixer la Consol, a veure què ens explica. Ella és la propietària de l'establiment Umami. Tal com dèiem, estem amb la Consol Carceller. Consol, estem a la masia de Can Ramoneda. Tu, com si estessis a casa avui, oi?
1: Sí, francament sí, és com si estigués a casa, realment. Sí, sí, és cert, perquè és del Dani i l'Aleix, vull dir que sí, és estic a casa.
0: És jugar a casa, jugar a casa.
1: És jugar
0: bon
1: a casa.
0: Bon terreny, diguis que sí. Escolta, què toca avui? Què ens faràs?
1: Avui, com és cuina de reaprofitament, aprofitant que és al final de la temporada del calçot, farem uns bunyols de calçot. Mm-hmm. Val? Amb aquells calçots petits que ens hi sobren, o quan fem una calçotada, que et sobren uns quants que no te'ls has menjat, com poder reaprofitar-los d'una manera diferent, també. No amb una crema o amb una truita, sinó, bueno, anem a fer uns bunyols.
0: Vale.
1: Sí.
0: Els podríem fer amb croquetes, també.
1: Sí, sí, sí. De fet, jo a la croqueteria jo tinc una croqueta de calçot. Tinc la croqueta de calçot convencional, que va amb llet de vaca, i tinc la croqueta de calçot, que és vegana, que no porta res que provingui de l'animal.
0: Per això t'ho deia, perquè tu ets especialista en croquetes. Escolta, quantes especialitats tens més o menys a croquetes?
1: Jo tinc unes 30 referències diferents de croquetes.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
0: són
1: sí,
0: referències, eh?
1: Són.
0: Sí, sí, fa temps que t'hi dediques ja per això, no?
1: Doncs pues fa 7 anys que estic ja a Umami. 7 anys, sí, sí, sembla que no, i fa temps, sí.
0: Que sí, que sí, que passi. Escolta, Consol, anem per feina?
1: Anem per feina.
0: Anem a la cuina?
1: Anem a la cuina.
0: Anem a fer els bunyols?
1: Vinga,
0: va, anem-hi. Vinga, va, anem-hi.
1: Mireu, farem, com ella, com l'Alba havia dit, farem bunyols de calçot. Penseu que és un bunyol que avui el farem de calçot, però el podeu fer de lo que vosaltres vulgueu, val? Inclús barrejar verdures, i jo inclús provaria hasta fer-lo hasta com una mica de lluç, una mica de peix blanc o de peix blau, segur que també quedaria bé. Mira, per fer esta recepta necessitem ous, farina de cigró, o sigui, si hi ha gent que és celíaca la podrà menjar perfectament, necessitem pebre vermell dolç, carn de nyora, sal, evidentment, i oli i llet. Ja està. Seria com fer una xus. El que passa que seria com fer-la una mica més espessa de lo que faríem si féssim un dolç o una altra cosa. Per fer, veieu, aquí hi ha els calçots que, per exemple, jo reaprofito. Que segurament vosaltres, dius, nosaltres no tenim tant accés a aquests calçots, perquè quan compreu calçots, ja compreu calçots grans per fer calçotada. Però, bueno, aquí a la masia, com sí que sobren molt, jo el que faig és, simplement els tallo i crus els congelo. Que els podria congelar també cuits, però els congelo crus. Així, en una bossa zip, pam, i ja està. Val, per aquesta recepta jo he fet servir el calçot cuit en una sartén al forn o ja està, al forn o sofregit amb o també l'he fet servir cru i una vegada descongelat, perquè queda molt tovet. Queda molt tovet i aleshores per mi potencia molt el gust. Aquí a la recepta que teniu vosaltres posa de fer-ho tot a mà. D'acord? Moriréis en el intento. D'acord? Amb lo qual, jo l'he fet alguna vegada a mà, però vaig pensar, jo no vuelvo a hacer buñuelos d'estos. Però simplement perquè acabes com supercansada, perquè té molt poc líquid. Amb lo qual, al final, acabo fent-lo amb la batedora americana i l'acabo amb la turbinadora, amb el Turmix. Val? I ho farem així, perquè si no, me vais a odiar. Vale, pues ficarem ara 500, mig litre de llet. Això seria un plat supercomplert ja. És un plat molt complert per mi, perquè a part de ser un vegetal, és baix en calories per fer dietes equilibrades. És ric en fibra, vale, que afavoreix la digestió. Sempre bevent aigua o bevent algun líquid, perquè si no la fibra també us farà un tap de mucho cuidado. És una font de vitamines, ¿vale? Perquè té vitamina C i àcid fòlic. És una font de minerals, també. pel bon funcionament de la musculatura, vale? Perquè aporta magnesi, vale? I és un antioxidant, també. I el que hem de deixar ara és que s'atemperi una mica, d'acord? Deixem que s'atemperi una mica, val? I aleshores sí que el posarem aquí i amb tots els ingredients i anirem ficant els ous d'un en un. Una chusa és una pasta... És una pasta... Mira, les lioneses és una pasta chus, per exemple. S'utilitza per reposteria, més que res. Vale, és simplement agafem, tallem per la meitat. Aquest que és més gruixudet podem tallar per la meitat i una altra vegada. I es tracta d'anar tallant. I anem afegint-lo a la cassola. La cuina de reaprofitament, hem parlat moltes vegades i em sembla que més d'un ja estàveu aquí quan hem parlat. Val? Es tracta de treure-li partit a tot el que tens a la nevera, però es tracta de llançar el mínim possible de menjar. Clar, que si vosaltres això ho feu amb uns calçots que us haiguen, us haiguen sobrat d'una calçotada, el bunyol tindrà aquell gust de fumat, que segurament serà molt, molt més bo. Però ja veréis, és super resultona aquesta recepta. Bueno, això està temperat. Aleshores, jo el que faig és

De nyora li poso sempre una miqueta més. Posem els 500 grams de farina. Això anem donant voltes. Veus, ha quedat una miqueta torradet, però bueno, no s'ha cremat, simplement s'ha quedat una mica torradet. Vale? Aleshores, aquí ja hi ha 500 grams de farina de cigró. També la tirem tota de cop. Ficarem a l'oli, 100 grams d'oli. I ja tirarem un ou, a veure què tal. Aquí tinc els 7 ous. I ara ficarem la tapa i le damos. Sí, donedo. Ara tiraré dos seguits, que podríem, jo crec que podríem tirar els 7 de cop i no passaria absolutament res. Molt bé. Doncs ja ho tenim, això. Ara ja afegim el calçot. Ho ficarem tot en aquest bol, primer. Veieu, ha quedat una... Ahir em va quedar més espès. Amb la qual cosa, si quan anem a fregir veiem que queda, que el bunyol no s'unfla, li ficarem una mica més de farina de cigró. Ara ja seria fregir-ho. Posem oli d'oliva. És important el bunyol que tingui temperatura a l'oli, però que no estigui molt calent, perquè si no, se'ls cremarà de fora i quedarà cru per dintre. I això és farina, sigui de cigró o sigui de blat. Doncs vinga, al lío. Si estigués una mica més espès, no aniria malament, però ja no ho farem més espès. Si aquí hi hagués una mica més de farina, és molt probable que tots quedessin més o menys rodonets i més... Però la veritat és que cadascú tingui una forma diferent és molt maco, també. Queda molt xulo. Heu vist que és una recepta molt senzilla. Es podria combinar amb una salsa romesco perfectament, ¿vale? O amb una salvitxada, que seria bueno, lo mateix. La salsa romesco només porta ametlla i la salvitxada porta ametlla i avellana.

Ens ha posat tema també de calçotades amb el cigaflaua i aquesta salsa i aquest sucar i menjar que ens convidaven també de fons mentre escoltàvem aquesta recepta meravellosa que ens ha fet la Consol Carceller.

0: El planeta seria, no? Una mica així, que tinguem món. Sí. No té gaire cosa més. Llavors, la proposta... dos restauradors van fer alguna recepta amb la gent que s'acosta fins a Can Ramoneda. Una és aquesta.
1: Una és l'umami i l'altra va ser el Pau Barceló.
0: Exactament. Sí. El xef de l'artesana.
1: Exacte.
0: Que jo diria que ens va fer, o que us va fer, aquest famosíssim ja gazpacho de remolatxa amb xutni de mango i tàrtar de llagostins.
1: És la tapa que presenta ell en aquesta ruta.
0: El primavera de tapes, sí, exacte. Sí. Llavors ens guardarem aquesta recepta pel juny.
1: Sí, pel mes. Ara no toca. No donar massa pistes.
0: Per no donar més temps, molt més temps, a un restaurador i no a un altre.
1: Sembla molt
0: bé. I perquè és exactament la mateixa tapa que presenta
1: a la ruta de tapes.
0: Llavors, la voleu tastar, la voleu veure, voleu saber com ho fa el Pau Barceló, doncs us busco la vida.
1: Aneu a l'artesana.
0: Exacte. Nosaltres, de moment, aquesta recepta ens la guardem i si passat la ruta de tapes, un cop ja coneguem...
1: La passarem un dia.
0: Coneguem quins són els guanyadors i guanyadores, tant de l'etapa com de la ciutadania, ja sabeu que l'entrega de premis és el 4 de juny al Mercat Municipal. Doncs després, per acabar temporada, mira tal, 4 de juny, si no ens veieu, ens hauríeu de veure, eh? Avui més que mai, perquè ens heu vist fer el Cancino abans amb el jurat i la Xili, hereu vist la consol, perquè si només ens escoltàveu des de la 99.7 de la FM, haureu notat que hi havia una mica d'eco.
1: Sí.
0: És perquè la consol anava amb micròfon d'aquest diadema,
1: i un altaveu petit
0: penjat, Madonna de tota la vida,
1: sí,
0: que s'ha dit,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Micròfon de diadema, amb aquestes que anaven aquí, i llavors és so... S'ho ha agafat ambient de Can Ramon.
1: Sí que portava el micro també, que portava jo, que va directe a la càmera, però és que estava molt a prop d'un petit altaveu que portava penjat a la cintura. És clar, volguis que no s'acopla una mica.
0: Tenia una miqueta, però vaja,
1: estupendo.
0: Cada vegada m'agrada més aquestes intros que fa el Blai Ferran.
1: Pobre Blai.
0: El veus allà dient, jo faig una intro. Jo és que li dic, Marta, jo li dic, no cal que facis intros. Ja, nosaltres després a l'estudi...
1: Ja ho arreglem.
0: Ja ens espelluguem.
1: Ja ho arreglem, clar.
0: No? Que jo faig intros sense que les faci bé. Que no? Jo em posaré allà davant.
1: Que besut.
0: I me poso el micro de corbata i Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. I ja està.
1: Déu-n'hi-do.
0: I fantàsticament, estupendament.
1: Ai, Déu meu.
0: Escolta'm, saps on ha estat la consola aquest cap de setmana?
1: Sí, la consola ha estat a la Fira de la Cervesa i el Formatge.
0: Correctíssim.
1: Que sí?
0: Un gallifant pel mai, efectivament. Onzena edició, això ha passat aquest cap de setmana. Meridian Cervesa Artesana, formatge a proximitat, música en directe, un èxit que no falla mai. Ja sabeu que és una de les propostes gastronòmiques que a Rubí més li agrada. Que aquest any tenia la novetat de multiplicar per dos el nombre de productors locals de cervesa. Mm-hmm. Fins ara només hi havia un i ara n'hi ha dos.
1: Ara n'hi ha dos.
0: Teníem el Bertus, que és un clàssic de la Fira de la Cervesa, i aquest any hi han anat també els amics del Fox and Hops, presentant també la seva tercera birra artesana, que sabeu que podeu tastar aquí, i també hi havia, evidentment, la Consol, que no es diu pas Dolors, i que jo m'haig d'apuntar que es diu Consol cada vegada, perquè si no m'equivoco, la Consol també hi era amb la croqueteria Umami.
1: Sí.
0: Com ho vas veure tu? Tu hi vas ser?
1: Jo hi vaig estar el dissabte al matí, cap al migdia, a l'hora que obrien, a les 12, en plan d'anar... M'agrada molt el concert que van fer, no sé el grup com es diu, però bueno, són tots coneguts, gent de Rubí.
0: Boomerits Band.
1: Els Boomerits, això. Van fer un concert molt xulo, molt xulo. I, bueno, doncs, escoltar un concert d'aquests, acompanyat d'amics, amigues, amistats, i amb una cervesa artesana, doncs, la veritat que va ser una estona molt agradable.
0: Quina cervesa vas tastar?
1: Jo vaig tastar la més suau que li vaig demanar a la Madriguera. Però, esclar, és que la més suau tenia 6 graus i mig. I, bueno, vaig fer migdiada, cosa que no faig...
0: Que habitual. Mai a la vida.
1: No. I et vas aixecar... Amb un en tinc prou.
0: I et vas aixecar fatal.
1: Fatal és poc.
0: Oferta gastronòmica.
1: Ara, era boníssima.
0: De la Fira de la Cervesa. Bona. Hi havia, cada any hi ha coques artesanes, cada any hi ha embotits, cada any hi ha olives, cada any hi ha garrapinyades. Hi havia el Tequirón Huevo, que són una food truck, no sé si us sona. que sí, fan ous i patates fregides.
1: Ah, vale.
0: Que em sembla meravellós. Sí. I per què ets a oferir res més? Patates fregides
1: i ous. Si això funciona, perquè hem de fer una altra cosa, no?
2: Exacte.
0: Ketchup Walking, amb ketchup variats, La Prenda, que són hamburgueses gourmet, i ha anat també Mr. Frank, que és un

0: Frankfurt també gourmet, El Quinchito, que és carn a la brasa, Pork Fiction... Pork Fiction, en sèrio? Bueno, Pork Fiction, entrepans i sandvitxos de pulet porc, hi havia menjar mexicà, hi havia sushi, hi havia la Dream Food d'hamburgueses, la creperia bretona i els artesans del foc que també feien pizzas i la, així 100% rubinenca, la Umami, amb la Consol,
1: la Consol,
0: que no se'n perd ni una. Fira del vi, croquetes. Sí, fira de cervesa, croquetes. Sí, sí, sí. Can Ramoneda, setmana alimentària amb el baratament, dia de la terra, croquetes. O bunyol, és igual, però allà que estem,
1: sí, sí,
0: enrotllant.
1: Sí, és lo seu, és lo seu. Ja realment, està. Home, tindre 30 i pico d'especialitats de croquetes té mèrit, té mèrit, eh? I a sobre, bones. Jo n'he tastat algunes, esclar, tastar-les totes és complicat, és difícil, i t'asseguro que les endevina de veritat, eh?
0: Diu jugar a casa. Clar, perquè clar. El de la Masia Can Ramoneda és el seu marit. Deia si juga a casa.
1: Clar, que juga a casa.
0: Juga a casa de bastona. És que així, així rai. Però vaja, en tot cas, que res, que un petó per la Consol, que ja me'n recordaré sempre més, del seu nom. Marxem, Robert Fernández. Sí, tinc dos minuts, però ja està. I ja posem, poseu promos o coses, allò que feu, eh? Que nosaltres ja marxem. Desparem taula, tornem dimarts que ve a les 12. Avui ho direm amb molta calma, aquí a la taula. La Marta Castany, el Blai Ferran, qui us ha parlat, la Mariona Álvarez, i els fogons, com sempre, l'inefable Robert Fernández. Gràcies a tots, cuineu molt, mengeu bé, i fins la setmana que ve.
1: Molt bé.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Se suspenen les classes a Rubí demà dimecres pel risc de pluja. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que demà queda restringida la mobilitat, excepte en casos de força major i serveis essencials, entre les 7 del matí i les 5 de la tarda aquí al Vallès Occidental i a 4 comarques més on està previst que també descarreguin fortes pluges de forma local, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf. El govern ha signat una resolució que també suspèn les classes a centres educatius i universitats. Demana fer teletreball de manera general i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que s'han comunicat a través d'un ESAlert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat, així com a l'activitat no urgent dels centres sanitaris. Recordem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre, però especialment demà a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquí a Rubí, de moment, la previsió indica que començaria a ploure al voltant del migdia i que no pararia fins la matinada. Pel que fa a la política local, el ple d'agost debatrà demà dimecres l'aprovació del preu públic per fer servir la xarxa municipal de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids, que fins ara han estat gratuïts. El govern municipal va començar a desplegar aquests punts el 2019 dins del programa municipal Rubí Brilla de promoció de l'eficiència energètica. Com dèiem, fins ara eren gratuïts, però l'executiu local ha decidit fer-los fer de pagament com en altres grans ciutats. Concretament, el govern proposa establir un preu públic unitari de 24 cèntims per kilowatt-hora a tots els punts, independentment de la velocitat de càrrega. Es tracta d'un cost similar al d'altres poblacions pròximes, tot i que moltes d'aquestes apliquen preus més cars per als punts de càrrega més ràpids. Recordem que a Rubí tenim dos punts de càrrega ràpida, dos semiràpides i un lent al Rubiforma. La resta són tots semiràpids i estan a Can Rosés, l'Escardívol, Can Fatjó i la Masia Can Serra. El ple tindrà lloc demà a partir de les 5 de la tarda i com sempre el podreu seguir en directe a través de radiorubí.cat. I en esports, el municipal del 25 de setembre ja està en marxa. Els equips del Beiti es poden entrenar amb normalitat al recinte esportiu després de finalitzar les obres de col·locació de la nova gespa artificial. A qui li resta una setmana per estar actiu és el de Can Rosés. La gespa artificial, concretament de la pista d'atletisme, entra en la recta final de la instal·lació. I la penya blaugrana Ramon Llorenç no ha pogut començar encara amb normalitat els entrenaments i tot apunta que la gesta podria estar finalitzada de cara a la setmana vinent. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: Toni, ja ho tenim tot a punt?
3: Jo sí.
2: Els micros?
3: Preparats.
2: Les notícies?
3: També.
2: I tu?
3: Jo què?
2: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
3: Home, ja era hora que em presentessis.
2: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
3: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
2: I tot allò que passa a Rubí.
3: Durant 3 hores.
2: De 9 a 12 del migdia.
3: Així que ja ho saps.
2: Tornem.
3: Torna al Rubí al dia.
4: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
2: Per saber què passa, per entendre què passa.

0: Són les 9 de la nit.
1: Val el mateix una ampolla d'aigua en un supermercat, en una guingueta de la platja o en un aeroport? No, oi? I estem parlant del mateix producte. Però l'espai en el qual s'adquireix i la facilitat d'accés a un altre venedor, a un recurs alternatiu, és el que acaba marcant la diferència. Aquest exemple el podem escalar més amunt. Quan hi ha abundància d'aigua a l'entorn, el recurs és econòmic. Quan s'ha d'anar a buscar una mica més lluny, puja de preu. I quan el bé és escàs, problema. Perquè l'aigua, que ningú diria que és un producte car, esdevé difícil i costosa. El mateix si aquesta aigua l'hem de tractar molt. Com més processos, més recursos hi haurem de destinar. I així, simplificant molt, arribem a un context de sequera en el qual l'aigua tributa a l'alça. Les factures s'acumulen i se'n ressenten les arques públiques, però també les activitats econòmiques, perquè, directament o indirectament, gairebé totes en depenen. I recordareu un dels casos recents més mediàtics, el de Freixenet, que anunciava acomiadaments per una crisi sense precedents a causa de la sequera.
2: No Antero! No Antero! No Antero!
1: Així protestava la plantilla de Freixenet, que també denunciava que hi havia altres culpables més enllà de la sequera en aquests acomiadaments. En qualsevol cas, estem parlant d'un ERO a la Casa de les Bombolles Daurades que ha afectat a 150 treballadors. I tot està connectat perquè, abans d'això, el 2024, un dels principals fabricants d'envasos de vidre del continent, Verallia, frenava les seves expectatives de creixement perquè la falta de pluges al conjunt d'Europa es va traduir en una menor producció de begudes i, per tant, menys botelles a fabricar. L'exemple és la planta d'aquesta companyia, la Conca de Barberà, que va congelar l'ampliació de la fàbrica, que hauria d'estar ara construint-se i que encara es manté en l'aire. Inversions frustrades, però avui també parlarem de noves apostes, per exemple, a la indústria paperera de l'Alt Camp, que també ha patit la sequera. I parlarem de regeneració d'aigua perquè és l'aposta en dos punts del Camp de Tarragona. Quins? De seguida us ho expliquem, però abans obrirem les portes d'un parell d'ajuntaments del territori que ho han passat realment malament.
0: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: L'aigua més cara és la que no es té. És una de les referències que, fent aquest programa, s'ha anat repetint i qui també ens la pot confirmar és l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Benvingut al Quatre Gotes.
3: Bones, què tal?
1: De la sequera meteorològica a la sequera econòmica, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en aquest context del 2019 fins al 2025, en el qual ha acumulat diversos anys de sequera, d'escassetat de pluges, un municipi que s'abastia amb els seus aqüífers locals i aquesta escassetat d'aigua es va traduir en un excés de despesa, un extra de costos per poder portar aigua primer amb camions cisterna i després desplegar finalment la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Parlem realment d'una hipoteca econòmica per culpa de la sequera?
3: Realment sí, perquè estem parlant que anualment, quan hi ha hagut sequera i hem fet aportacions amb camions cisterna, estem parlant d'una despesa aproximadament d'un milió d'euros anuals. O sigui, l'Espluga Francolí és un poble molt gran com perquè no hagués tingut solucionat el tema de l'abastament d'aigua aclarit, no? I clar, el fet de que una sequera tan severa, no?, s'hagi perllongat en tant de temps, doncs això ha afectat molt. O sigui, al final, sí que l'Espluga vam fer aquests talls d'aigua per almenys garantir durant unes hores de subministre d'aigua, però això, sumat a l'estat que teníem de la xarxa, que teníem un rendiment aproximadament d'un 50%, i sumat, diguem, a també, evidentment, doncs, que les cases no estan preparades per la sequera, la xarxa no estava preparada per la sequera i molts condicionants, no?, o la cultura de l'aigua encara no anem conscients, no?, que sobretot al començament de la sequera no anem conscients que això duraria temps i que tindria aquestes implicacions, doncs clar, és una despesa que al final aquesta frase que deies, no?, la introducció és del tot, bueno, és un millor exemple segurament serà el de l'Espluga, no?, que tant de bo, no?, ja haguéssim tingut aquesta infraestructura, que el poble hagués tingut aquesta infraestructura de connexió de l'aigua, tant de bo, doncs, el rendiment de la xarxa d'aigua hagués sigut superior, perquè al final t'ho acabes trobant, no?, i tota la feina, diguem, que no es fa amb anterioritat o que els deures que no es fan llavors acaba tenint unes conseqüències, han sigut unes conseqüències molt dures, perquè realment la sequera ha sigut molt perllongada en el temps, molt, molt sostinguda en el temps, i perquè sempre ha anat a més aquesta sequera. Aquesta sequera no hi ha hagut períodes, diguem, de lleujament, no han sigut concretament 2 anys i mig del primer dia a l'últim, que han sigut talls restrictius d'aigua amb viatges ingents, no? Un nombre de viatges ingents que fèiem amb transport, i això, evidentment, doncs es paga.
1: Abans has dit una xifra que, clar, si no ho posem en context, és difícil de calcular o de veure de quines dimensions estem parlant. 1 milió d'euros pel que fa al pressupost de l'Espluga de Francolí és molt?
3: És molt, i més quan no el tens previst, no? O sigui, el primer any de sequera nosaltres no teníem previst gastar-nos 1 milió d'euros per transport d'aigua, i per tant són diners que no estan en el pressupost i per tant que no existeixen. I quan no existeixen els diners, què passa? O que acabes gastant els diners d'altres partides, o que acabes tancant l'any amb números vermells, que són les dues coses. Al final no pots absorbir 1 milió d'una manera ni de l'altra, sinó que el que acabes fent és, arrossegues ja, comences amb números negatius i el següent any pressupostari parteixes dels números negatius de l'any anterior i, a més, li sumes que tornes a estar un any amb falta d'abastament d'aigua.
1: I aquesta factura de l'aigua, una vegada acabada la sequera hidrològica, quants anys creus que s'arrossegarà? És a dir, el que es va gastar de més, aquesta inestabilitat, aquests problemes econòmics, encara s'arrossegaran durant molt temps a l'Ajuntament?
3: Faig números rodons, d'aquest milió anual, uns 250, o sigui, una quarta part sí que s'acaba subvencionant amb les línies de subvenció corresponent. Això, per tant, ho dic per anar reduint aquesta xifra, no? Acabes deixant de fer coses, aquesta xifra es va reduint, però hi ha una part d'aquesta xifra que no la pots reduir, no la pots absorbir en el pressupost, perquè de despesa corrent normalment l'Ajuntament té uns 4 milions i mig, a part inversions, que això és fluctuant i en funció de les subvencions que tinguis. Per tant, estem parlant de gairebé una quarta part de la despesa, no? Jo ho dic, és com si a l'Espluga haguessin fet, perquè en el mandat, diguem, fa 2 mandats es va fer la construcció d'un pavelló esportiu, que en aquest cas el seu cost és 1 milió, no? És una inversió d'un milió, doncs és com si haguessin fet dos pavellons i mig, però sense tenir-los. I ara ens ho trobem, no? Com bé deies, clar, això són 2-3 anys que tanquem malament els números. Ara, evidentment, doncs, hem hagut de demanar un préstec a través de l'Institut Català de Finances per poder, doncs, equilibrar el pressupost i poder tenir disponibilitat. I, clar, això s'arrossegarà uns quants anys. S'haurà de pagar aquesta quota, que no serà molt elevada, però, evidentment, hi haurà aquest tema que cuejarà encara, no? Però fort, el que ha afectat han sigut els anys 23, 24 i 25. Ara hem de veure l'any 26 si això ja comença a revertir o encara arrosseguem, no?
1: En qualsevol cas, aquest sotrac sí que ha marcat un canvi de mirada. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí algunes inversions s'han destinat especialment en l'aigua i també s'han creat noves ordenances específiques per projectar el municipi cap a un futur en la consciència en relació a l'estalvi de l'aigua sigui present i també pel que fa al cost, no, d'aquesta aigua?
3: O sigui, el ramal del Cat no acaba de ser un mini trasbassament de l'Ebre, és un mini trasbassament a l'Ebre que està alimentant, doncs, els municipis de Tarragona. Per nosaltres és l'última opció, però al final l'hem acabat executant, i és l'última opció en quant a recurs, no? Nosaltres el que, evidentment, hem obert pous nous, hem arreglat, diguem, comptadors, hem fet la xarxa, hem estat canviant la xarxa, hem arreglat més de 4 quilòmetres de xarxa en baixa, ara n'arreglarem també 2 quilòmetres més. Hi ha una xarxa que s'està començant a digitalitzar, s'està començant a sectoritzar, per poder detectar ràpidament més les fuites, i també hem fet actuacions a nivell tarifari. El que hem volgut fer és que el servei de l'aigua sigui sostenible, i la millor manera de fer-lo sostenible és que tot el que recaptem amb l'àmbit de l'aigua, no? Amb el rebuig de l'aigua, s'acaba invertint en despesa d'aigua, ja sigui en despesa corrent o en despesa d'inversions. Això ho tenim equilibrat, i això va sumat, com bé digués, amb dues ordenances concretes, no? Una pel tema de la sequera, per tenir més eines per lluitar contra la sequera, no? I l'altra, que és l'ordenança per millorar el que són, diguem, les construccions, no? Que això que ens permet és, bueno, fem una exigència més del que les normes actuals et diuen del que ha de ser l'edificació, no? I el que demanem és que hi hagin sistemes de reaprofitament d'aigua en els habitatges, en els edificis nous, que es facin nous o de gran rehabilitació, establir uns criteris de com més superfície té un habitatge o més superfície de jardí o de pati tingui, doncs més mesures d'estalvi d'aigua, no? De reutilització d'aigua, doncs ha de tenir. Són totes aquestes actuacions que el que hem de fer és, al final, que l'Espluga de Francolí estigui en una situació d'afrontar sequeres molt millor que no pas fa uns anys. O sigui, estiguem en una situació de molta més resiliència, de moltes més opcions en quant a captacions d'aigua i que l'estructura, no? L'ús que se'n faci de l'aigua sigui molt més responsable. Això també ha ajudat a que la gent faci un ús més restringit de l'aigua.
1: Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, gràcies per sumar la vostra visió aquí al Quatre Gotes.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I no abandonem l'administració pública i, en concret, la gestió municipal, perquè potser recordaràs que quan parlàvem de saurins i d'aqüífers en el tercer capítol vam mencionar un cas prou sorprenent com el d'Alforja, al Baix Camp, on un misteriós saurí va trobar una veta d'aigua. Aquell cas, tot i donar un bon titular, no va acabar de resoldre del tot la situació de sequera i havíem deixat una conversa pendent amb l'alcalde, com us dèiem. Joan Josep García, benvingut de nou al programa.
4: Bon dia, Gerard.
1: Les trucades del saurí van tornar més enllà d'aquella primera trucada que ens explicaves perquè els problemes d'aigua tampoc van acabar d'abandonar el municipi.
4: No, la veritat és que ens va ajudar molt el pou que vam fer amb el saurí, però clar, la situació, doncs, després de setmanes estirant l'aigua de l'aqüífer del pou, doncs se van aixugant. Llavors, sorprenentment, Gerard es va posar en contacte amb mi, el saurí, i em va dir, escolta, veig que l'aqüífer que tens s'està aixugant, hauries de fer el que ja et vaig dir la primera vegada, que és anar més enllà dels 150 metres que tens la veta més bona. I així vaig fer, vaig tornar a fer un altre segon pou, bàsicament alineat on ell em va comentar la veta, i evidentment la veta més bona era la de 150 metres perquè llavors estàvem... podíem començar a treure doncs, aquests de 9 a 10 metres cúbics hora. De passar de 2 metres cúbics vam passar a 10 metres cúbics l'hora i ens va ajudar també doncs, a abastir el municipi d'Alforja. Vam creure que durant aquesta sequera havíem d'intentar optimitzar que els usuaris optimitzessin el màxim possible l'aigua. Ells van fer una molt bona feina. Nosaltres teníem una mitja de 120 litres per usuari dia, però tot i amb això, doncs, creiem oportú, nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions. Entre aquestes actuacions, no només són les cubes, sinó és la captació, nosaltres també distribuïm el tema, diguéssim, l'aigua d'ús de boca amb l'aigua de rec. L'aigua de rec porta nitrats i la d'ús de boca la portem, diguéssim, amb una canalització totalment diferent, per descomptat. I és evident que la factura que nosaltres hem pagat és molt alta. Estem parlant de que un municipi d'Alforja, doncs la sequera ens ha pujat gairebé 1 milió d'euros.
1: I, alcalde, el futur el teniu garantit pel que fa a l'aigua?
4: Bé, el futur, Gerard, vull dir, és complexa perquè, segons la meva experiència, això és cíclic. Per tant, ara estem en una situació, a data d'avui, estem en una situació no aquí a Alforja, sinó jo crec que tot el territori amb el qual les pluges que n'hi ha hagut, que han estat molt ha plogut molt bé, vull dir, sense fer masses estralls, en aquest cas aquí al Baix Camp, ens ha permès doncs, respirar una mica, però la situació, doncs, això ens torna a passar. En el municipi d'Alforja, doncs, juntament amb les Borges i també amb Cridacols, el que estem treballant és portar l'aigua del Cat. Creiem que el projecte per ser és portar l'aigua de l'Ebre. Nosaltres necessitem l'aigua de l'Ebre perquè és el que al final donaria estabilització, diguéssim, en aquesta zona, perquè entre que plou poc i estem molt afectats amb nitrats, doncs tenim poca aigua i de mala qualitat.
1: Doncs gràcies, Joan Josep Garcia, alcalde d'Alforja. I avui la cosa va d'alcaldes, però no només, perquè també donarem pas a altres protagonistes, però ara el que fem és saltar del Baix Camp a l'Alt Camp i per parlar del passat i sobretot del futur de la indústria paperera. I és que ha hagut de fer mans i mànigues també per fer front als darrers anys a aquesta falta d'aigua i per això ara plantegen canvis importants.
5: Estàs escoltant el 4 Gotes.

0: Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera, molins, el que fos, però bàsicament indústria paperera. La indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la séquia encara bé del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per a les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper, continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, doncs és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni amb el segle XVIII, ni amb el XIX, ni el XX. Perquè hi va haver una època que tots recordem, que es tintaven les aigües, les aigües marxaven de la Riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del camp de Tarragona, a través del francolí, vull dir, això es va acabar, i, a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que es anava anys enrere, no?
0: En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
1: Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament, una trentena, per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar en dues màquines, només treballaven amb una màquina en paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria paperera a la Riba i al terme de la Riba, perquè hi ha alguna indústria anant francolí avall, que és prou potenta també, doncs ja hem treballat, estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la Riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
0: Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
1: No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no... superficial no apareix el Brugent com pareixia doncs, 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd, perquè els dos patíem sequera l'any passat, i tenim un projecte més o menys embastat, parlar amb els restes d'administracions, com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
0: Bé, De circuits tancats de reaprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i, per tant, podem dir que teniu força experiència.
2: Des de fa 13 anys, pràcticament, que vam començar ja una explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha a la indústria química, no? I aquí és una part molt important, la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas, en la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenents de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que a comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre, que tenim, i tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per a altres usos del territori.
0: I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
2: Si penséssim en el consum que vam tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
0: El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
2: El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant. Pensem una cosa, partint d'unes dimensions, més o menys la ciutat de Tarragona en un any consumeix uns 7-8 hectòmetres cúbics. Per tant, quasi és el consum de la ciutat de Tarragona que estem reaprofitant en aquest moment. I, per tant, com he dit abans, no estem agafant de l'aigua de l'Ebre. Això ho ampliarem un 50% per arribar a 9 hectòmetres cúbics, que aquesta és una inversió que esperem tindre-la enllestida a començaments de l'any que ve. I l'altra és una part molt important, és la gran inversió que tenim damunt de la taula i que ja està aprovada pel Consell d'Administració d'Aitassa, d'aprofitament, en aquest cas no de les aigües urbanes de Vilaseca i de Tarragona, sinó de les aigües industrials que està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta, en aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més, ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
0: Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pese més per sobre de les altres.
2: És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua, està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre, però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan a cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que, en aquest cas, a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és de... Home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar que no hem de pensar a si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de tindre l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix. Jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a ITASA i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir. Vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc. I això és molt important, i si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que la, diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
0: La tecnologia existeix, però la trava, en essència, és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
2: Sens dubte. A mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té que ser una despesa. Però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, en moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que... tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit en aquesta aigua. Que això té un cost... Dieu-nos uns a nosaltres que l'estem pagant íntegrament aquests costos per poder regenerar aquesta aigua, que per altra banda, això també ho vull posar en valor, el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% a la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que ho tindríem que pensar, no tan sols en les administracions locals, sinó en l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
0: Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. L'avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
4: Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas la de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
0: El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
4: Que la sau no la tolera a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part que després té toxicitat amb el tema dels clorurs, que aquesta aigua regenerada em porta, tant, perquè al final se desinfecta amb cor, i llavors hi ha el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? O sigui, la planta ja està produint, perquè clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua però no ens servirà per bo i res, no?
0: Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
4: I l'agricultura, com és el nostre cas, Vallaners i Olivers, doncs pràcticament la utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. I llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca, i aquesta aigua d'una estació de regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. Llavors se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua, si reuneix les condicions per poder regar el Vallaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
0: Ara bé, s'ho hauran de prendre amb paciència perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
4: I evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no o sigui, no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
0: Ja ens hi referíem en el tercer capítol que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un quatre gotes.

0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: I acabarem el capítol d'avui del Quatre gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I, de fet, ens reben a l'hotel Blau Mar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar, volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
2: És cert que tenim aquesta etiqueta, però gens al contrari. Potser la etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler, llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet, el nostre exemple és un exemple que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys, i em consta que el sector hotel està treballant també en això.
1: Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que una posa en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
2: D'acord, passem.
1: Entrem a l'hotel. Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
0: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu, no passa res, fes-ne una altra. Ella encara plora més fort i el pare respon, no hi ha per tant, Laia. I ella segueix pujant cada vegada més el plor, perquè el pare hi torna. Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica? La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu, ja està bé, només són uns blocs, filla.
1: Ni mama, ni mom.
0: Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que digui que no menteix. És quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
2: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem que acompanyar-les quan nosaltres estem desbordades és impossible, no? És un tema cerebral. No és que aquesta frustració de per què no ho he sapigut fer és perquè no era el moment, no? A vegades, com molt bé deies, volem fer-ho en un moment o que el nostre fill no està en disposició per un tema cerebral, no? Que està totalment l'amígdala alterada i està connectant amb aquest desbordament emocional, que nosaltres no podem per exactament el mateix o perquè cap dels dos pot. Llavors, lo important abans d'intentar fer res és fer-te un PCR.
0: Sí.
2: Te'n recordes del PCR?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Para, calla i respira. Llavors, en el moment en què pots intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
0: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
2: Per què creus que ens en surten aquestes frases?
0: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
2: I perquè ens ho han dit.
0: És el que ens han dit a nosaltres.
2: Perquè normalment ens ho han dit, no? O si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és mira que lletja et poses quan plores. Ahir, justament, una mare a consulta em deia és que la meva nena ja està treballant molt al com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir, ui, que lletja que t'estàs posant. No. Clar. I això que és mala fe, és una mala persona? No. Repetim, no, allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lleig al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria. Què puc fer perquè pari això?
0: Perquè pari ja.
2: Puc cridar, puc a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humillar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
0: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple, quan estan tan disgustats i que realment, al final, el que ens afecta més és el plor. Mm. Sobretot el plor dels infants petits, que se'ns fica aquí, just aquí, i d'aquí no surt, i et posa molt nerviós. No? Realment és bo deixar-los plorar tant?
2: A veure, no és deixar o no deixar plorar. No és dolent que un nen plori. Això és el primer que hem de saber. Que un nen plori, no passa res. El que és dolent és que ho faci amb una sensació de solitud. Per què? Perquè el per a què de nosaltres acompanyar o no un plor és les habilitats que anirà adquirint per quan aquesta emoció sorgeixi sense nosaltres i la pugui anar transitant d'alguna manera. Llavors, que un nen plori no és dolent. Que un nen plori sol sí que ho és. Llavors, quan una nena o un nen dels 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular. Perquè dels 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora al bressol i aquell famós mètode Stevie, no? Que els deien, no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar, perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res? Això no és una idea o una creença que sorgeix perquè sí. Això ho aprenem des del bressol. Llavors, no passa res si se't cau el bloc de peces i per tu és algo important, no? O potser no té que veure amb el bloc de peces, pot ser que estàs supercansada, tens un mal dia, no? I allò és com la goteta que ens ha passat quantes vegades a nosaltres. Mm-hmm. Me'n recordo l'altre dia que se'm va cremar el sopar i em vaig posar a plorar. Clar. Perquè havia tingut un dia de merda. I només faltava això. Doncs als nens també els hi passa això, només faltava això. Què necessitava jo quan se'm va cremar el sopar? Que algú em digués, prou ja, sempre estàs igual, és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
0: No és res.
2: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de, sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Estàs sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és, ostres, veig que estàs molt enfadada. I si no tenim clar o segur la certesa que està enfadada, diem crec. Perquè no hi ha res, o almenys jo estic pensant en situacions meves, no?, que em faci més ràbia que algú vingui i em digui «Ai, que trista estàs!» I dic «No estic trista, estic molt enfadada». No? Perquè estigui callada, mirant cap a baix, no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig, que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí, presència.
0: Clar, això, en plena enrabiada, sí. que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon, sí. Que faria el mateix cas, sí. És millor callar.
2: És millor callar.
0: Però
2: hi ha
0: no
2: nens...
0: marxar en el cas dels petits.
2: De 0 a 6 anys no marxar mai.
0: I més grans?
2: I més grans, preguntar-los en aquell moment, perquè clar, a partir dels 6 anys, normalment, l'enrabiada es manifesta de manera diferent. Sí. En el cas dels més grans, clar, si pensem en actual moment, no serveix de res. Hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació em refereixo a conversa en què necessites tu que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, vull estar sol. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
0: I cop de porta.
2: I cop de porta, no? Perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no per com et sents. I això, aquesta frase de quíreme cuando más lo necesite, que será cuando... No, quíreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença, o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber... Si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé, quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem, jo per exemple tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat, jo m'havia de posar a uns metres, llavors em sentava i li deia si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb uns anys, es calmava, feia allò de...
0: I no cal dir res, a vegades.
2: És que la majoria de vegades no cal dir res.
0: És a dir, si, una, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com en el cas de la teva filla, per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat, no, estava desbordada...
2: No, per favor, li estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant, podem crear un diàleg, no? De, ostres, he vist que abans ho has passat molt malament. Vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho. Però simplement el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
0: I si tu en aquell moment no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser perquè heu tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada, què fem?
2: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè l'afecte, l'amor, no s'hauria de retirar mai.
0: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
2: Clar, a veure, quan són més grans, sí que tu pots expressar ara mateix no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el jo t'estimo molt però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, jo et diria que com a adult, no? Encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota, no? Perquè
0: sí,
2: hi ha...
0: Sí,
2: hi ha edats, no? Ets idiota, o deixa'm en pau, o coses que ens fan mal.
0: I... Ets la pitjor mare del món.
2: Mare del món, no? Topicazo. Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que... segons Adler, no? El que diu és que hi ha quatre comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un, i de l'adult també.
0: Val.
2: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és s'incrementa tot aquest malestar per les dues parts.
0: Casos pràctics, el PCR, que
2: PCR,
0: que funciona...
2: Total, teràpia, si cal, és a dir, si

0: perquè no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que em passa, el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No? Al final, és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió. I un plor és una expressió. Què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final, uns nens no els nens no necessiten una ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber què passa amb cadascuna d'elles.
1: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí 2 minuts no me'n recordo. Això passa molt amb els germans.
0: Total.
1: Que o sigui, s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
0: S'estima...
1: Escolta,
0: bueno,
1: que anem a jugar a Playmobil.
0: Sí. I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles, de tu hijo ha hecho, o mira qui li ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadat amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues, clar, això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors el que necessiten és una persona que no li facin por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta falsa creença de que no, jo ets sempre feliç pel meu fill, no, no em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill, jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre.
1: Pobreta, Cindy.
0: Ai, ja. Il·lusa. Pobreta aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah. Penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí? Que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat, saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que desregulen molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
1: Sí,
0: vull dir
1: sí.
0: Que tots ens desregulem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és que és un tema que m'afagina, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sents això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
1: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes,
0: sí.
1: Una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als fills.
0: Sí.
1: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada uno de su libro.
0: Total.
1: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars, eh? Quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva vida en aquell moment, clar, no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre, doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor? Quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia.
0: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
1: exacte.
0: No?
1: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
0: Clar.
1: Jo ho faria, eh? Jo tinc facilitat,
0: Jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt,
1: clar.
0: No? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
1: Correcte.
0: Si jo, se'm cauen les llàgrimes perquè veig que estàs molt trista, poder verbalitzar m'emociona, no? Veure't així perquè em sap greu. Però sí que hauríem de controlar la por que tenim en que, perquè si li donem moltíssima importància, no? Ho sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyem

0: als nostres fills i filles és: veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure trista tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt el foco en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar. Com t'has sentit amb això? Què en penses ara? Si tornessis, no?, amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11 anys, correcte, 11 anys, sí, no? Sí. Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? No? Preguntar-los-hi molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los-hi, vols que et digui què faria jo? I has d'entendre que pot haver un no. Uh-huh. Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
1: Jo, ens poses una quantitat de deures que
0: molts.
1: Jo no sé si...
0: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
1: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement... I que també és un comportament que ens funciona també amb adults. Totalment. Que moltes vegades el que deies tu, a mi no em diguis com que sento ni com estic. Simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera, no? I al final... que anem donant voltes, abans em deies és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix,
0: sí.
1: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, a com estàs tu, llavors com estem nosaltres, reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
0: Clar, per tant... és que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar, i acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació, i hem d'anar de ment a actuació. Llavors, per això és tan important l'autorevisió, no? Això que deia, no?, de repetir-me tant, però és que és bàsic fer aquest treball.
1: Molt bé. Estem treballant. I per tant, fem el que podem, oi? Que sí?
0: Sempre amb compassió, sempre amb vulnerabilitat, i que el procés és molt més enriquidor que el resultat.
1: A vegades no ho farem bé.
0: No ho farem bé, però estem fent, o estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
1: Ens veiem en el proper capítol, ens veiem, ens escoltem, el que vosaltres vulgueu. En el proper capítol d'Animam, Animam, no us el perdeu, perquè és que és superinteressant tot això. Gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
2: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha... molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant... Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? Si les ovelles van bé és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... dur en el sentit que no... De... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... és molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... bueno, saps? Que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... o jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues... pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar a quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i tal, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
1: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares.

0: Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior. Fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com... amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador, tot el dia, saps, treballant temes que si sortís a fora, saps, podria com, vull dir, no sé, saps, que és com... podria estar fent mil altres coses, saps, que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, pues al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? Sí, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Vinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja la coneixies, l'escola, però?
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, pues, hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors pues, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens intensos que també és com difícil, no, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'Escola de Pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors, pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones salariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, en tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit també des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, del que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia, és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, doncs aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu posa al costat ser bombero o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions de la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix. És la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
1: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una... que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta cara de, altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues més a la terra, o com a vincular-me amb animals, bueno, saps, a treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
1: Clar, jo crec que és, al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també amb, bueno, amb AI, això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de, sí, de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre al Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa, és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
1: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
2: Bon dia.
1: Avui entrem a l'Hotel Majestic. Habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
2: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
3: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, ¿vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació. Es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà. Val? El que no sabem és a on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no? No es pot assegurar.
1: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
3: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, eh? Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
2: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
3: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos. O sigui, penseu un calendari amb les nits, en podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
1: Vale, ens deixes jugar o què?
3: Sí, tant. A veure, prova.
1: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
3: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
2: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
3: Per què? Amb tres.
2: Perquè hi ha tres portes. I si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar...
3: Clar, us podíeu creuar.
2: Se'm podria creuar.
3: Exacte.
2: D'acord.
3: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les tres habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1. I llavors tu després, el dia següent, te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
1: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
3: Exacte. Amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig, si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera, però segur que com a màxim el trobaràs
1: amb
3: dos.
1: Sí.
3: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
2: Clar.
3: Val? I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai,
1: que
3: perquè
1: es aniríeu
3: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria... Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè, per
1: aquí
3: exemple, la teva
1: difícil,
3: estratègia,
1: sí.
3: Cristina, ja no el... potser no el trobaria trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no
1: I
3: el
1: no
3: trobes.
1: Ha, sí.
3: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que, per tant, es pot
1: també
3: moure...
1: Es complica.
3: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
1: Fent taules i dibuixant, jo crec.
3: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb 4 portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una al costat de l'altra.
1: Una bogeria de papers que necessitaria.
3: Clar, llavors fer l'arbre o la taula, et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
1: Demanem reforços.
3: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els hi llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
4: Aviam com reaccionen, no?
3: Clar, i a més, tindrem un munt de dades perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què.
4: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
3: Exacte.
4: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
3: La primera pregunta és, ¿cuántas habitaciones teniu a l'hotel?
5: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo mire. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
3: Vale, i si li preguntem...
5: Perdóname, 2.14.
3: 2.14. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
4: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
5: ¿Cuánta ocupación yo podría tener? ¿Cuántas personas?
3: Sí.
5: Pues bastante. tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 365, imagínate.
3: Vale.
4: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
5: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
4: Déu-n'hi-do.
3: I com ho renteu, això?
5: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4.
3: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
4: Servei de bugaderia
3: sí.
4: Intern?
3: Sí,
5: tenemos lavandería propia, sí. El hotel consta con su lavandería y, aparte, pues, una lavandería externa también.
4: Alguna anécdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
5: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
4: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
5: Correcto.
4: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: A la hora, sempre.
4: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles per habitació.
2: Sí.
3: Clar,
4: sí, dues tovalloles.
3: De dutxa.
4: Clar, i després de cap
3: Clar,
4: o de mans.
3: Clar, després hi ha les de mans, la del terra...
4: També.
2: No, i n'han de tenir més, perquè sí. Mentre en renten algunes... N'han de posar d'altres de netes.
3: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia, perquè podríem voler pensar quan trigaran a rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quan trigarien, jo què sé, no? Doncs podríem
4: posar... Comencem a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
3: Vale, 4 tovalloles hem dit, més o menys,
4: són
3: per habitació.
4: Dos de cos, dos de cap i una de mans. Exacte. I la de peus. O sigui, són 6.
3: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
4: Sí. Tovalloles per habitació.
3: Vale.
4: Vale, 6 per 300.
3: Vale.
4: I llavors hem dit que quantes rentadores.
3: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui, clar. Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però clar, una d'industrial...
4: La rentadora barateta, la de 10 quilos.
3: Bueno, no sé.
4: 20-30, no?
3: Però una rentadora industrial, quan vas allà...
4: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
3: Sí, aquestes
4: no sé.
3: Tira...
2: 10, 15...
3: No, més.
4: 60 quilos.
3: 60 quilos, sí. Una industrial.
4: Vale, 60 quilos. I quant pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si s'han fet servir...
3: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
2: Una tovallola de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més l'ampolla.
3: L'ampolla. ampolla. Per tant, menys d'un quilo. Total. I algo, una ampolla petita, o sigui, una
4: pesa
3: ampolla
4: d'aquestes
3: de
4: no?
3: mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
4: tovallola.
3: Tovallola. A veure, el que hi ha sis tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
4: No, per
3: tant, podríem
4: petites...
3: fer que tenim quatre tovalloles per habitació.
4: Val.
3: Perquè les petites, sí. Les dues petites compten com a una, la d'alterna, no sé què. Podem fer quatre. Llavors, això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
4: Vale, i hem dit que van bèstia, 60, no? 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
3: Exacte.
4: Per 10 tant, rentadores.
3: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel... Potser
4: I
3: si
4: quan,
3: té
4: quan
3: dos
4: trigues,
3: rentadores,
4: no?
3: Si té dos rentadores i, per tant, necessiten fer 5 torns.
4: Sí, sí.
3: Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
4: Rentadora 5... secadora o rentadora sola?
3: No ho sé, això ja.
4: Perquè rentadora secadora, 4 hores,
3: Però vull dir que ja poden estar...
4: Tot un 5... dia.
3: Tot un dia rentant-lo del dia. O sigui que... Clar, per això diuen, sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu estar una d'aigua.
4: Clar, sí, sí.
3: És bèstia, Molt bé, molt bé. Doncs pues, per tot això es necessiten les mates, al final.
4: Mates aplicades.
3: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit.
2: Uau!
3: Ara direu, a veure, Laura, l'hotel infinit... Doncs sí,
4: ara
3: sí,
4: ens farà calcular coses que no sabrem
2: ara,
4: calcular.
2: Ara suarem.
3: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions, vale? I totes estan plenes, sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions, totes estan plenes, i li arriba un nou hoste per dir, bueno, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
2: Home, així, a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
4: Però infinit, o sigui, sempre... Sí, no?
3: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
2: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
3: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és, com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
4: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
3: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si la... Mira, un dia els hi diré que me la gravin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit lo de vale, el ficaria a l'última, però quina última si no hi ha última?
4: No hi ha última, clar.
3: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites, per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
4: Llavors, a la primera.
3: A la primera, vale, però clar, la primera la tens plena.
4: Clar.
3: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, hem quedat que no.
2: Seguim tenint el mateix problema.
3: Però el primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
2: A la segona.
3: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
4: Vale.
3: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què no sé quantos sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què no sé quantos més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
4: tothom
3: habitació
4: té
3: a la dreta.
2: I alliberem la primera
3: alliberes
2: habitació.
3: La primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
2: Uau.
4: Molt bé.
3: És guai, Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te... Una persona et venen cinc. Què faries, llavors?
4: El mateix, no? Cinc cap allà.
3: Exacte.
4: Li cinc a la dreta.
3: A tothom que es mogui cinc a la dreta. I així alliberes les cinc primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
2: Oh.
3: Ara, en comptes de venir cinc persones, venen infinites persones.
2: Vale. Aviam.
3: A veure, deixem els oients també que pensin, Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es
4: que mogui infinits nombres, perquè no sabran on anar.
3: Exacte.
4: Això llavors, és un problema no de la regidoria de l'hotel molt greu.
3: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, aquí sí, us ho explico, perquè és una mica de uau... Sí, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
4: L'altra meitat.
3: Clar, quina és aquesta meitat?
2: Els nombres senars.
3: Els nombres senars, perquè clar, al fer el doble, partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo, eh?
2: Quin recepcionista, eh?
4: Déu-n'hi-do, sí, sí.
3: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
4: Això és filosofia.
3: També és filosofia i mates. O sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates. Però és xulo també pensar aquestes coses. I no és repalpable. Evidentment no aniràs mai a un hotel infinit. Però, bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
4: La lògica infinita.
3: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui primer hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre lo del concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot lo de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
4: I a casa tampoc, eh?
3: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre, i caben infinites persones, i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
4: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
2: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
3: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
2: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
4: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Laura.
3: Moltes gràcies.
4: Fins la propera.
6: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Són les 11 de la nit.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Estàs sintonitzant Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.9, 99.7 FM. Sintonitzes Musical Express. Aquest programa que fem tots els dilluns de 9 a 10 del vespre. Meitat pop-rock dels 70s i 80s i meitat de programa de la millor música americana i del millor country. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem avui el Musical Express amb música d'Ernest Tubb, que és tot un clàssic de la música country, acompanyat per, també per Loretta Lynn. Això es diu Swing That. Benvinguts a Musical Express.

estem recordant música del gran Randy Travis. Això es diu Forever and Ever. Amen. Amen. Anem actualitzant-se cap ara, cap a lo més nou. Ara, de Colton Bowling. Això es diu Don't Come Home. Una peça realment impressionant.

0: Tot els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
1: Tornem a trobar, tornem a retrobar el temps enrere. Hem escoltat el més nou de Colton Bowling, amb aquest Don't Come Home, i ara escoltarem una de les clàssiques de Johnny Cash. Això es diu The Man Comes Around.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: is crying. Estem recordant a un dels mestres de la country music. Ell és Johnny Cash. Això es diu The Man Comes Around. Segueixes con la sintonia Musical Express. Des d'aquí, des de Ràdio Rubí 99.7 FM. Concretament, des de l'estudi número 2, on sonen aquestes ones del meu country directament cap a casa teva, al teu lloc de treball, al teu vehicle. Siguis on estiguis, sintonitza 99.7 FM. Ens anem ara cap a estrenar el nou treball del Ket, cantant de Milton Spring, des de Virgínia Occidental, ens arriba Vincent Neil Emerson. Nou treball, això es diu Blue Stars.
1: Pity Bay, the Louisiana, where the blue stars grow. Gonna find a hiding place where nobody knows.

0: Louisiana girl. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols abans alguna cançó o fes alguna suggerència. musicalexpressruby@gmail.com musicalexpressruby@gmail.com.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta.

Si et dic que es diu Billy Ray Cyrus, a millor no saps de qui parlem, però si et dic que és el pare de la Miley Cyrus, potser ara ja ens entenem. Billy Ray Cyrus, tot un clàssic. Hachi, Breaky Heart. Ens anem cap a la música que es feia Jake Hooker. Això es diu Honky Tonk Stardust Cowboy.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

del millor pop i rock dels 70s i 80s. Estàs escoltant un dels grans grups dintre del món del rock simfònic. Ells són els Camel, però amb una cançó bastant més comercial. Des dels seus The Single Factor, això es diu No Easy Answer, música dels Camel. Anem ara cap a la banda sonora de la pel·lícula Grease. Això es diu You Are The One That I Want.

A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosi de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Vaig a fer-te una petita suggerència. Si et sobren 20 euros, que possiblement siguin menys, ja estàs tardant a comprar-te aquest treball de Bryan Adams, anomenat Reckless, perquè disfrutaràs d'allò. Only Night Love Affair, Run to You, Heaven, Somebody, Summer of 69, Kids Wanna Rock, It's Only Love i Long Home. Tot un gran repertori de la meva música del canadenc Bryan Adams, des del Reckless. Música ara del que va ser saxofonista de la E Street Band, de la banda que acompanyava sempre el The Boss. Això es diu You Are a Friend of Mine, i és Clarence Clemons, el saxofonista, acompanyat per Jackson Browne.

Estàs escoltant Ràdio Rubí. Estàs sintonitzant 99.7 FM. Estàs escoltant Musical Express, aquest programa que t'ofereix mitja hora de country i de música americana i mitja hora del pop-rock dels 70s i 80s. Cada dilluns de 9 a 10 del vespre. Ells són els Eagles. I això es diu Nightingale. Here comes my baby. Recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com Elton John. Això es diu Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Des del comuniqué ens arriba Mark Knopfler i la seva banda, els Alice Streets. Això es diu Lady Writer.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with the Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

0: Electric Light Orchestra, grup liderat per sempre amb Jeff Lynne. Des del Balance of Power, això es deia Calling America.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80.

0: i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: I amb la música de Mark Knopfler en solitari, amb aquesta peça anomenada Two Pairs of Hands, ja em despedeixo a tots vosaltres. Ha sigut tot un plaer acompanyar-vos. Salutacions ben cordials de que està com sempre punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb Dani Streets i que passeu una bona setmana. Perdó, et deixo amb Mark Knopfler i que passeu una bona setmana.

0: És mitjanit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
3: En aquest programa recuperem un contingut al voltant de la crisi migratòria a Ceuta i el debat sobre el control de les fronteres. Però també hi trobareu el podcast sobre agricultura en el qual vam parlar de l'avançament de la collita de la pera Conference. Tot seguit escoltareu una entrevista sobre la síndrome postvacacional i una altra feta des de Ràdio Rubí sobre la nova llei europea de la intel·ligència artificial. Tot seguit escoltareu el podcast de Llengua Catalana i una entrevista sobre la història del Tour de França, que enguany va començar a Catalunya. I acabarem el resum d'avui amb un reportatge per viatjar a través de la música.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emon Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal, bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'Estat? És a dir, com reacciona l'Estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'Estat al veure's en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de tenir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora ningú, val? El primer és identificar, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar, en el seu cas, l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil, que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i cossos de seguretat de l'Estat han de fillar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta filiació i aquest documentar o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posteriorment.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de dir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor, en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que en aquest cas té les competències.
1: O sigui, això, digues.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu, prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència i que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment, de devolució o d'expulsió en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, però no és ben bé així. O sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar a nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada d'advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no hi ha, que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda. I el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència, de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, doncs automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, doncs hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de venir a un centre, amb un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector, o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la fiscalia, estan els advocats, amb la qual cosa és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè, clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas, allà a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no?, del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, de les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de 1.000 de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No, a veure, és el que comentava. Aquí intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat perquè fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió... a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria. Intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que queden tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma. Fiscalia de menors també, però és tot. Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no l'estatal. En la qual sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hercúlea, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: I hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: És que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no, però per Itàlia, no? No,
0: sí, sí.
2: No, semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica una tendència bastant perillosa, no? dels extremismes que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? de la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passa a l'illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera... O sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... Estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I clar, som nosaltres mateixos els europeus que hem implementat aquest sistema i és que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema
0: clar,
2: que és complicat, no?
0: Aquí ve l'última...
2: Aquí ve... No és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, la pregunta del milió. Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, de legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquestes situacions, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè... Tot forma part del capitalisme imperant, de dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i hem fet l'extracció dels seus minerals, hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres els que hem anat ahir a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució, i les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no? I no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cobrir feines i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les prevencions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, no les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes per a sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació, i segur que ens en direm a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: Bones.
0: Adéu. I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Muna FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

0: ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per a la climatologia, per al temps, doncs, tan, per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant, i tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenyes. Ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, vull dir, nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, vull dir, de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per amunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents entades o les diferents camarçades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps que sobrepassàvem les 15 camarçades, enguany estem al voltant de 5 o 6 camarçades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: Uh-huh. A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem de números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hi hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits a terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025, parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida. I aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havíem patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, vull dir, llavors, nosaltres, què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran. A part d'això, què ens ha declinat? Amb una baixada de calibres de 5 a 8 mil·límetres de calibre. Llavors, nosaltres ja fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que han invertit en plantar aquesta espècie de pera. Llavors, donar una sortida en el sentit que si es volen reconvertir cap a altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de la globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. A fruita seca estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molts preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Però va ser una cosa, que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima fa, avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes antipedra, que ens abaixen perdent 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar amb què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateix o de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estem parlant de 50-60 mil euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès, i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos, o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, bé... les decisions finals han de prendre els pagesos. Les decisions finals, que en el moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si n'hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prous ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sempre que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració hi ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure. L'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció o allò, poder apagar un foc. I llavors l'administració han de jugar amb les cartes adelantades, han de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores, i llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat, i un mosaic que s'hi pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de la pagesia, des de fora de l'agricultura, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació de Metro de Barcelona estem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros fer una petita estació de Metro de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar com ho notarem al mercat, això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara, sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes, avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus, estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb el Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcolines i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, al mercat no ho trobareu. Gustativament, si ha bona igual. Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint oferta de €1,50. Mm-hmm. Quan hem tret dos costos de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. Yeah. Llavors, a les grans superfícies, un tràfic d'€1,50 vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent de les grans superfícies són aquests preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, la gran distribució, només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga, la venda de proximitat costa molt augmentar de juros, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites, ja veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant, no són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble, vull dir, la gent, les grans compres ja estem fent a les capitals de comarca, vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt, no sé, se va canviar amb el temps del Covid, vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat, potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més d'un 90% de venda directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita. Què és el que més o menys cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de caó, però aquestes 3 o 4 onades de caó estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conferents s'ha assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, ha d'haver un estrès que ha de traure el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes. No hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cada marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic, ho tenim aquí i ha vingut per quedar-se. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric en una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
3: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.

0: Aquest estiu les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar. I qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per a la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament, la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no?, i per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etcètera, etcètera, i això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com es pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé, no? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines, no? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no?, a tornar a agafar tensió per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I, bueno, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no?, quan tornem a la rutina. És un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
2: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre un petit malestar, no? Un petit malestar, o que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no? Com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressiu, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I, bueno, ja abans de la tornada a les rutines hi ha l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
2: Sí, sí, sí. De fet, aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades, és per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho, perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible, i per tant, que a més, que volem passar-ho excepcionalment bé, i a més compartir-ho en xarxes socials, etcètera, etcètera, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això dèiem abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà, l'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, ostres, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
0: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa, amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera, això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera, ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible.
2: Sí, sí. Clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais d'aïllament fins i tot per superar més aquests problemes, però és un clàssic, sí, ja sabeu també, no?, que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no?, perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
0: I, de fet, hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
2: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no?, perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions. I en alguns casos, quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
0: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. Mm. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
2: Sí, perquè solen ser poc realistes, no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagin aquestes alternances del cicle entre tensió i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etc etc, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió, tensió, tensió, tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos. No, hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
0: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu o depèn de la patologia?
2: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades, quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
1: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes? Així, molt, molt, molt ràpid, tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia. Tres exemples.
2: Tres exemples. Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre, també, gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria, així ràpidament.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
0: Molt interessant, teníem
2: Molt
0: pendent.
2: bé.
0: Gràcies, Roger.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
0: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara.

0: És la una de la matinada.
1: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
2: Ja ho dèiem, i de fet hem començat el programa en el nostre, la nostra entradeta, per dir-ho així, utilitzant la intel·ligència artificial, i d'això continuem parlant. I és que el passat diumenge va entrar en vigor una nova part de la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial. Sí, una llei que regula bàsicament els usos de la intel·ligència artificial. Noves directives que no afecten, però, només a grans proveïdors, com podríem pensar, com Google o OpenAI, sinó que també a petits empresaris. Avui volem saber en què consisteix aquesta Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, i ho fem en connexió amb la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Tens una informació que ens interessa, eh?
3: Sí, sí. Mira, amb la intel·ligència artificial cada cop està a tot arreu i ja no ens podem amagar de la intel·ligència artificial. I la llei europea que s'ha aplicat exigeix transparència, perquè tots sapiguem quan interactuem amb aquesta intel·ligència artificial. Aquests requeriments afecten també autònoms, petits empresaris, i en parlem amb una especialista, la periodista Montserrat Rigall. Bon dia, Montserrat.
4: Hola, molt bon dia, companys.
3: Doncs explica'ns una mica. La llei de la IA ja porta aplicant-se un temps, no?, des de 2024, però què hi ha de nou des d'aquest 2 d'agost?
4: Doncs bé, d'entrada sí, és evident que aquesta llei que ens preocupa i ens ocupa molts, dels professionals, jo crec que s'ha aixecat una revolada ara de nou des d'aquest diumenge, però és una llei que ja està aplicada formalment des de fa un parell d'anys, és a dir, l'1 d'agost del 2024 ja va entrar en vigor aquesta anomenada Artificial Intelligence Act europea, la AI Act, no? El que sí que ja es va dir en el seu moment, que s'aplicava de mica en mica. Per tant, el que ha canviat des d'aquest diumenge passat és que, tot i haver entrat en vigor fa un parell d'anys, doncs ara sembla que les obligacions de transparència s'han d'identificar de forma més clara. És a dir, els continguts que generem a nivell professional, estem parlant en l'àmbit, en l'entorn laboral, doncs els continguts que generem a intel·ligència artificial, ja siguin generació d'imatges, de fotografia, de vídeos o àudios o textos, no?, quan fins i tot incloguin risc de confusió, és a dir, que tinguin una manera de manipular, una intencionalitat, etc., s'han d'informar de forma transparent. I també s'ha d'avisar quan una persona està parlant amb un sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, truques a un restaurant, te surt un chatbot, doncs has de saber que estàs parlant amb un chatbot. I això es fa justament per evitar confondre el personal. Per entendre'ns, parlàveu també d'algunes d'aquestes eines de... Però grans models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, el famós, el que potser està més utilitzat, però que ara, segons els benchmarks, segons aquesta valoració, està per darrere de Claude, no? Claude o Gemini. Ja van començar l'agost de l'any passat, el 2025, aquestes obligacions més dures per a aquests grans models. Ara el canvi més visible és que aquesta transparència és per a tothom. Saps? Per a totes les plataformes, no només per a aquest ChatGPT, Gemini o Claude.
2: Montse, per entendre'ns, perdoneu que incideixi, o sigui, la llei en general, no a regular l'ús que en fem, amb això no s'hi posa, però sí que ens diu, escolta, facis l'ús que facis, el receptor ha de saber, has de notificar que l'has utilitzat, seria això.
4: Sí, però... Correcte, sí, però facis el que facis en un entorn en el que tu donis peu a confusió. És a dir, és evident que tots nosaltres estem utilitzant la IA dia a dia, no? Vull dir, això no es posa en dubte. El que es posa en dubte és que si tu, per exemple, nosaltres a Ràdio Televisió Espanyola ahir estàvem elaborant i vam treure una informació molt potent d'investigació de 5.000 missatges monitoritzats i traduïts de grups de WhatsApp d'aquest moviment ciutadà marroquí per una possible segona entrada massiva per Ceuta. Sí. És inviable, jo no parlo d'origen marroquí i jo no puc traduir 5.000 missatges en poc temps i per elaborar una notícia veraç. Bé, jo vaig elaborar aquesta informació i en aquest text que podeu trobar a la pàgina web està identificat que hem utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Doncs per què? Per traduir, per englobar temàtiques, per discernir entre gent que és més líder de l'equip, és a dir, qui intervé més en aquests grups de WhatsApp, etc. Per tant, jo el primer que que expliquem, no, com a professionals en una empresa pública com és Ràdio Televisió Espanyola, és justament ens hem utilitzat eines d'ahir, ja no us espanteu, perquè res és per manipular, sinó per ajudar-nos a desenvolupar una millor feina. I aquí la llei, si em permeteu, fa una diferència molt, molt bona entre els proveïdors i els responsables dels qui despleguen aquesta llei, no?
3: Sí, justament et volíem preguntar, què són aquests dos perfils? Quina és la diferència entre un proveïdor i un responsable?
4: Doncs mira, és una distinció que jo crec que és molt important. Bàsicament, perquè ens entenguem, el proveïdor és qui està desenvolupant el sistema DIA i el qui posa al mercat aquest sistema DIA. Parlem, doncs, per exemple, empreses d'OpenAI, no? ChatGPT, o de Google, que tens Gemini, o l'Anthropic, que és l'empresa mare de Claude, o Meta, que és l'empresa mare de Meta AI. Per tant, tots aquests serien els proveïdors i el responsable, en canvi, del desplegament és tu i jo. Qui l'utilitza? Qui utilitza aquesta tecnologia a la nostra feina o a la nostra activitat professional, ja sigui del món de la comptabilitat, de les finances, és a dir, el món de la creació cinematogràfica. Pot ser una administració pública qui sigui responsable del desplegament d'aquesta llei, pot ser una gran empresa, pot ser un mitjà de comunicació, evidentment, o un petit negoci. Per tant, no sé si m'explico, però d'una manera senzilla seria com el proveïdor fabrica l'eina, sabeu, i el responsable la fa servir. La distinció entre Adif i Renfe, no sé si...
3: Ui,
4: això potser
3: ui.
4: Pels nostres oients, no? És més fàcil. No vull obrir aquest meló, però m'enteneu, no? En tot cas, les obligacions més bèsties cauen sobre qui la fabrica, no només sobre qui usa aquesta intel·ligència artificial.
3: Tot i així, dels responsables de desplegament has mencionat, no?, que podien ser doncs, mitjans de comunicació, doncs, també negocis... Llavors, per el que serien els empresaris locals, els petits autònoms, què significaria l'entrada d'aquesta llei? Què han de fer? Què han de vigilar? Perquè sé que els proveïdors tenen la major part de responsabilitat, però els responsables també, no?
4: Correcte, sí. Tot i que hem de relativitzar, perquè he rebut com moltes trucades neguitoses de què passarà a partir d'ara, no? Una trobada que vaig fer d'un espai econòmic a l'Anoia amb molts empresaris i alguns polítics d'això, petits empresaris que tenen, doncs, això, la majoria d'empreses a Catalunya són pimes, no? L'impacte serà limitat, és el primer que els hi vaig comentar. Per què? Doncs perquè un restaurant, una botiga, o un autònom que utilitzi eines d'IA per redactar textos o per gestionar correus que els pot respondre automàticament o per crear imatges perquè volen fer una publicitat a xarxes, no hauran d'assumir les mateixes obligacions que una gran empresa tecnològica. Ara bé, sí que hauran de ser una mica més curosos, saber primer quines eines estan utilitzant, llegir les condicions d'ús particulars de cadascuna d'aquests proveïdors, d'acord? És a dir, què diu la seva lletra petita? Si estem emparats per llei, si no estem emparats, quina governança d'edats tenen, perquè hi ha plataformes que potser s'adequen més a la nostra ètica professional, m'explico? I si s'estan protegint les dades personals, doncs dependrà també de cadascuna de les plataformes, no? I sí que se'ls demana que informin els clients quan la IA intervingui de manera important. Per exemple, si una botiga utilitza un chatbot, el que us deia, no?, per atendre clients, doncs hauria d'avisar que tu estàs parlant amb un chatbot, amb una IA. És, a dia d'avui, encara detectable quan ens surt un chatbot perquè les respostes estan molt enfocades a unes preguntes previsibles. Recordem que estem parlant amb un robot, d'acord? Per tant, si tu surts del guió, perquè una IA no és una base de dades, i per tant, si no és una base de dades, per molt que li preguntis determinades coses, no te les pot respondre. Per exemple, què trigo a arribar al meu restaurant? Ell no sap des d'on et truco, d'acord?
3: Deixa que et pregunti alguna cosa, Montserrat. Sí, hi ha alguna eina d'IA que potser estan aplicant negocis i no saben què és IA? Vull dir, el chatbot és molt obvi, però hi ha altres eines d'IA que potser queden més amagades?
4: Home, la generació de continguts per a xarxes... Uh-huh. Pots tu no saber que allò està generat per contingut. Jo per exemple, que m'hi dedico i estic acabant un doctorat, no?, sobre l'ús de la IA i la verificació d'informació, sí que puc detectar, me la poden colar, evidentment, com a tothom, però sí que puc detectar quan una empresa petita m'està generant contingut de forma automatitzada amb determinat llenguatge repetitiu i amb les característiques que usa la intel·ligència artificial. Al final és viure i conviure amb aquesta eina i aleshores a mi el que em fa és restar punts per aquella empresa, si no m'ho diu. com a consumidora, si allò està mecanitzat i no m'avises, em resta punts. Mireu, jo no sé si això és un defecte que tinc perquè vinc de família empordanesa i l'avi, que era pagès, em va ensenyar a negociar una mica, però sempre pregunto com vaig a un lloc, si l'empresa el tracta bé, aquell treballador, i si el tracta bé hi torno. Si em diu no, estic cremat, no puc més, falta personal, etcètera, jo no hi torno. Per tant, quan una IA no satisfà les nostres necessitats i una empresa no ens acaba de convèncer en qüestió d'ètica i ús de les nostres dades, doncs probablement no hi torni. Això és una qüestió molt personal de cada ciutadà.
2: Montse, hi ha una cosa que a mi m'amoïna, a tomb del que has dit abans. No sé fins a quin punt la llei trava i decideix, o sigui, qui decideix, tu has dit abans. L'empresa, clar, penso, per exemple, en un cas molt habitual, que podria ser que una botiga, un restaurant, fins i tot una associació de restauració, ja no parlem de coses de botigues petites, sinó fins i tot d'entitats o d'associacions, decideix fer un cartell per promocionar una activitat que fan, un simple cartell, i utilitzen eines d'IA. Clar, tu dius, han de notificar sempre que sigui que l'utilitzin l'IA de manera important. Qui decideix si allò és de manera important o no, i per tant cal notificar-ho o no cal notificar-ho? Perquè també hi ha una cosa, dius, avui dia tu saps si estàs parlant, és més evident si estàs parlant amb un chatbot, perquè es nota, però és que arribarà un moment en què sí. No es notarà, no? Llavors, qui decideix quan és important notificar-ho i quan, bueno, no passa res, no cal?
4: Quan hi ha una conseqüència posterior en funció d'allò que tu has manipulat. Crec que aquesta seria la clau. És una molt bona reflexió, també, i és la més generalitzada. La normativa el que no fa és regular l'ús domèstic que tu com a particular o estrictament personal puguis fer. Si tu a casa generes una imatge divertida a enviar i l'envies als teus amics, no passa res. Mm-hmm. Si ets una empresa que utilitza una imatge, no sé, d'algú manipulat, saps? Una fotografia manipulada i li està afectant, doncs, la seva reputació personal o professional. Aquí sí que pots tenir un problema. Perquè té una conseqüència, aquella imatge manipulada.
2: Entenc que aquí serà importantíssim les sentències que vagin sortint, no? De litigis i tot el que és... Sí, sí. La jurisprudència que es vagi sentant, no?
4: Exacte. El que sí que afecta, sobretot, i serà important veure què passa amb les grans plataformes que utilitzen aquests sistemes a gran escala. Això introdueix obligacions de transparència, perquè bàsicament, a partir de diumenge passat, el que cal és identificar determinats continguts sintètics, especialment imatges, especialment vídeos o àudios, perquè amb els àudios sí que jo, quan imparteixo classes, sí que reconec que és un dels més complicats de detectar perquè no hi ha marca d'aigua. En fotografia, les plataformes com Gemini ja t'adonen una marca d'aigua, que si tu passes per un detector d'IA, oberts, open source, nosaltres en tenim una ràdio televisió espanyola desenvolupat durant 3 anys, que es diu Iberes, però la Unió Europea n'ofereix també tots els nostres ciutadans de la Unió Europea, que es diu Invit We Verify, però si busqueu Invit és open source, per tant podeu pujar una imatge i dir, ei, això és IA, no és IA, no? Amb els àudios us haig de dir que per mi és molt i molt complicat, perquè hi ha un risc molt elevat de confusió i un risc molt elevat de que ens manipulin. Per tant, a nivell familiar hauríem de tenir paraules clau que ens identifiquin. Mama, corre, fes-me una transferència perquè estic en una situació d'urgència, i la mare doncs pregunta què vam sopar ahir, no? I l'altre li contesta, doncs, el que li ha de contestar. Paraules clau d'interpretació interna de la família per evitar que ens colin un àudio manipulat amb la IA, no?
2: També se m'acord
4: que...
2: No.
4: I el que sí,
2: digues.
4: Sí. No, que els deepfakes, per exemple, s'han d'etiquetar clarament perquè la gent sàpiga que no són reals. Per tant, la distinció bàsica, la teva pregunta seria, quan és un deepfake que hi ha voluntat de manipular, ho has de dir? Això és el que diu la llei des del diumenge passat. Mm-hmm. Si no hi ha voluntat de manipular, de fer mal, de falsificar, de confondre el personal, estiguem tranquils.
2: Mm-hmm. Se m'acut que estem intentant protegir el consumidor. No sé si el consumidor té consciència a vegades de perill. Mira, m'ho donen fet i m'és igual si hi ha IA o no hi ha IA. Saps? No sé si tenim l'esperit crític que requereix.
4: No tenim. Jo inverteixo molt de temps i esforços, ho dic de debò, i des del Col·legi de Periodistes també s'estan fent molta divulgació a les aules, i he rebut moltes peticions també de les escoles. Us sorprendria les AFAs, com es mobilitzen, perquè els pares estan preocupadíssims de que la formació que reben els seus fills dintre de les escoles, no? I des de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya també hi ha programes perquè es pugui ensenyar Fins ara parlàvem d'alfabetització mediàtica, cert? Ara jo el que crec és encara anar un pas més enllà. Més enllà de l'alfabetització mediàtica i de desenvolupar el pensament crític, cal que els nostres nanos siguin una mena de, perdoneu-me l'expressió, és una de les meves ponències que tenen com més èxit, però detectius digitals.
2: Sí.
4: A veure, primer de tot, veiem algú. Qui m'ho envia, això? Primera pregunta, no? Segona pregunta, té indicis de ser fake? És a dir, les labials d'aquest vídeo me quadren, no me quadren? I això els nanos s'empoderen moltíssim, i tots nosaltres, però a mi m'encanta veure com els nens es converteixen en detectius digitals i em diuen, Rigall, jo veig que aquí aquesta mà no acaba de ser natural, o els altres, aquest moviment és molt sincopàtic, no? O aquesta cara és molt llisa. És veritat que cada vegada més la IA ens reprodueix imatges més creïbles, menys detectables. Però sí, la primera pregunta que ens fem tots els ciutadans és qui m'ho envia i amb quina intencionalitat m'estan enviant això, si és per generar-me discurs d'odi o aparco, ja tenim molt de guanyat, però cal formació contínua, sí senyora.
3: Bueno, sé que la llei no està acabada d'aplicar per això i que queden un parell de dates, no? Crec que són el desembre, que hi ha una nova aplicació de la llei, que crec que és l'especificació de contingut sexual, pot ser?
4: Mira, doncs correcte. Aquesta és la potser que ens afecta també, ens preocupa alhora, no? Recordeu que les pràctiques prohibides ja va entrar en vigor i l'obligació de formar-nos en IA va entrar al febrer de l'any passat, al febrer del 2025. A l'agost les normes eren per als models d'ús general, és a dir, que van anar en fases, no? I ara a l'agost del 2026 entra aquesta altra fase d'obligació de transparència, val? I la major part de les altres normes restants i el que, com bé dius tu, al desembre, no? Sí. Obligacions més exigents per sistemes, diguéssim, no sé, d'alt risc, en diuen. Això és el que queda pendent.
3: Estarem atents a com segueix aplicant-se la llei i, bueno, Núria, ja ho has escoltat. Això ha sigut la Montserrat Rigall, periodista i especialista en IA. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
4: A vosaltres per preocupar-vos d'una temàtica que realment ens preocupa i ocupa tota la ciutadania. Gràcies, companyes.
3: I fins aquí.
2: Mariona, jo crec que no em deixis massa apartat el telèfon de la Montse Rigall perquè la necessitarem per alguna altra entrevista.
3: Molt bé. Tota una especialista.
2: Déu-n'hi-do.
4: Escolta, però ja us avanço. Sí? Sobretot és l'eina que s'utilitza i qui és el propietari, sobretot evitar introduir informació sensible i confidencial. I per la resta, com que som bones professionals, la nostra feina no es veurà gens afectada, noies.
2: Gràcies.
3: Genial, pels ànims, fantàstic.
2: Gràcies. Mi Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
2: I nosaltres seguim endavant. Sembla que el que toca ara és posar en ordre una mica el nostre català, Despertar el català. És aquell podcast de llengua que ens fa plantejar si parlem el català com cal. Moltes vegades no en som prou conscients, quan expressem, utilitzem paraules que venen d'altres llengües. Les incorporem sense adonar-nos-en, però les hem robat d'altres llocs i aquest estiu ens hem colat a les converses del David Fernández de la nova ràdio de Reus i l'Agnès, una col·laboradora filòloga molt especialista que corre per allà, i a través de les seves converses d'estiu aprendrem una miqueta a despertar el nostre català.
0: Bueno, Agnès, primer anem a comprar fruita i després ja veurem què fem, no?
5: Comencem bé, David, comencem bé.
0: Què passa ara? Què he fet ja?
5: Que aquest bueno ens el podem estalviar en català. Podem dir un bé, un doncs, o fins i tot començar directament la frase.
0: D'acord. Bé, primer comprarem fruita, doncs.
5: Ara sí. Molt millor, així m'agrada, David.
0: Mira, agafem algú de préssecs.
5: Alguna cosa.
0: És veritat, alguna cosa de fruita. També podríem agafar un meló.
5: I síndria.
0: Vale.
5: Oh, d'acord.
0: Ostres, Agnès, no me'n deixes passar ni una, eh?
5: És que aquestes són les que més se'ns enganxen, les diem sense adonar-nos-en i cal fixar-nos-hi.
0: Ara que ho dius, m'acabo de donar compte que he deixat la cartera al cotxe.
5: Te n'has adonat, David, te n'has adonat.
0: Ja hi som.
5: No t'has donat compte, te n'has adonat, coi.
0: Doncs m'he adonat que si no vaig al cotxe, avui no dinem.
5: Has dit bueno, vale, i donar-me compte en menys d'un minut, David.
0: Ja ho sé, però també m'he adonat que parlar bé en català fa venir gana.
5: Això sí que encara no ho havia sentit mai.
0: Mira, Agnès, aquest jersei està superbé.
5: Sí, és veritat, però fixa't que moltes vegades diem super quan simplement volem dir molt.
0: Ja, però ara tothom diu super.
5: Sí, però el molt és nostre i és més curt.
0: És veritat. I escolta, has vist el pantaló?
5: ha de ser pantalons, perquè tenim dues cames. També diem ulleres, perquè tenim dos ulls i hi ha dos vidres.
0: Sí, sí, sí, de lògica en té. Mira aquest color.
5: M'agrada.
0: A mi també, però no sé si pega amb les sabates.
5: Hauries de dir que hi combina, o que hi queda bé.
0: És veritat.
5: Combinar també pot voler dir anar bé plegat, no només barrejar coses.
0: Doncs aquest jersei, Agnès, hi combina força bé. Ja quasi que ho tinc tot, Agnès. La tovallola, les ulleres, el tub... Només tinc que trobar la crema solar.
5: Ai, mare! Només has de trobar-la, David.
0: És veritat. Sempre em surt això de tinc-què i mira que sé que està malament, eh?
5: I això que és ben fàcil, he de, has de, hem de... En català tenim altres opcions per expressar obligació, com també el verb caldre.
0: Doncs he de trobar la crema. O cal que trobi la crema abans d'anar-nos-en.
5: I ens l'hem de posar, perquè si no després tornem tots dos de la platja cremats.
0: I jo encara ho diria millor, ens posarem vermells com un tomàquet.
5: Veus? Això sí que és ben català.
0: M'acabo de trobar un company de feina i m'ha dit: quan tornem al setembre hem de fer un meeting per preparar com toca el briefing, perquè tenim la reunió amb els clients. Encara no he acabat les vacances i ja m'ha fet mandra.
5: Això és començar fort.
0: És que la feina sempre parlem així.
5: Però dir-ho en català és més fàcil del que sembla. Un meeting és una reunió.
0: Sí, aquesta sí que la faig servir de vegades, però...
5: I el briefing depèn del context, però moltes vegades és simplement un resum o unes indicacions abans de començar una feina.
0: Doncs dit així, fins i tot sembla més curt.
5: Veus, no sempre l'anglès estalvia paraules.
0: L'altre dia, Agnès, un client em va escriure per dir-me que necessitava el meu feedback abans de divendres.
5: I tu què li vas contestar?
0: Doncs que estava de vacances.
5: Home...
0: Però què passa? Què li hauria d'haver dit?
5: Doncs que quan tornis ja li faràs arribar el teu retorn o la teva opinió.
0: Mira, en aquest cas, en retorn no l'havia sentit gaire.
5: Cada vegada es fa servir més i és una paraula ben nostra.
0: Doncs mira, me l'apunto. Sigui com sigui, doncs, m'hauré d'espavilar i, per tant, abans de divendres intentaré fer-li arribar el meu retorn, que el pitjor és quan et diuen anem justos a timing.
5: Aquesta també té remei, David.
0: Quina? Timing? Il·lumina'm, Agnès, il·lumina'm.
5: Podem dir que anem justos de temps.
0: Tan senzill com això?
5: Sí, a vegades busquem una paraula més moderna i acabem amagant la més normal i clara.
0: Doncs aquesta crec que començaré a dir-la, sobretot perquè cada estiu vaig just de temps, per no fer res. Avui, Agnès, vinc preparat.
5: Ah, sí? I què vol dir això?
0: Doncs que no penso dir ni una paraula en anglès.
5: A veure, segur?
0: Seguríssim.
5: Com t'has connectat al bar?
0: Ja hi som. El wifi. Ja hi som una altra vegada.
5: No, no pateixis. Aquesta la pots dir tranquil·lament.
0: No m'has de corregir avui?
5: No, wifi ja és la forma habitual en català.
0: Doncs mira, començo molt millor del que em pensava. Al final m'estic adonant d'una cosa.
5: De quina, David?
0: Que moltes paraules angleses les faig servir per costum, no pas perquè em facin falta.
5: Això diria que ens passa a tots.
0: I llavors, per què val la pena intentar canviar-les?
5: De fet, jo no ho veig com un canvi, ho veig com tenir més recursos, és com portar una navalla suïssa. Si tens més eines, sempre surts guanyant.
0: Doncs avui m'enduc unes quantes eines noves.
5: De fet, les eines ja les tenies, David. Només les hem tret de la butxaca.
1: Estàs escoltant els millors moments de l'estiu a l'Obert per Vacances.
2: Com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
6: Jo el segueixo.
7: Normalment m'adormo.
8: El segueixo.
7: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení, veurem com funciona aquesta competició i descobrirem alguna